0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
8: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Són les 6. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat, culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per Prescat.
1: Esports.
2: El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns, la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou en sentit invers la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
1: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países, como Sudán, como tú, Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
9: Ceuta és Espanya i no podem permetre que plans a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
0: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats un a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important, a hores d'ara, és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
11: Tinc 50 animals. Es cremaran. Com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions. L'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
0: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
12: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
13: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i, sobretot, també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell. No descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
10: 3Cat Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics taxi també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
15: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
15: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
16: Y nosotros precisamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú invadi.
17: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
16: Na indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
18: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
19: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
18: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
20: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per cert, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
21: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.

0: preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
1: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
0: La parella acaba tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge, i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere, i estàvem mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls sentís de tothom i que, lògicament, han anat passant la història al relleu perquè el torneig tirés endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
0: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu, i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
2: Són 2:15.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat, culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturar ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada.

0: El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuant de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
1: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
3: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
1: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
4: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
6: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
8: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició veneçolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes. Berta Artigas Fontàs.
9: Persones a peu, en bicicleta i també una vintena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
10: Tot anunci és molt benvingut. El que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
9: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
11: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre. Un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
9: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i, sobretot, també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamar-se i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
13: Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de Trescat, ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decideix contractar com a actriu.
14: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo, experimento cuando hago una película, ¿no?
15: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
13: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
0: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
16: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
17: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
16: La trobada que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost se celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
0: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent de creixement lent, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info, Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
18: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a certificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
0: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
19: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
18: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
19: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
18: Aquest consens
20: potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no? els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no pas el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
19: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
20: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
19: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
21: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
22: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt, molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això, ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
21: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
3: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casado, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
23: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
3: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
24: No, I think every sprint is quite exciting because...
25: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
24: Nervous sometimes to still sprint.
3: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
7: 3CAT Info.
1: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
2: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
1: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs, com ell és molt, molt important per nosaltres.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom. No? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens seguim a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
1: Com les edicions anteriors, aquest torneig històrics tindrà quatre grups. El jugaran Sants, Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Corta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns, un dia en què ens llevem amb 19 graus a Vic, 24 a Palafrugell i 28 graus a Vinebre. Tot i aquestes altes temperatures, la bona notícia del matí és que avui no tenim cap municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Ni un. 71 municipis, és veritat que estan en perill molt alt, però no n'hi ha ni un en perill extrem per primera vegada des que vam començar l'estiu. Dit això, el que sí que continua actiu és l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que està en un terreny molt complicat i això dificulta la feina dels bombers. I, a més, ahir es va veure reactivat una altra vegada per un pirocúmul, ja sabeu, aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Per tant, el panorama d'incendis és notablement millor del que era fa, per exemple, un parell de setmanes, o encara més de fa tot just un mes, però, evidentment, s'insisteix que no es pot abaixar la guàrdia. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Més calor?
1: Calor moderada. Bueno. Màximes que arribaran fins als 37-38, no esperem cap valor de 40 graus. Calor en farà i deixa fogó. De fet, n'està fent una nit de mal dormir tota la costa. No s'ha baixat aquests 26 o 27 graus. I també el temps ens porta una bona notícia, i és que cada tarda, en un lloc o altre del país, anirem repetint aquests ruixats, xàfecs, tempestes, que no seran generals, no afectaran a tot arreu, tot Catalunya, però sí que el Pirineu, el Prepirineu, l'interior, i avui, de fet, n'esperem. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya cap a l'Alt Pirineu, i també podrien arribar algunes tempestes o alguns xàfecs cap a les comarques del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre. A la resta sí que és veritat que no ha de ploure, es taparà, farà aquesta calor, xafogó, però tot aquest ambient pesat a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que tindrem per les pròximes hores, que tindrem per aquest dilluns, amb aquesta xafogó que es nota, però el tema noticiós continua sent Ceuta.
2: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت
0: És el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc en un comunicat a les últimes hores. Fins ara, el seu govern no n'havia dit gran cosa de la crisi de Ceuta, però ara admet 11 persones mortes en el seu territori. 11. Quan des de Ceuta calculen que les persones que van morir intentant arribar a la ciutat podrien superar el centenar. El govern espanyol parla de més d'una setantena, però des de Ceuta diuen que podrien ser més de 100, si no 150. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, i això també està molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol. De fet, segons el govern de Pedro Sánchez, si agafem les persones que ja han tornat al Marroc, arribem pràcticament a les 70.000.
3: No, I don't want to back to Marroc. I want to live here in Spain. Police, good people.
0: I aquests són alguns dels nois que continuen a Ceuta. No està clar quants són, si se sap que la immensa majoria van tornar, com diu com a mínim el govern espanyol, però els que continuen a Ceuta podrien ser centenars, i de fet hi ha alguns càlculs que diuen que fins i tot podrien superar el miler. L'exèrcit manté un dispositiu a Ceuta per facilitar el retorn d'aquestes persones, i hi ha ONGs que alerten que podria haver-hi expulsions il·legals, perquè recordem que els menors d'edat o les persones que sol·liciten asil, en teoria, no se les pot expulsar. Avui tornarem a Ceuta en directe per veure com està evolucionant aquesta situació, per veure com està anant aquesta crisi i aquesta gestió. El que sí que està meridianament clar és que la crisi continua esclatant en l'esfera política.
4: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: La dimensió política. D'entrada, l'espanyola. Amb declaracions com aquesta, d'Isabel Díaz Ayuso, o també, evidentment, dels líders de Vox, com, per exemple, Santiago Abascal. Però després també tenim la dimensió europea, que avui també seguirem de ben a prop aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que hi ha hagut governs com l'italià que han recuperat els controls fronterers amb Espanya. Avui es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió. Demà es reuneixen els ministres de l'Interior, després que hagin estat molts els governs que s'hagin desmarcat d'Espanya i que el propi Pedro Sánchez els hagi acusat d'egoistes. Avui, primera reunió, i demà reunió dels ministres de l'Interior. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta qüestió. Insisteixo que anirem directe a Ceuta per veure com està el panorama, i parlarem també amb el Pol Morillas, el director del CIDOB, per veure què diu aquesta crisi d'Europa i sobretot per veure les derivades, diguem-ne, geopolítiques que té aquesta crisi. A banda d'això, avui al matí de Catalunya Ràdio parlem de coure.
5: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes...
0: El coure ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. 3 vegades més, i s'ha disparat més encara en els últims temps. I això ha fet que, per exemple, només en els últims mesos a la xarxa ferroviària catalana s'hagin registrat 152 robatoris de cables de coure. Això en el primer semestre d'aquest any. 152 robatoris de coure el primer semestre a la xarxa de trens. És el doble que el mateix període de l'any passat. Avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara una notícia de la nit. Donald Trump deia que avui es reprenen les negociacions amb l'Iran i que és a punt d'arribar a un acord sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes enquestes, per cert, apunten que un terç dels nord-americans aproven la gestió del president, la qual cosa situa Donald Trump a mínims històrics. I una cosa important, sobretot si aquests dies heu d'agafar un avió. Demà comença una vaga en teoria indefinida dels treballadors de Ground Force. Ground Force és una empresa que fa això que en diuen serveis de terra a l'aeroport del Prat, que bàsicament vol dir transportar les maletes. Per tant, alerta si teniu un vol a partir de demà, perquè es poden veure afectats.
6: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. La plantilla no pot més.
0: És el que deien des de la CGT. Aquesta empresa, Ground Force, treballa per Air Europa, per Lufthansa o per Qatar Airways, entre d'altres. I d'esport, s'ha cancel·lat l'amistós que el Barça havia de disputar avui contra el Preston North End per baixes a l'equip anglès. I el Madrid ahir s'ha pronunciat finalment sobre aquest projecte de privatització de la FIFA que s'ha acabat deixant córrer. El club en això aplaudia la decisió de la UEFA de rebutjar la idea. Recordem que la UEFA fins i tot va amenaçar de boicotejar el Mundial. I també de les últimes hores... La cantant Ariana Grande ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, que ha de ser d'aquí un mes mal comptat. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat, textualment, un escrutini públic interminable i continu, i que per això s'estima més retirar-se de la vida pública durant un temps. Aquesta decisió implica que ni tan sols apareixerà el musical Sunday in the Park with George. L'obra és un clàssic de Sondheim que havia aixecat moltíssima expectació, bàsicament perquè Ariana Grande compartia cartella amb Jonathan Bailey, que era company seu a Wicked, a la pel·lícula Wicked. Aquest espectacle té l'estrena prevista per l'any que ve. Els productors de l'espectacle han confirmat que l'estrena de Sunday in the Park with George es manté sense, evidentment, Ariana Grande. Així comença aquest matí de dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom. Oh!

0: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Set i nou minuts avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. Però de moment...

0: Marta Avellana, Maria Fernández Noguera i Roser Parera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Crisi a Ceuta.
1: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit el govern de Rabat en un comunicat emès ahir diumenge a última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers al seu territori, tot i que la majoria de persones ja han retornat al Marroc. A Ceuta encara en queden moltes que viuen entre la incertesa i l'espera. Aquesta situació, però, ha provocat ja alguns incidents.
0: Anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Sarnades, bon dia.
2: Bon dia, doncs efectivament el gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera i que són 50 o 60.000 segons les autoritats espanyoles van tornar de fet a casa al cap de 24 hores. El govern del Marroc, que no va reaccionar com dèieu fins ahir al vespre, atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. I efectivament tots els joves marroquins amb qui jo he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen que s'investigui doncs com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts d'ells han marxat, com deia, però en queden amagats en roques a mig del mar, entre els espigons, a cotxes abandonats i dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal, de la frontera, habilitada per a menors com el Mohamed, que té només 14 anys.
3: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos i platges sense menjar i sense suport està començant a passar factura i a la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que ja hi ha migrants que estan fugint cap a la península en embarcacions petites.
0: Gràcies, Cèlia. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Tornarem a Ceuta, evidentment, durant aquest matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, per parlar d'aquesta crisi, una crisi que també es tradueix en una setmana de reunions.
4: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
0: Més detalls des de Madrid. Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reprenen.
6: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz.
4: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
7: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
4: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: Més petroli.
6: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, incrementarà la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre.
0: Montse Mir.
8: La capacitat real d'exportació, però, està limitada pel tancament de l'estret d'Hormuz i el bloqueig al Mar Roig. El president de la patronal catalana d'estacions de servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que la decisió abaixarà els preus.
9: Si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
8: I Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha apuntat també aquesta tendència.
10: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa. No crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més.
8: En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'aquest dissabte, el govern espanyol ha començat a retirar els ajuts als carburants. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa aigües.
4: L'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord inacceptables.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
11: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
12: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
11: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap municipi.
4: Avui, per primera vegada en molts dies, Catalunya no té cap municipi en perill extrem d'incendi.
0: Carola Gil.
13: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a quatre espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc d'helicòpters.
6: A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de fa 5 dies a l'oest d'Atenes.
1: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Més detalls, Marc Camps.
14: Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu. L'incendi més important és el que crema a l'oest d'Atenes i que s'ha acostat a una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i un centenar de cases han quedat calcinades. Els veïns es mostren preocupats.
15: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
14: A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès.
0: Ofegada.
4: Una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la Cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
6: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors.
1: En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
0: I complicada.
4: La mobilitat aèria aquesta setmana, demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis de terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat.
0: Berta Torrades.
16: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther García és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
17: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
16: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Obres a Barcelona.
6: Atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
1: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost.
0: Ana Hernández.
18: Les obres donaran continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb zones verdes. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent des del 20 de juliol, segons l'Ajuntament, per optimitzar el ritme de feina durant l'agost. La circulació també es complicarà a partir d'avui i fins al 16 d'agost a la Rambla, on les obres de reurbanització d'ocupació ja encara en la recta final. Avui ja comencen els treballs de pavimentació que afectaran tant els conductors com els usuaris de la línia 59 de bus. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Prou accidents.
4: Unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses, la plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
0: Més detalls també, Bert Artigas Fontàs.
19: Veïns, alcaldes, ciclistes i una vintena de tractors van fer una marxa lenta per denunciar la manca d'inversions en unes carreteres estretes sense vorals que, segons la plataforma, contribueixen a una sinistralitat elevada. La protesta la van encapçalar la Dolors Cateura i la Carme Bonilla, familiars de dues víctimes mortals en aquestes vies.
20: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre un camionàs. El van portar.
21: Crec que per nosaltres no solucionia res. Sí. Per altres.
20: Però per l'altra gent, sí. És necessari que ho faci. Ja.
19: Davant dels 50 milions d'euros anunciats pel govern per un paquet de mesures a la xarxa viària, asseguren que estaran amatents i que només es creuran els compromisos quan vegin les màquines treballant sobre el terreny.
0: 7 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, disparat.
6: El preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels màxims, ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. En els últims mesos s'han disparat els robatoris. Només a la xarxa ferroviària s'han registrat 152 robatoris de cable de coure en el primer semestre, el doble que en el mateix període de l'any passat.
1: El Gremi de Recuperació de Catalunya denuncia que hi ha xarxes il·legals de reciclatge d'aquesta matèria primera. Són declaracions de la directora del Gremi, Victòria Ferrer-Maimó, al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
4: Des del Gremi de Recuperació denuncien que quan s'aconsegueix clausurar una d'aquestes plantes il·legals, ràpidament se n'obren d'altres. També expliquen que moltes vegades aquest material s'acaba venent a altres països.
0: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, d'aquest augment de robatoris de cable de coure que afecta, i molt, els usuaris de Rodalies, i parlarem de les causes de l'augment de preus amb en Xavier Brun, que és gestor del fons d'inversió especialitzat en matèries primes. Més coses, temporers.
6: A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre, que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Estela Busoms.
8: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'Alcaldia d'Acció Social.
23: Són persones que arriben amb diferents situacions, per un objectiu concret que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
8: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, investiga.
1: La Fiscalia Anticorrupció investiga suposades irregularitats en la concessió d'ajuts de la Generalitat a joves extutelats.
4: Ho fa després que l'oficina Antifrau de Catalunya li advertís de falta de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions. S'investiguen la concessió d'ajudes i la possible existència de places fantasma per a l'acollida de joves.
0: Menys burocràtica.
6: El programa Catgirem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions.
0: Roger Santaló.
24: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones s'han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
25: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
24: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 23 minuts, gairebé 24, anem als esports. Pol Bax, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb el Barça, que fa les maletes.
2: El masculí de futbol blaugrana marxa d'Anglaterra unes hores abans del previst, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que el Barça havia de jugar contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que continua treballant en nous fitxatges i sortides a l'equip. Segons va explicar ahir el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa per fitxar un davanter centre. El club vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. D'altra banda, el Barça busca ofertes per Marc Caçador i Rooney Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del primer equip del planter, volem dir Xavi Espart, que ara mateix tindria més opcions de fer-se un lloc a l'equip que Héctor Fort. Espart va parlar precisament ahir sobre el seu objectiu de quedar-se en dinàmica del primer equip.
3: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant pues, això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, perquè pugui passar.
0: I el Tour femení arriba a França.
2: Avui la tarda tindrem la tercera etapa de la Volta Francesa femenina, la primera que entrarà a territori francès després que les dues primeres hagin estat a Suïssa. Avui, 156 quilòmetres i mig, amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. Ahir, de nou, protagonisme per la ciclista neerlandesa Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. Vives, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria d'etapa en un tour, rècord històric a la ronda francesa femenina.
5: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
2: Vives amplia 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi seguirà lluint el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Després d'arribar ahir 19a, en aquesta etapa hi és avui i és a 28 segons de Lorena Vives.
0: 4 minuts i arribarem a 7:45.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Ui, quin fred que m'ha agafat.
10: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
9: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
29: 1727-01727, la sèrie, la 36.
28: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 7:45, com sempre, repassem algun dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
32: Toros!

0: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants de Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit finalment el govern de Rabat en un comunicat, a més, ahir última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers en el seu territori. Recordem que des de Ceuta es calcula que les xifres de morts podrien superar el centenar. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol, que, per exemple, ha assegurat des del Ministeri de l'Interior que han tornat ja al Marroc 69.000 persones, la majoria. El que passa és que ningú no dona xifres de quantes persones segueixen a Ceuta, si sabem, per exemple, que el centre d'estada temporal d'immigrants té unes 500 places i que ara mateix està acollint 700 persones. Avui, justament, hi ha en això una reunió important, reunió dels ambaixadors de la Unió Europea per preparar, d'alguna manera, una altra trobada, que serà calenta, demà entre els ministeris de l'Interior de la Unió, després que alguns governs, bàsicament l'italià, també el danès, per sort d'italià, suspenguessin el tractat de Schengen i anunciessin controls fronterers amb Espanya davant d'aquesta arribada de persones a Ceuta. Pedro Sánchez ha qualificat alguns països d'egoista, ha demanat la protecció de Brussel·les i aquesta setmana serà un dels temes claus a la capital comunitària. Aquí, una bona notícia. Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. No hi ha ni un sol municipi en situació de perill extrem. Es desactiva, per tant, el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. Tot i la millora, s'activa el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal en 71 municipis en 12 comarques. I una notícia important també, perquè la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Recordem que aquesta empresa és l'encarregada dels serveis de terra, que bàsicament passa per carregar i descarregar maletes a diverses aerolínies, com Lufthansa o Air Europa, per exemple, i, per tant, això pot afectar els vols de demà, perquè aquesta vaga comença aquesta pròxima mitjanit, coincidint amb un dels períodes de més moviment. I en esports, Pau Dax.
1: El Barça torna aquesta tarda de la seva estada a Anglaterra unes hores abans del previst, després que l'amistós contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès, i la catalana Iris Tió pot guanyar avui una nova medalla a l'Europeu de Natació Artística de París a la final de solo lliure. Tercera etapa del Tour de França femení, aquesta tarda amb la neerlandesa Lorena Vives, líder després de guanyar les dues primeres etapes, i Paula Blasi amb el mallot blanc de millor jove.
0: Ara mateix són les 7:33. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
2: Bon dia, doncs la setmana comença amb un temps una mica més inestable. De fet, s'anirà tapant a mesura que avanci aquest dilluns, arribaran núvols per ponent a mesura que s'aniran espessint, i esperem que a la tarda descarreguin xàfecs i algunes tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, i també, com a novetat, podrien arribar cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre. En aquests sectors tenim activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, més núvols que no pas pluja, més clarianes cap a les comarques de Girona i una calor intensa, però no extrema. No arribarem als 40 graus, les màximes més altes ubicades entre els 37 i els 38 graus. Això sí, amb aquesta humitat, ambient xafogós a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori. Més qüestions ara mateix. La mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs molta atenció a aquells usuaris

0: De l'R2 Sud i regionals sud de Rodalies, perquè la circulació està interrompuda des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Això afecta totes dues direccions, perquè totes les dues vies estan afectades a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu d'autobusos, però que aquests autobusos encara no estan funcionant. Per tant, aquelles persones que hagin de fer servir l'R2 Sud o els regionals sud es trobaran que no hi ha circulació entre aquests dos punts, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders.
1: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Marilu García, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs ja es nota que és agost perquè més tranquil·les, però sí que hi ha algunes petites retencions a l'autovia A7 a Tarragona en direcció Barcelona, on hi ha alguna possible incidència. Autovia 2 a Abrera, direcció Barcelona també. I les rondes, la ronda del de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la ronda i la ronda litoral entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Marilu. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el comptat de Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. De moment fem un cop d'ull a la premsa. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades del dia. Pau Bertrolí, Marc Presseguer, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: La gestió de la crisi migratòria de Ceuta continua present a totes les portades.
3: El Mundo diu que l'allau de Ceuta ha obert una escletxa entre dos ministeris, Interior i Defensa.
4: En la seva editorial, el diari critica l'afany del govern espanyol per exculpar el Marroc i subratlla que els serveis d'intel·ligència espanyols, dependents de Defensa, no van avisar de la marea de migrants nedant als controls fronterers que depenen d'Interior.
3: I La Vanguardia també posa la lupa sobre el CNI. Carmen del Riego diu que un error tan clamorós de la intel·ligència d'un país requereix explicacions i assumir responsabilitats, perquè hi havia senyals que això podia passar.
4: L'Ara, de la seva banda, explica que la dreta espanyola ha trobat en la crisi de Ceuta un filó per endurir el discurs antiimmigració. Diu que Abascal i Ayuso han elevat el to i que parlen d'invasió i no de crisi migratòria.
3: I en el seu editorial es pregunta si al Marroc li interessa donar aquesta imatge al món, i diu que el món ha vist un país en crisi del qual els joves en fugen desesperats.
4: En aquesta línia s'expressa també el periòdico, que parla de tragèdia humana. Les pàgines interiors, Jesús Sánchez i Erika Torregrossa, asseguren que cal revisar la llei i reforçar la resposta europea. Però també insisteixen que protegir la frontera i garantir la dignitat humana són dues coses inseparables.
3: La marxa enrere del Pla Infantino tampoc s'escapa dels editorials. L'editorial del País parla d'una golejada de les federacions de la FIFA després de donar l'esquena a la idea de privatitzar el Mundial. Recorden que és una idea que només ha durat 4 dies, però que deixa la reputació del president molt tocada.
4: I un últim apunt, l'opinió del Punt Avui critica una doble vara de mesurar per protegir més les dades dels policies infiltrats que les dels docents. Ho fan després que l'Agència de Protecció hagi multat alguns mitjans per no preservar el dret a l'intimitat al davant del de la informació.
1: Mateix passen 6 minuts de 6:45. Continuem al matí de Catalunya Ràdio repassant altres titulars que hem trobat a la premsa, altres titulars que trobem als diaris del dia. En concret, anem a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
5: Bon dia.
1: I ben tornada.
5: Moltes gràcies.
1: De fet, a tothom, eh? Ben tornats a tots els equips de matí de Catalunya Ràdio que avui tornen de vacances. Avui és un dia complicat, per tant, molts ànims i molt escalf. Nicolas Cage contra Netflix, Sílvia.
5: No és una pel·lícula, però ho podria acabar sent. El productor de la pel·lícula Fortitude, protagonitzada per Cage i que encara no s'ha estrenat, ha demandat a la plataforma per haver perdut un disc dur on hi havia una còpia sense encriptar d'aquest llargmetratge que explica l'operació per fer creure a Hitler que el desembarcament aliat seria al Pas de Calais i no a Normandia. Segons la demanda presentada per Simona Fran, poc després de lliurar la pel·lícula a la seu de Netflix, al juny, els van informar per correu electrònic del robatori, però no els hi han donat més explicacions. Per això els hi demana 105 milions de dòlars, ho explica el 324.
1: I cada vegada es fan menys topless a la platja.
5: No hi ha estadístiques que ho confirmin del tot, però la sensació generalitzada i diversos mitjans en parlen aquest estiu. La davallada de la pràctica s'atribueix a factors diversos. D'una banda, el fet que les mirades molestes i insistents de sempre ja no es queden en això, sinó que en alguns casos s'han convertit en gravacions, obtingudes de vegades amb mètodes més o menys sofisticats, com ara les ulleres de Meta, que acaben a les xarxes o en altres destinacions encara més fosques. Una altra de les causes seria la pressió estètica de sempre i també una reacció social més negativa que abans, en forma de mirades reprovatòries d'altres banyistes. Ho trobem a El País.
1: I un portal polèmic, però amb cara i ulls.
5: És el d'una pastisseria, un d'aquests negocis pensats per atraure turistes que hi ha al carrer Consell de Cent i que està creant rebombori al barri. És de color groc, brillant i bunyegut, com un formatge de forats, i amb uns ulls rodons i enormes de color blanc a dalt, i fa pensar més aviat en Bob Esponja. Encara no ha obert, però semblaria que no compleix la normativa de paisatge urbà de l'Ajuntament de Barcelona, per tant ja es veurà on acaba aquest formatge amb ulls, potser al fons del mar. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Dos quarts i mig de vuit, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha aquestes hores destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
6: L'arribada massiva de persones migrants a Ceuta continua sent tema en molts diaris. El diari Aixabàs fa ressò del comunicat del govern de Rabat. Diu que els fets en cap cas són espontanis, sinó que són el resultat d'una suma de diversos factors, entre els quals, com dèiem, les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. També reconeix 11 morts al seu territori, 10 ofegats, expliquen, i un altre que va caure per un penya-segat. També diuen que la fiscalia ha obert una investigació per aclarir els fets i exigir responsabilitats. Altres temes de la premsa internacional, la represa de les negociacions de Donald Trump amb l'Iran, tots els diaris en parlen, i el New York Times hi dedica diversos articles d'anàlisi on els experts es pregunten si realment aquesta vegada serà la definitiva o una jugada més de Trump. Per cert, que en el mateix diari també es fa ressò de les xifres de les enquestes de Donald Trump, expliquen que han tocat un nou mínim i que amb prou feines un terç dels nord-americans aproven la gestió del president dels Estats Units i que el situa, per tant, en un punt històric per a un president en el seu segon mandat. A Itàlia, al Corriere de la Sera i a la República, commoció per la mort d'una família de brians al nord del país en l'accident d'avioneta que hi ha hagut aquest cap de setmana al Perú, on feia un vol, recordem, sobre les línies de Nazca. També tots dos diaris es fan ressò de la quarta onada de calor que arriba avui a tot el país, parlen de temperatura rècord i expliquen que 25 ciutats italianes estan en alerta vermella.
4: En economia, a l'Expansión, llegim que les empreses de l'IBEX 35 baten el rècord de compres internacionals des de la crisi financera. Firmes com Santander, Iberdrola o Acciona han acumulat més de 18.000 milions d'euros en adquisicions a l'estranger entre els mesos de gener i juliol. Aquesta xifra supera en un 51% la del mateix període de l'any passat. Al diari en destaquen algunes com la compra del banc britànic Webster per part del Santander o de l'elèctrica finlandesa Caruna per part d'Iberdrola. Mentrestant, el Cinco Días explica que el BBVA ha pagat la fiança als 16 acusats per els espionatges del comissari Villarejo. Un d'ells és l'expresident de l'entitat, Francisco González. El banc ha consignat més de 700.000 euros i n'ha avalat més de 400.000 per superar el milió d'euros de la fiança. El BBVA és l'única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas de l'excomissari. I també a l'Expansión alerten de la falta de mà d'obra en sectors claus de l'economia espanyola. Posen d'exemple la construcció, segons el diari fan falta uns 700.000 treballadors. També expliquen que aquesta manca de personal qualificat frena el creixement de sectors com la indústria, l'hostaleria i l'agricultura. Les patronals insisteixen que cal més eficàcia per inserir els aturats al mercat laboral.
7: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: Vinga, repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
8: Bon dia.

0: El Barça torna d'Anglaterra abans del previst perquè el Preston North End s'ha quedat sense prou jugadors per enfrontar-se als blaugranes, un equip anglès que sembla que tingui la mateixa mala sort amb els seus futbolistes que Masoni, l'alter ego artístic de Jaume Pla, amb les plantes. I si el porter Marc-André Ter Stegen pretén que algú li regui les plantes mentre juga una temporada cedit a l'Ajax i el Barça li paga el 90% del sou, sembla que trobarà pocs voluntaris entre els jugadors del Barça. Llegim a l'Ara, en un article d'opinió de Gemma Herrero, que Hansi Flick no volia veure el porter alemany ni en pintura perquè el considera un greu problema per la convivència al grup. Herrero fa un càsting per la capitania del primer equip masculí blaugrana i fa la següent reflexió. Per què un club que presumeix amb raó de la Masia no té com a capità un jugador format a casa? Anem al periòdic, on llegim el titular «L'Arsenal colla Vinícius i el Madrid es nega a pagar-li la prima». Fermín de la Calle informa que Miquel Arteta ha fet saber als agents del brasiler que el considera una prioritat pel seu equip, mentre el jugador pretén cobrar del Madrid una prima per renovar, com la que reben els jugadors acabats de fitxar. I al punt avui ens parlen, malauradament, de la mort de Fatem Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí de només 20 anys, que va morir ofegada mentre intentava arribar nedant a Ceuta. Mentre que alguns no tenen miraments i deshumanitzen les víctimes que intenten creuar la frontera, el seu club, el Magreb Atlético Tetuán, ha lamentat que molts joves hagin de pagar un preu molt alt per intentar canviar la seva vida.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler, a casa teva.
2: Un parell de minuts i arribarem a 7:45. Continuem repassant la premsa. Ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
3: Doncs avui, en mig país de vacances, enviem una salutació als nostres oients de les illes, i és que els famosos tornen a envair les seves platges i hotels. L'última, Priscilla Presley, que ha sigut la convidada estrella d'una superfesta. Entre copes i rialles, la dona d'Elvis ha confessat que l'última vegada que va visitar Mallorca va ser als anys 60 i que no la recordava com és ara. Qui també l'està redescobrint aquests dies són Cristiano Ronaldo i Georgina. La parella ha compartit fotos amb el seu fill a la platja i ell, com a bon senyor en plena crisi dels 40, s'ha marcat una partida de pàdel a un polígon de Palma. Sí, a mans dels famosos, comparar el glamour de Priscilla amb el pa del poligoner de Ronaldo pot ser delicte, i això que he tret de l'equació els Casiraghi, que fan dies que són per Eivissa, o l'actor Pedro Pascal o Jennifer Aniston. Però és el que passa amb la massificació, encara que sigui VIP. Al final, hi ha qui no reconeix ni on viu ni on està de vacances.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
5: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
8: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
9: Que no és mai bon senyal.
8: Esdevenir un viatge a la mort.
10: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
8: Nits sense ficció. La implosió del Titan. El destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tres quarts de vuit, Marta Viana. Ben tornada, tu també, eh?
14: Ah, gràcies, gràcies. Com ho et diria el mateix, però no.
2: No, com ho portes?
14: Bé, bé, bé.
2: Sí, eh?
14: No, a veure, sí. Les 5 del matí al costat, però després ja està, ja el tenim.
2: Vinga, qui fa anys avui, Marta?
14: A veure, anem forts. Avui, per si no acabem d'estar del tot desperts, escolteu això. James Hetfield, vocalista, guitarrista i fundador de Metallica, fa 63 anys, un altre man del rock dur, en aquest cas, Iñaki Antón.
2: Sí.
14: Guitarrista d'Extremoduro, en fa, en aquest cas, 62. Un altre, John Landy, celebra 76 anys, el seu nom potser no et sona, o tu sí, perquè t'encanta la música, en saps moltíssim. És director d'algun dels videoclips més emblemàtics de Michael Jackson, amb Thriller o Black or White, i també fa anys un dels jugadors de futbol americà més famosos, Tom Brady, que en fa 49. Si passem al món de la interpretació, avui fa festa Martin Sheen, conegut pel seu paper de capità Will Arapocalypse Now, el britànic Stephen Graham dèiem, que heu pogut veure a Adolescents i a Peaky Blinders, que en fa 53. L'Aristocràcia també bufa espelmes. El 3 d'agost, Charlotte Casiraghi, filla de Carolina de Mónaco, canvia de dècada i en fa 40.
2: Xopa, que fa els aniversaris pel Santoral.
14: Doncs avui has de felicitar totes les Lídies que coneguis, però també els Gustaus, els Conrats, les Cires, amb C i no amb S, i els Eusebis.
2: Gràcies, Marta.
14: Fins ara.
2: I aquest estiu, com cada dia a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
15: Soc el Jordi Vilà, de la llibreria La Històrica de Calonja, i us recomano un llibre de l'autora albanesa Lea Ipi, professora de la London School of Economics, que volia escriure un llibre per explicar el concepte de llibertat, i finalment va decidir fer-ho des del relat autobiogràfic, explicant la seva experiència entre els 11 i els 16 anys, els últims temps del règim comunista albanès, el seu esfondrament i l'arribada bastant desastrosa del capitalisme. Però, sobretot, la descoberta de qui era en realitat la seva família. Ja descobreix que els seus pares de comunistes no tenen res i encara menys els seus avis, que venien de l'alta aristocràcia otomana. Aquest llibre el recomano a tots els que vulgueu descobrir Albània.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La vida en la sombra.
16: Producció britànica que se centra en un jove que no ha trepitjat mai la presó, contràriament al seu pare, el seu germà i el seu oncle. Ell ha optat per estudiar filosofia. Quan comença a impartir classes en un centre penitenciari, la nova feina li fa reviure un passat que creia que tenia superat. Una sèrie firmada per Dennis Kelly, creador d'altres joies com Utopia, diàlegs profunds i ritme pausat en 6 capítols que trobareu a Movistar Plus.
2: Ara mateix passen 3 minuts a 3:15. Aquests són els sons del matí.
13: Els sons del matí.
17: L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5.
18: Tenim alguna oportunitat? No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat.
19: We are all from Africa.
20: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
21: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals.
22: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents. A mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Vida.
23: Durada de l'existència d'un ésser viu i també manera de viure en relació amb les condicions. Els milers de joves que són a Ceuta tenen tota la vida al davant, però han estat capaços de jugar-se-la per intentar tenir una millor vida a Europa. Alguns, però, l'han perdut a la frontera.
2: Pirocúmul.
23: Gran núvol de cendres i fum que es forma a causa de la calor extrema d'un incendi forestal o d'un volcà. Ahir, un pirocúmul va reactivar el foc de Sanet a l'Alta Ribagorça. A principis de juliol, l'incendi de les Gavarres també es va generar un pirocúmul que es va enfilar 5 quilòmetres. I l'any passat, en l'incendi de les Segarres, va originar un pirocúmul més gran, va ser el més gran de Catalunya, amb una alçada de 14 quilòmetres.
2: Saviesa.
23: Coneixença justa de les coses o capteniment assenyat en la vida quotidiana, en els afers. Si rectificar és de savis, Rosalia ha demostrat tenir-ne de saviesa. Aquest cap de setmana va admetre en un concert a l'Argentina que havia estat una tremenda cagada haver compartit a les xarxes una publicació que feia mofa de la derrota argentina al Mundial. I al març també va publicar un vídeo de disculpa després d'haver minimitzat els casos de maltractament de Pablo Picasso a les seves parelles.
2: Passem ara mateix a les xifres. Amb la Sílvia Creus, 3,3 milions d'euros.
24: És el que demana l'empresari Alberto González Amador pels dos habitatges que ha compartit amb la seva parella, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al luxós districte de Chamberí, de la capital de l'Estat. Els anuncis s'han publicat a dos portals immobiliaris i s'ha descobert perquè les imatges s'han triat amb tan poca traça que contenen elements que identifiquen els seus dos il·lustres habitants.
2: 119.
24: Són els anys que diu que té José Flores, nascut segons el registre local a Costa Rica l'11 de juliol de 1907 i que podria ser la persona més vella del món, quan ho verifiqui el grup de recerca de gerontologia, una organització que registra i investiga els supercentenaris. Actualment, la persona viva certificada de més edat és Ethel Ketteram, una dona anglesa que el 21 d'agost farà 117 anys. I el rècord el té la francesa Jeanne Calament, que va morir l'any 1997 amb 122 anys i 164 dies.
2: I aquesta xifra és molt bona. 46.750 41.
24: Són les firmes que ha recollit ja a la plataforma Change.org verificades i actualitzades. A les 8:15 d'aquest matí, la Rosita Rochina és una dona de 94 anys que fa gairebé 4 mesos que està ingressada en un hospital català. Demana que veure la tele a l'habitació sigui gratis a tots els hospitals, ja que fa molta companyia i ja hi ha qui no es pot permetre pagar 25 euros a la setmana, que és el que val al seu centre. A més, diu, moltes persones grans no tenen accés o prou habilitats per sortir-se'n amb tauletes i dispositius.
2: I ens falten les tres imatges del dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera hi veiem tres nois jugant a futbol a la platja de Ceuta. Al fons, un grup de 4 persones està estirat a la sorra, mirant l'horitzó i xerrant.
0: Són els joves subsaharians que no volen tornar al Marroc. Tot i que la majoria de persones que van travessar la frontera dijous i divendres ja han deixat Ceuta, decenes de persones es neguen a tornar per evitar el context de conflicte en el qual es troben els seus territoris. Davant d'aquesta situació, l'executiu de la ciutat iniciarà avui noves campanyes de retorn.
2: I més imatges. La segona, un gran veler de 100 metres d'eslora. És de nit, el cel està ple de focs d'artifici i a port desenes de persones miren l'espectacle. Al vaixell hi veiem banderes de Dinamarca i dels Països Baixos.
0: És la festa de clausura de l'edició d'enguany de la Tall Ship Race, una competició europea amb més de 70 anys d'història. La cursa dura 2 setmanes i compta amb la participació de més de 40 vaixells de gran envergadura. L'edició d'aquest any s'ha celebrat en aigües daneses, holandeses, belgues i Noruega, però l'any vinent la competició passarà per la Corunya.
2: La tercera imatge del dia ens arriba des de Cuba i podem veure tres homes empenyent un taxi de color verd dels anys 50 per un carrer de l'Havana. Des de la vorera la gent no hi presta atenció i continua amb la seva rutina diària.
0: És una de les moltes conseqüències del cercle energètic que l'administració Trump ha imposat a l'illa i que ha provocat la sortida de moltes empreses dedicades al turisme i la mineria. Com a conseqüència d'aquesta crisi, des de l'Havana ja han anunciat mesures per revertir la situació. Es preveu eliminar ministeris, suprimir milers de funcionaris i flexibilitzar la inversió privada. Els canvis semblen que no són suficients per Washington.
1: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
19: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
4: Aquest estiu, crims.
19: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
4: A Catalunya Ràdio.
25: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
4: Posem llum a la foscor.
26: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
4: Què va passar? Qui ho va fer?
27: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
4: I per què?
28: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
4: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
29: Comencem.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. El nombre de morts reconeguts oficialment per la tragèdia de Ceuta supera ja els 80 després que el Marroc hagi fet el seu primer balanç i que parli d'11 morts.
30: Rabat atribueix l'entrada massiva de migrants, 40.000 a les màfies, a les xarxes socials i els malentesos sobre una sentència del Tribunal Suprem.
2: Aquesta nit, Donald Trump ha anunciat una represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. De fet, assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz.
20: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
14: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses.
2: Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. De fet, no hi haurà ni un sol municipi en situació de perill extrem.
30: Es desactiva el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenen tancats.
2: I la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat.
14: És l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a les vacances d'estiu.
2: I, mentrestant, notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio, el preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels preus màxims.
30: I en els últims mesos s'han disparat els robatoris. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, la directora Victòria Ferrer Maimó denuncia...
21: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que, d'una manera totalment aliena a la normativa, munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
2: I d'altra banda, el govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics.
5: Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Sandra Galvez, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
6: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
7: Bon dia, doncs el temps d'aquest dilluns ens porta més inestabilitat. Núvols en augment, que aniran arribant per les comarques de Ponent, s'aniran espessint i, de fet, ens espera una tarda de més núvols que no pas sol, clarianes potser cap a les comarques de Girona, però la notícia seran els ruixats, xàfecs i tempestes que cauran cap al Pirineu, Prepirineu i, com a novetat, des de l'Aragó podrien arribar també cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors estan activats els avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Després d'una matinada xafogosa, tòrrida, no s'ha baixat dels 26-27 a la costa central i costa daurada, la calor diurna serà intensa però no extrema, màximes entre els 32 i 37 o 38 graus. No arribarem als 40, però sí que la xafogor continuarà sent molt marcada a la façana litoral.
2: Repassem ara mateix com tenim el trànsit. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades puntuals, la P7 a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 a Abrera direcció Barcelona, la C58 de Montcada al Nus de Trinitat d'entrada a la capital catalana i les rondes, ronda dalt de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres, també de Roquetes a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs.
2: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
5: Doncs a l'R2 Sud i a Regional Sud la circulació està interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu per carretera, però de moment encara no funcionen aquests autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionats del Sud, que són l'R13, R14, R15, R16 i R17. De moment, Renfe no ens diu que hi hagi alguna previsió sobre quan es podrà reprendre la circulació.
2: Cada dia per arribar a les 8 dediquem una cançó a qui vulgueu. Heu de fer una nota de veu al 636-360609, com ha fet en Joel.
9: Bon dia, sóc en Joel i li vull dedicar aquesta cançó a la Sara, la d'en Bad Bunny, la de Por la mañana café, por la tarde ron, perquè l'estimo molt i perquè sí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Equip Viari, per saber quina és la situació. Mariluz García, bon dia. Doncs bé, no tenim a punt aquesta connexió. Seguim amb altres qüestions. El nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi mentre creix la pressió cap a Espanya perquè reforci el control de fronteres. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. Baixa el risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Avui ja no hi ha cap municipi en perill extrem. Sí que se'n mantenen 71 en risc alt. La situació també permet reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. L'incendi de Senet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i ja ha afectat més de 70 hectàrees. Un terratrèmol de magnitud 5,4 s'ha sacsejat aquesta matinada a Egipte. El sisme s'ha registrat a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, a nord-est del país, i també s'ha notat a la capital egípcia, el Caire, i diversos països de la regió. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni tampoc de danys materials. Avui es posa en servei a Lleida un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la capital del Segrià per la campanya de la fruita i moltes de les quals dormen al carrer. I ara sí, situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Amb algunes aturades puntuals a la P7, a l'Ampolla, direcció Castelló, a l'autovia 2, Abrera, direcció Barcelona, i a Jorba, direcció Lleida, per obra C58, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I de les rondes destaquem la ronda a dalt amb cua de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres.
3: Esports. El Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. La catalana Iris Thió té aquest matí una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió nedarà a la final de solo lliure a les 9 del matí. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el matí el mallot blanc com a millor jove.
1: Gràcies, Pau. I el temps, dilluns, de núvols en augment, arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Calor màximes de 32 a 37 graus i xafagor a la costa.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, aquest és el butlletí de les 8 de Ràdio Castelldefels, amb repàs als titulars destacats d'avui dilluns 3 d'agost. Més de 1.300 joves consoliden a la nit una altra moguda com a referent de l'oci nocturn saludable. El programa municipal ha tancat la seva darrera edició amb un èxit de participació. Les activitats esportives han estat les més populars, amb el vòlei al capdavant, seguit del futbol, el laser tag, el bàsquet i les sessions de tonificació. El Teatre Plaza presenta la programació cultural de tardor amb el lema Inspira. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo han presentat la seva programació del quart trimestre de 2026, que oferirà entre els mesos d'octubre i desembre una àmplia proposta de teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinemes i espectacles familiars. La nova temporada torna amb el lema Inspira, en homenatge a les directores d'arts escèniques de la ciutat, i les entrades ja es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. La plaça de l'Àncora recupera el seu element més emblemàtic. Les brigades municipals de manteniment han completat aquesta passada setmana 8 actuacions de millora a diferents punts de la ciutat. Entre elles destaca la recol·locació de la pedra i de l'àncora de la plaça de l'Àncora, un dels elements més identificatius d'aquest espai públic. I com a prèvia per a l'agenda de demà, el Palm Market continuarà omplint de vida la plaça de les Palmeres amb una nova tarda de comèdia. A 8:45 del vespre, ImproShow oferirà una nova sessió d'improvisació teatral amb històries creades en directe a partir de les propostes del públic dins la programació d'estiu d'aquest espai d'oci, comerç i gastronomia a l'aire lliure. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquest dilluns 3 d'agost. Tornem de seguida amb més espais informatius a Ràdio Castelldefels. Fins ara!
2: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest 3 d'agost d'aquest 2026. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i parlarem sobre temes que marcaran la jornada del municipi.

0: Al control tenim a Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Com us comentàvem, tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia en tot el que està passant a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres. Comencem.
1: Castelldefels desperta.

0: amb una novetat, perquè la seguretat viària continua sent una de les prioritats a Castelldefels. De fet, ja fa només el primer semestre mostrava que teníem una reducció del tema dels accidents, però, a més, en aquest context, l'Ajuntament ha posat en marxa un projecte per instal·lar 8 nous passos de vianants intel·ligents amb tecnologia LED. L'objectiu és reforçar la seguretat en diversos punts del municipi. La notícia que inicialment va ser difosa pels canals oficials de l'Ajuntament també ha tingut ressò en mitjans especialitzats del sector de la il·luminació i de les infraestructures urbanes, com ara és el portal Smart Lighting, que destaca aquesta actuació com un exemple de l'aposta de Castelldefels per incorporar tecnologia intel·ligent per millorar la mobilitat i la seguretat dels carrers. Els nous sistemes funcionaran mitjançant detectors de presència. Quan una persona s'apropi al pas de vianant, s'activaran automàticament les plaques LED incrustades a l'asfalt i la senyalització luminosa vertical, fent molt més visible el pas per als conductors, especialment de nit o en condicions de poca visibilitat. Les actuacions es faran al carrer Agustina d'Aragó i Doctor Ferran, així com a les avingudes de Ciutat de Màlaga, Manel Girona, Pineda i Constitució. Justament aquesta, l'avinguda Constitució, és una de les vies amb més concentració d'accidents segons les dades municipals. En total s'instal·laran 136 plaques LED, a més dels sensors, les unitats de control i la resta d'elements necessaris perquè el sistema funcioni de manera automàtica. Cal recordar que aquesta actuació dona continuïtat als tres primers passos de vianants intel·ligents que l'Ajuntament va posar en marxa entre els mesos de desembre i gener. Una iniciativa que ja es va presentar públicament a través de la web de l'Ajuntament, que és castelldefels.org, l'aplicació municipal i les xarxes socials institucionals i també la policia. I potser també us vau poder visualitzar a les pantalles digitals informatives de la ciutat perquè també hi va aparèixer aquesta informació. Aquesta és una mesura que s'emmarca dins de l'estratègia municipal per avançar cap a una mobilitat més segura, fent servir la tecnologia per protegir els col·lectius més vulnerables i reduir el risc d'atropellaments en els punts amb més intensitat de trànsit.
1: Castelldefels Desperta.

0: I avui, que és dilluns, us volem recordar que no hi ha servei de mini deixalleria mòbil. I el que sí que heu de saber és que avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells a diferents barris. Veurem què seran els barris de Bellamar, Montmar Baix, que és cap de l'avinguda Diagonal cap a baix, i també el centre. Recordeu que heu de deixar aquests trastos vells o aquests mobles al carrer entre les 8 i les 10 de la nit i només aquests dies que corresponen a cada zona.
1: Castelldefels Desperta.

I també us volem recordar que la futura reorganització de l'atenció primària a Castelldefels fa un nou pas, però ara és el torn de la ciutadania. El Departament de Salut de la Generalitat ha obert el període d'informació pública per tal de que veïns, entitats i col·lectius puguin presentar al·legacions sobre aquesta creació de l'àrea bàsica de salut Castelldefels 3, que donarà servei des del futur cap la muntanyeta. Us volem recordar que aquest tràmit estarà obert fins al 5 d'agost i permet consultar tota la documentació del projecte i també fer arribar observacions o bé propostes abans de que la nova delimitació de les àrees bàsiques de salut sigui la definitiva. Això es tracta d'un procés que no és nou. De fet, la reorganització de les ABS s'ha treballat ja des de l'any passat en diferents fases de participació pública. Durant aquest temps, l'Ajuntament ha expressat el seu suport a la creació d'aquesta tercera àrea bàsica de salut, considerant que és una oportunitat per reforçar l'atenció sanitària al municipi. Ara bé, el consistori també insisteix que aquest canvi ha d'anar més enllà d'un simple canvi sobre el mapa. Les al·legacions que tornarà a presentar reclamen que el nou CAP compti amb professionals i els recursos necessaris perquè aquesta ampliació del servei sigui real. També demana garantir una pediatria de proximitat, respectar la lliure elecció del centre de salut, assegurar una bona accessibilitat per als veïns i revisar la delimitació dels barris perquè s'ajusti millor a la realitat de la ciutat. Així doncs, el debat no és només on es dibuixen les noves àrees sanitàries, sinó com aquest canvi repercutirà en el dia a dia dels usuaris. L'objectiu compartit és descongestionar els centres actuals i adaptar-los a l'atenció primària al creixement de Castelldefels. Però perquè això sigui efectiu, encara caldrà que la reorganització vagi acompanyada dels recursos humans i materials necessaris. Recordeu que les persones que estiguin interessades poden presentar les seves al·legacions de manera telemàtica. És molt més còmode i es pot fer a través de tràmits GenCat. O bé ho podeu fer també presencialment als registres habilitats pel Departament de Salut. Us recordem que aquest termini finalitza el dia 5 d'agost, avui és 3, o sigui que encara tenim uns dies, de manera que la ciutadania pot participar en aquest procés abans que la nova organització ja sigui la definitiva.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs la veritat és que parlem de molta calma. Es nota que hem entrat en ple mes d'agost. Ha baixat moltíssim el volum de circulació i el més important pel que fa a la xarxa viària més propera és que no tenim constància de problemes importants, de cap gran incidència que ens hagi de complicar aquest trànsit. Per tant, principals entrades per l'extrem sud de Barcelona, com poden ser l'autovia de Castelldefels, la C31, també l'autopista del Garraf o fins i tot ja baixant des del Baix Llobregat, B23 o Autovia 2, aquestes vies presenten algunes zones intenses, però sense retencions i sense problemes importants. Per tant, a aquesta hora, en general, et parlo de circulació còmoda i fluida a la xarxa viària catalana.
0: Doncs moltes gràcies, Roger Serra. Parlem demà.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Castelldefels Desperta.
1: Fa unes setmanes ens explicàvem que Castelldefels està tornant a sumar-se al moviment de banderes verdes d'Ecovidrio amb més de 200 establiments participants i l'objectiu de revalidar aquest distintiu que reconeix els municipis més compromesos amb el reciclatge de vidre. Ara, quan la campanya ja està plenament en marxa, volem saber com està funcionant, quina és la resposta que està tenint per part dels establiments, com també de la ciutadania, i si Castelldefels continua ben posicionada per aconseguir una nova bandera verda. Per parlar-ne, ens acompanya Sandra Martínez Vázquez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels i responsable de la campanya al municipi. Sandra, molt bon dia i benvinguda al Desperta de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs, a veure, explica'ns, fa unes setmanes presentàvem aquesta campanya. Ara que ja està en marxa, quin és el balanç que en feu fins ara?
2: Doncs estem encara analitzant dades, però la veritat és que estem fent un anàlisi bastant positiu. De fet, tenim previst inicialment fer unes 200 visites, i de les visites que teníem previstes, finalment s'han realitzat més. Hem realitzat 213 visites a diferents establiments del municipi i podem dir que la implicació dels establiments de restauració de Castelldefels en aquesta campanya doncs és al voltant d'un 82% aproximadament. S'han fet més de 166 visites completes i és cert que hi ha una part que no s'han pogut realitzar perquè els establiments estaven tancats de forma permanent, hi ha hagut un canvi de nom, un canvi de gerència o inclús algun que potser no ha volgut participar. Però bueno, la implicació general és molt elevada i estem molt contents amb els resultats que estem tenint.
1: Ens estàs comentant doncs, que han sigut 213 visites, però nosaltres en un primer moment ens vas comentar que hi havia 202 establiments. Pot ser que s'hagi ampliat aquests establiments adherits?
2: Sí, correcte. De fet, tenim 11 incorporacions d'establiments que fins ara no hi participaven i que s'han sumat a la campanya i la veritat és que estem molt contents. De fet, com s'ha comentat al principi, la bandera verda d'Ecovidrio és un reconeixement d'aquells municipis costaners que estan més compromesos amb el reciclatge de vidre, amb la sostenibilitat. Llavors, part d'aquesta campanya és visitar els establiments hostalers perquè durant aquests mesos d'estiu una tercera part dels envasos de vidre que es generen durant tot l'any es concentren a l'estiu i més de la meitat d'aquests envasos es generen dintre de la restauració. Per això és molt important que la restauració, el canal Horeca, estigui molt, molt implicat. Llavors, hem, hem, hem, hem, hem, hem, hem, hem, hem,

0: sinó que s'analitza quin és el compromís d'aquests establiments amb la sostenibilitat. Llavors es miren també altres paràmetres, com per exemple si l'establiment aplica mesures d'estalvi i d'eficiència energètica. No? Per exemple, doncs, si fa servir llums LED o si té doble vidre a les finestres, si té sensors de mobilitat. També es mira, per exemple, si tenen mesures d'estalvi d'aigua o ús eficient de l'aigua. No? Per exemple, doncs, si quan han de posar rentavaixelles fan una càrrega completa. Es mira, per exemple, si tenen mesures per evitar el malbaratament alimentari. Bueno, tota una sèrie de qüestions lligades amb la sostenibilitat que al final posa molt en valor tota aquesta feina que està fent la restauració, amb la qual cosa el fet inclús d'haver augmentat el nombre d'establiments adherits a la campanya per nosaltres és molt bo.
1: Doncs llavors el que podem dir és que aquests educadors ambientals no només s'han fixat en el tema del reciclatge de vidre, sinó que han traslladat altres maneres doncs, de poder estalviar o bé reciclar sobre la sostenibilitat en aquest sector.
0: Sí, correcte. De fet, Castelldefels està lluitant per tornar a guanyar la bandera verda i una part important és doncs això, el comportament i la implicació dels establiments hostalers que tenim a la ciutat, també a nivell general de ciutadania, si, bueno, quins són si aconseguim augmentar el reciclatge de vidre i tota aquesta implicació general de la sostenibilitat. Llavors, nosaltres com a municipi lluitem per una de les banderes verdes, però a més els establiments als quals es visita lluiten també per guanyar un guardó propi de l'establiment. De fet, a tota Espanya, perquè hi participen municipis de tota Espanya, hi ha previst entregar 9 guardons a establiments que estan a la costa que estiguin compromesos amb la sostenibilitat. Llavors, és important com a municipi implicar-nos, però a nivell d'establiments també. Al final es vol posar en valor i reconèixer la feina d'aquest sector tan important. Llavors, també hi ha uns guardons específics pels millors establiments bueno, hi ha previst, de fet, 9 guardons a tot Espanya. O sigui que animem els establiments restauradors a que s'impliquin i posin en marxa aquestes mesures perquè això també posa en valor la seva feina.
1: Clar que sí, perquè és una manera doncs, de posar en valor tot el que fan i aquests 9 guardons és com com el premi a la bona feina. Però més enllà dels establiments, la ciutadania també té un paper important. Heu notat una major conscienciació respecte a altres estius?
0: Doncs ara mateix és difícil de dir perquè no tenim encara dades, estem acabant el mes de juliol, llavors aquestes dades les podem analitzar ja quan està acabant l'estiu, una mica veure la progressió els mesos de juny, juliol, agost. Llavors encara no tenim dades com per poder opinar sobre això, però en general la resposta que solem tenir de la ciutadania sol ser molt bona. O sigui que esperem que aquest any també sigui així.
1: I el que sí que estem veient és que a les xarxes esteu doncs, fent... Bueno, hi ha repercussió sobre el sorteig d'aquests mini-iglús i ens agradaria doncs, que expliquessis als nostres oients que possiblement ens estan escoltant doncs, en què consisteix exactament aquesta iniciativa.
0: Bueno, doncs una mica incentivar sinó per una mica donar un petit premi a aquella gent que està implicada, hem preparat un sorteig de 2 miniglús d'ecovidrio per poder reciclar a les llars, que és bueno, els antics iglús que teníem nosaltres als carrers, doncs un tamany més petit, que són molt macos, amb una etiqueta molt, molt maca per tenir a casa i reciclar vidre a casa. Llavors, per participar en el sorteig d'aquests 2 miniglús és molt fàcil. Es faran 2 sortejos. Un primer sorteig, el període de participació és aquesta setmana, des del 27 de juliol fins al 2 d'agost, o sigui, de dilluns a diumenge aquesta setmana, poden participar. I farem un altre sorteig l'última setmana d'agost, des del dia 24 fins al dia 30 d'agost. Llavors, és molt fàcil. Bàsicament, per participar, el que s'ha de fer és seguir el compte d'Instagram de Castelldefels Guapaineta, donar-li un cor, un like a la publicació del sorteig i llavors deixar un comentari responent a la pregunta que fem. En aquest cas, en el sorteig d'aquesta setmana,

0: La pregunta és, bueno, senzilla. Bàsicament el que preguntem és, si poguessis triar, on col·locaries el teu nom in iglú? Explica'ns el lloc i per què. Llavors estem expectants a veure què ens contesten als participants, però bàsicament la idea és però això, doncs, ja que hi ha gent implicada amb el reciclatge i recicla vidre a casa i ho fa molt bé, bueno, doncs tenir un lloc maco per poder deixar el vidre. Llavors això, hi ha dos sortejos, un aquesta setmana i un altre l'última setmana del mes d'agost i amb tots els participants es realitzarà un sorteig i es publicaran les dues persones guanyadores i la idea és fer l'entrega d'aquests miniglus de cara al mitjans, finals de setembre.
1: Vale, perfecte. O sigui que a final de setembre sabrem qui és els guanyadors doncs, d'aquests dos miniglus que esteu sortejant entre la ciutadania. Doncs el que sí que m'agradaria saber és que si haguessis de demanar una última empenta, tant als establiments com als veïns de Castelldefels, quin seria el missatge que els hi donaries?
0: Doncs bàsicament el que diria és que Castelldefels és un municipi que està implicat amb el reciclatge, està implicat amb la sostenibilitat, que li importa cuidar l'ambient que ens envolta i bàsicament és posar en valor aquesta feina, que s'està fent una molt bona feina i posar-ho en valor. Llavors, continuar reciclant, continuar participant i jo crec que entre tots ho tenim molt fàcil per guanyar-ho aquest any.
1: I voldria recordar, quan sabrem si hem aconseguit com a poble o com a ciutat el que és aquesta nova bandera verda? Quan ho sabrem, això?
0: Bueno, la campanya del moviment Banderes Verdes està pensat, és una campanya d'estiu, llavors s'analitza el comportament, no, del municipi, dels establiments, durant aquests mesos d'estiu, juny, juliol i agost. Llavors, el 31 d'agost es tanca la data, és la data límit on s'obtenen totes les dades. El mes de setembre s'analitzen, es miren una sèrie de paràmetres, uns indicadors, i cap a mitjans d'octubre sabrem resultats i podrem donar-vos
1: Sí.
0: o no la notícia de la nova bandera verda, que esperem que aconseguim.
1: Bueno, som positius i optimistes perquè no és la primera vegada. És una cosa que ja venim aconseguint durant molt de temps. Llavors, segurament que renovar doncs, està al nostre abast. El que sí que m'agradaria saber és que si s'aconsegueix aquesta bandera verda, també què significa per la nostra ciutat aquest tipus de bandera verda?
0: Bàsicament el que fa és posar en valor la tasca dels municipis que estan implicats i que ho fan bé. No suposa no hi ha un premi econòmic pel municipi, és un reconeixement. Llavors es posa una mica en valor tota aquesta feina de cara pues, a la resta del país, no? Es posa en valor la feina que fem. I a nivell d'establiments, doncs, els establiments que estan guardonats també és un tema de posar en valor i fer difusió. Llavors no hi ha un premi econòmic, però el que sí que hi ha és difusió, molta difusió. De fet, en aquesta nova edició, els hostalers guardonats poden gaudir d'una classe, una masterclass que prepararan de degustació de diversos plats a càrrec del xef Andrés Tomàs, no, perdó, Andrés Torres, que té una estrella Michelin i una estrella verda també Michelin. I llavors es fa aquesta masterclass i es dona difusió, una mica és publicitar i donar a conèixer aquells establiments que estan fent la seva feina molt ben feta.
1: Doncs em sembla una molt bona clausura a aquesta masterclass doncs, per poder saber de la mà d'una estrella Michelin doncs, aquests secrets que poden haver-hi a la cuina i sobretot en el tema de sostenibilitat. Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Nosaltres també ens sumem a aquesta crida. Reciclar el vidre és un gest molt senzill, però té un impacte molt important. Si aquest estiu aneu a bars, restaurants o guinguetes a la ciutat, recordeu que darrere de cada ampolla o pot de vidre reciclat hi ha un pas més perquè Castelldefels pugui tornar a revalidar aquesta bandera verda que ens parla la nostra companya Sandra Martínez. I si voleu participar al sorteig dels miniglos, encara sou a temps. Tenim aquesta setmana i l'última setmana d'agost, com ens ha comentat. I recordeu que una petita acció pot contribuir a fer una ciutat una mica més sostenible. Així que Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Ens tornem a veure a l'octubre, segurament, per recollir aquesta dada i també doncs, per poder saber si aconseguim aquesta cinquena bandera verda.
0: Perfecte, compta amb mi.
1: Perfecte, ens veiem. Gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara anem a conèixer el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. La situació meteorològica marcada a hores d'ara per l'ambient ja bastant càlid a bona part del litoral i prelitoral. En alguns sectors no s'ha arribat a baixar dels 25 graus de temperatura mínima. Per tant, ambient xafogós en aquest sector. També amb núvols baixos en punts del litoral i prelitoral sud, amb aquest contingut d'humitat que afavoreix aquests núvols. I la tendència és que el sol sigui el gran protagonista, es vagin tancant aquests núvols, però que també vagin arribant núvols alts i mitjans. De fet, a partir de migdia i sobretot durant la tarda, aquesta nuvolositat serà més abundant, més compacta, sobretot a la meitat oest de Catalunya, on també creixeran nuvolades i arribaran xàfecs acompanyats de tempesta, com dèiem, comarques interiors de Tarragona, comarques de Lleida i en especial cap al sector del Pirineu i Prepirineu central i occidental. En aquests sectors, localment, la precipitació pot ser d'intensitat forta, anar acompanyada de tempesta i de calamarsa o de pedra petita. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
5: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Doncs aquest estiu esteu preparant, pensant en el futur i en aprendre un idioma o viure una experiència a l'estranger o fer un pas més en la vostra carrera, l'Ajuntament us recorda que la Unió Europea posa a l'abast de la ciutadania un ampli ventall de programes per estudiar, treballar, fer pràctiques o participar en projectes de voluntariat en diversos països europeus. Sí que és cert que moltes vegades sentim parlar de l'Erasmus, però les oportunitats van molt més enllà. No és només aquest el programa, és un dels programes que n'hi ha a l'abast de tothom, perquè també tenim iniciatives com Discover EU, que permet als joves de 18 anys recórrer Europa en tren. També en tenim la xarxa Eures, pensada per trobar oportunitats laborals. I en tenim Europass, que ajuda a elaborar un currículum reconegut a tota Europa, o programes de pràctiques com les beques de Schumann o Eurodisea. Per a aquelles persones que prefereixen una experiència més social, també hi ha el Cos Europeu de Solidaritat, que impulsa projectes de voluntariat en àmbits tan diversos com l'educació, en el medi ambient, la cultura o la inclusió social. Ara bé, sovint el més difícil és saber per on començar. Per això Castelldefels compta amb un recurs que pot ser de gran ajuda. Us parlem del Servei d'Assessorament de Mobilitat Internacional, que està situat a l'Espai Jove de la Masia, on s'ofereix orientació personalitzada per resoldre dubtes i ajuda a cada persona a trobar el programa que millor s'adapta als seus interessos, ja sigui per estudiar, per treballar, fer pràctiques o bé viure una experiència que sigui internacional. A més, tota aquesta informació també es pot consultar al portal Castelldefels Europa Món, on l'Ajuntament recull els diferents programes europeus, recursos i enllaços oficials perquè fer-los a l'Europa sigui una mica més fàcil. Així que una oportunitat és més a prop del que sembla, només cal saber on buscar-la. I a Castelldefels Europa Món, que és el portal que facilita l'Ajuntament, hi trobareu tota la informació.
1: Castelldefels Desperta.

0: I no deixem de parlar d'estiu i com ja sabeu molt de vosaltres, aquest estiu cada donació compta. I després de la bona resposta que la ciutadania va donar a la campanya que es va celebrar fa poques setmanes coincidint amb aquest dissabte solidari que vam tenir a Castelldefels, doncs ja en tenim una nova oportunitat per demostrar la nostra solidaritat. El proper dia serà el pròxim dissabte 8 d'agost i serà al Centre Cívic Frederic Mompou, a la plaça Joan 23. Aquí s'acollirà una nova campanya de donació de sang i de plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La unitat mòbil estarà oberta des de 9:45 fins les 13 hores i des de les 4 de la tarda fins a 8:45. El que sempre us recomanem és reservar cita prèviament. Doncs la convocatòria arriba en un moment en què les reserves continuen sent necessitants. Perquè fa només uns dies, als micròfons de Ràdio Castelldefels, la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, ens explicava que aquest 2026 està sent un any especialment complicat per mantenir els estocs de sang, amb menys donacions que el mateix període de l'any passat. L'escoltem com ens ho explicava.
1: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Doncs la darrera campanya celebrada a la ciutat va deixar un balanç molt positiu. Van ser 78 donacions efectives, 14 persones que van donar sang per primera vegada i unes xifres que van permetre ajudar potencialment fins a 234 pacients. Tot això des del Banc de Sang, recordant que les necessitats dels hospitals són diàries i que les reserves s'han d'anar renovant de manera constant. I si encara hi ha persones que no s'han decidit mai a donar sang, els professionals insisteixen que és un procés molt senzill, segur i ràpid. Us recordem que només cal ser major d'edat, passar més de 50 quilos, trobar-se bé de salut i portar un document identificatiu. Abans de la donació es fa un petit qüestionari mèdic i una revisió bàsica per comprovar que tot és correcte. Així ens ho explicava Marta Coca. L'escoltem.
1: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió, les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill, a l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic, són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot ara a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: A més de donar sang, en aquesta jornada també es podrà donar plasma. És un component fonamental per elaborar tractaments destinats a persones amb diverses malalties i que també és molt necessari als centres hospitalaris. Per tant, si fa temps que us plantegeu fer aquest pas, el pròxim dissabte 8 d'agost teniu una nova oportunitat per fer-ho aquí a Castelldefels. Una donació només ocupa uns minuts, però pot arribar fins a salvar 3 vides. És un petit gest que continua sent imprescindible perquè els hospitals disposin de sang i plasma sempre que els pacients ho necessitin.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs 7 dones van ser assassinades per violència masclista durant el mes de juliol i aquesta és una dada que es deixa un nou balanç tràgic a l'estat espanyol i que torna a posar sobre la taula una realitat que continua afectant a milers de dones. Segons les dades oficials, amb l'últim que has confirmat, el nombre de dones assassinades per violència masclista arriba ja a 32 durant aquest any 2026 i a 1.373 des de que es van començar a recopilar aquestes estadístiques l'any 2003. Aquesta és una situació que també té conseqüències directes sobre els infants, perquè aquest any ja són 22 els menors que han quedat orfes com a conseqüència d'aquesta violència. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Castelldefels ha volgut mostrar el seu condol i recordar que la lluita contra les violències masclistes passa també per la prevenció, la informació i també la sensibilització. I precisament en aquesta línia està treballant un servei que durant els últims anys s'ha convertit en habitual a moltes de les celebracions de la nostra ciutat, el Punt Lila Plus. Aquest és un dispositiu que hem vist a les festes del mar, a la Revetlla de Sant Joan o també a altes del Mundial de Futbol Femení, però que no només actua quan hi ha una situació d'emergència. La seva principal funció és prevenir, crear aquests espais segurs i oferir informació a la ciutadania. Així ens ho explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament. L'escoltem.
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis els recursos necessaris.
0: El Punt Lila Plus també forma part d'un protocol municipal que coordina la feina dels equips, la prevenció amb la policia local i els diferents serveis implicats, perquè quan es detecta una situació de violència, l'atenció sigui ràpida i especialitzada. Així escoltem com l'Anna Dolors Rodríguez ens ho explicava.
1: El policia està coordinat directament amb els agents que estan al Punt Lila, que són els encarregats d'activar els serveis policials, els cossos policials, que són els que estan especialitzats en el que és la intervenció directa en casos on es produeixi aquest tipus d'agressió. El que fa el servei de Punt Lila és aquest acompanyament, aquesta contenció fins que arriben als cossos policials. Penseu que les persones que estan fent aquest tipus de servei, doncs alguns dels requisits és que tinguin coneixement dels recursos que hi ha a territori en relació amb les violències masclistes i la LGTB-fòbia. També són persones que tenen formació i coneixement de què són les violències masclistes i què és la LGTB-fòbia i d'alguna manera també coneixen els protocols. A part, depenen d'una persona que coordina aquests serveis, que aquesta sí que li demanem un plus encara més d'especialització, que també és l'encarregada de vetllar que el protocol i les intervencions que es fan doncs s'adequin als nostres protocols que tenim l'Ajuntament i a la normativa que en el marc català doncs ens dona paraigües.
0: Des de Castelldefels recordem que davant de qualsevol situació de violència masclista es pot contactar amb la policia local 092 amb el 016 disponible 24 hores o amb el 112 en cas d'emergència. I amb això arribem justament a les 9 del matí.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels. Bon dia, són les 9. I en aquesta hora el nostre primer titular el dediquem al trànsit.
3: Hi ha cues a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat. La Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs a causa d'obres. També per treballs a la calçada Autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. I el transport públic es manté interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona. Ja hi ha servei alternatiu per carretera per la línia R2 Sud de Rodalies, mentre que els trens regionals del corredor sud ja han començat a circular de nou pel tram afectat.
2: El nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja a més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui, els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi mentre creix la pressió cap a Espanya perquè reforci el control de fronteres. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatollahs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i per als cotxes elèctrics. La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Aquesta empresa és l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. I avui es posa en marxa a Lleida un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la capital del Segrià per la campanya de la fruita i moltes de les quals dormen al carrer. Estarà operatiu fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar. Un terratrèmol de magnitud 5,4 s'ha sacsejat aquesta matinada a Egipte. El sisme s'ha registrat a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, al nord-est del país, i també s'ha notat a la capital, al Caire, i diversos països de la regió. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni de danys materials. La cantant nord-americana Ariana Grande retirarà de la vida pública un cop acabi la gira del seu darrer disc l'1 de setembre. L'artista justifica la decisió pel constant escrutini públic a què es veu sotmès a causa de la seva aparença física.
4: 3CAT Info.
2: Titulars d'esports.
5: Ha començat a les 9 la final de solo lliure dels europeus de natació artística de París, on la catalana Iris Thió pot guanyar una nova medalla. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes i Paula Blasi durà el mallot blanc com a millor jove.
2: I pel que fa al temps, tindrem un dilluns de núvols en augment. Arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Calor amb màximes de 32 a 37 graus i xafogor a la costa.
6: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
7: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: I justament avui, que ja és dilluns, és el primer dilluns del mes d'agost, segurament que molts de vosaltres esteu preparant la maleta o ja bé esteu de vacances. Així que la informació que ara us donarem, doncs us pot estalviar més d'un mal de cap. Quan pensem en les vacances, normalment imaginem les platges, muntanyes o bé escapades, però en realitat és que cada estiu també augmenten aquestes consultes pels retards en els transports, les reserves que no coincideixen amb el que ens havíem contractat, maletes que estan perdudes o bé problemes amb els cotxes de lloguer. És per això que coincidim amb l'inici de la temporada alta. La Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg de recomanacions perquè les persones consumidores coneguin molt millor els seus drets abans, durant i després del viatge. I és que cada vegada reservem més serveis per internet, comparem ofertes en diferents plataformes i contractem paquets que combinen vols, allotjaments o activitats. Precisament per adaptar-se a aquesta nova realitat, la Unió Europea està ultimant una nova directiva que reforçarà encara més la protecció dels consumidors, especialment en situacions de cancel·lacions o canvis importants en els viatges. Una reforma que neix sobretot després dels problemes que moltes persones van viure durant la pandèmia a l'hora de recuperar aquests diners dels viatges que es van cancel·lar. Així ens ho explicava Daniel Cebrián, del Servei de Suport de les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
1: Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses doncs, bueno, tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Bueno, doncs, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, pues, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia.
0: Els experts insisteixen que moltes reclamacions es poden resoldre molt millor si s'actua des del primer moment. Per això recomanen conservar sempre les reserves, els correus electrònics, les factures i també qualsevol document que estigui relacionat amb el viatge. I si apareix qualsevol incidència, és important comunicar-la immediatament a l'empresa responsable i deixar-ne constància sempre per escrit. Aquest és el procediment que recomana seguir la Diputació. L'escoltem.
1: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
0: Un altre dels dubtes habituals durant l'estiu és quan arriba aquesta mena de retards o cancel·lacions en els transports. Cal saber que els drets dels passatgers no són els mateixos en funció de si viatgem en avió, en tren, en ferri o bé en autocar. En alguns casos n'hi ha compensacions econòmiques i en d'altres el que correspon és que la companyia ofereixi alternatives per continuar el viatge o bé faciliti allotjament i manutenció si és necessari. En Daniel Cebrián ens explica quines són les principals diferències sobre aquest tipus de transports. L'escoltem.
1: Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, de vegades les persones, quan els expliques, pues, es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que en transport aeri els retards hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora. A partir d'una hora podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%. I a més aquí s'acabaria, I hi ha moltes maneres de... Les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
0: I també recordar-vos que si aquest estiu heu optat per llogar un vehicle, també convé dedicar-li uns minuts abans de posar-nos al volant. Hem de revisar l'estat del cotxe, fotografiar o bé gravar qualsevol desperfecte i comprovar què és el que cobreix exactament l'assegurança. Aquests són petits gestos que poden evitar reclamacions inesperades quan arribi el moment de retornar-lo. Així ens ho comentava en Daniel Cebrián del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
1: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder acreditar en quines condicions em donen aquest vehicle. Uh-huh. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. A veure, no, aquí no, ara no inventaré res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema ple.
0: Bueno, en definitiva, són unes recomanacions que poden semblar molt bàsiques, però que sovint només recordem quan ja tenim el problema al davant. Llavors, informar-se abans de reservar, llegir bé les condicions, conservar tota la documentació i reclamar des del primer moment són 4 passes molt senzilles, però que poden marcar justament la diferència. I també recordeu que si el conflicte no es resol directament amb l'empresa, sempre podeu demanar assessorament als serveis públics de consum, com l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, que us pot orientar sobre quins són les passes que cal seguir per presentar una reclamació.
2: Castelldefels desperta.

I ara anem a parlar doncs, del que seria la nostra ciutat, perquè tenim novetats de que la plaça de l'Àncora ara llueix de nou un dels seus elements més representatius, perquè aquesta setmana les brigades de manteniment de la boia pública han dut a terme la recol·locació de la pedra i de l'àncora que dona nom a aquest espai. És una actuació destacada dins d'aquests treballs de millora realitzats arreu del municipi. I és que entre el 27 i el 31 de juliol, els equips municipals han completat 8 intervencions destinades a millorar l'estat de la via pública i garantir una ciutat més segura, accessible i cuidada. D'entre totes elles, la recuperació de l'àncora de la plaça de l'Àncora té un valor especial, ja que es tracta d'un element emblemàtic i molt identificat amb aquest punt de trobada al municipi. Però a més d'aquesta actuació, els operaris han preparat diversos trams de vorera a l'Avinguda 307, també a l'Avinguda 300, al carrer 6 i al carrer Sevilla i diferents punts de l'Avinguda Santa Maria. I recordem que també s'ha dut a terme la reposició d'una pilona a la cruïlla de l'Avinguda Santa Maria amb el carrer Pompeu Fabra. Aquestes intervencions formen part de les tasques de manteniment que es desenvolupen de manera continuada als barris per conservar l'espai públic en bones condicions i donar resposta a aquestes necessitats del dia a dia que té la ciutadania. Sí que és cert que aquestes actuacions sovint són discretes, però són essencials i els equips municipals continuen treballant perquè els carrers, les places i els espais compartits siguin més còmodes, accessibles i segurs per tothom.

0: I no deixem de parlar de transformació i de canvis a Castelldefels, perquè la transformació de Cana i Marí continua avançant i ja fa un pas decisiu. L'àrea metropolitana de Barcelona, que és AMB, ha adjudicat les obres de construcció del futur parc metropolità de Cana i Marí a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis SLU per un import de més de 3,36 milions d'euros. I si es compleixen els terminis previstos, els treballs començaran aquest mes d'octubre i el nou espai podria ser una realitat durant la primavera del 2027. Es tracta d'un projecte llargament esperat que permetrà recuperar un indret que durant dècades ha format part del paisatge de Castelldefels sota una altra realitat molt diferent. L'espai, conegut per haver funcionat antigament com a pedrera i posteriorment com un aparcament de camions, està destinat a convertir-se en un gran pulmó verd i en un nou punt de trobada per la ciutadania. L'adjudicació de les obres suposa, de fet, l'inici de la fase més visible d'una transformació que busca donar una segona vida a aquest àmbit de la ciutat. Després de l'aprovació definitiva del projecte el mes passat de març i la posterior licitació, el procés entra ara en una etapa que començarà a materialitzar sobre el terreny allò que fins ara eren plànols i previsions. El futur del Parc Metropolità de Cana i Marí ha estat concebut amb una idea molt clara, i és combinar natura, esport, lleure, convivència i tot dins d'un espai únic. La proposta preveu àmplies zones verdes i enjardinades que transformen completament la imatge actual del sector, però també incorporarà equipaments i espais destinats a diferents usos i edats. Entre els elements previstos hi haurà àrees de jocs infantils, un espai per gossos, pistes esportives i diversos recorreguts pensats tant per passejar com per practicar activitat física a l'aire lliure. També està previst que es creï un amfiteatre exterior que podrà esdevenir un nou escenari per a activitats culturals, lúdiques i també comunitàries. La singular configuració de l'antiga pedrera permetrà, a més, aprofitar els desnivells naturals del terreny per incorporar propostes poc habituals. El projecte inclou un circuit de pump track per a bicicletes i patinets, grans tobogans integrats als talussos i diversos miradors que oferiran noves perspectives en un entorn natural urbà que envolta l'espai. Més enllà de la construcció d'un nou parc, el projecte representa una operació de recuperació ambiental i urbana de gran abast. L'objectiu és convertir la zona degradada en un espai útil, accessible i atractiu per als veïns i les veïnes, reforçant alhora la xarxa d'espais verds de Castelldefels. Aquest tipus d'actuacions tenen una doble dimensió. D'una banda, permeten millorar la qualitat paisatgística de la ciutat i augmentar les àrees destinades al contacte amb la natura. I, de l'altra banda, generen nous espais de relació, convivència, que afavoreixen l'activitat física, el descans i la vida comunitària. La futura instal·lació també comptarà amb sistemes de tancament nocturn per contribuir a la seguretat i al manteniment del recinte. Una mesura pensada per preservar les instal·lacions i garantir-ne la bona conservació al llarg del temps. Cana i Marí està cridat a convertir-se en un dels grans parcs de referència de Castelldefels. La seva dimensió, la varietat d'usos previstos i la recuperació d'un espai amb una llarga història el converteixen en una de les actuacions urbanes i ambientals més rellevants dels darrers anys al municipi. I ara, amb l'adjudicació de les obres ja resoltes, el compte enrere ha començat. Si el calendari avança segons les previsions, recordem que ens han comentat que és per la primavera del 2027, quan podria marcar l'obertura d'aquest nou espai verd destinat a transformar definitivament la ciutat. Un projecte que, més enllà de les xifres i dels terminis, simbolitza la capacitat de convertir un espai en desús en una oportunitat de futur.
1: Castelldefels Desperta.

0: I justament ara parlem de dades, perquè justament per poder fer aquestes transformacions a les nostres ciutats i als nostres espais, necessitem tenir dades, i és cada vegada més important com per poder planificar com estan creixent les ciutats com evolucionen. Saber quants habitants tenim, com canvia la població, quines necessitats poden aparèixer en els pròxims anys, o com es prepara Castelldefels, com es compara Castelldefels amb altres municipis similars, ens pot ajudar, doncs, sobretot en aquesta preparació i planificació de la ciutat. I justament, precisament amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, que és una eina pública que permet consultar i comparar informació dels 311 municipis de la nostra demarcació. Aquesta és una plataforma que posa a disposició dels governs locals i la ciutadania dades sobre àmbits molt diversos com població, serveis públics, economia, recursos municipals o indicadors socials. Per explicar-nos millor què ofereix aquesta nova eina, la nostra companya Estefania González ha parlat amb Nicolasa Pérez Sánchez, gerent de serveis d'assistència del govern local de la Diputació de Barcelona. Escoltem.
1: Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. Uh-huh. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors. De manera que l'Ajuntament, o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... Es tracta de tenir dades per la presa de decisions.
0: Una de les possibilitats més interessants d'aquesta plataforma és que permet comparar la realitat de cada municipi.

0: equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
1: I si ens fixem en Castelldefels, la plataforma permet extreure algunes dades sobre l'evolució del municipi en aquests darrers anys. Segons aquests indicadors, la ciutat ha experimentat un creixement de la població en un 4,22% en aquests últims 5 anys. Una dada superior a la registrada en municipis de característiques similars que se situa en el 3,51% i també per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, del 2,94%. L'eina també mostra que Castelldefels compta amb una població lleugerament més jove que altres municipis de referència. L'edat mitjana se situa en els 42 anys i mig, aproximadament, que és per sota de la de municipis comparables i també de la mitjana comarcal. A més, el centre d'anàlisi recull altres indicadors relacionats amb la densitat de població, l'activitat econòmica o el pes del sector turístic a la ciutat. Des de la Diputació remarquen, però, que les dades no serveixen per establir si una situació és millor o pitjor, sinó per disposar d'informació que ajudi a prendre decisions i planificar les polítiques públiques. Així ens ho explicava la Nicolasa Pérez Sánchez. L'escoltem.
0: Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern.
1: El Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, recordem que va néixer l'any 2021 i des de 2023 és una plataforma oberta també a la ciutadania. Ara, la Diputació continua treballant per ampliar els indicadors disponibles i facilitar que aquesta eina sigui cada vegada més accessible i també a través dels webs municipals. Una manera de posar les dades al servei de la transparència i d'una millor planificació del futur dels municipis. En el cas de Castelldefels, és una eina que permet mirar en perspectiva com s'està evolucionant com a ciutat i quins reptes són els que poden aparèixer en aquests pròxims anys.
2: Castelldefels desperta.

0: I ara és el moment de conèixer el temps que ens espera. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. La situació meteorològica marcada a hores d'ara per l'ambient ja bastant càlid a bona part del litoral i prelitoral, on en alguns sectors no s'ha arribat a baixar dels 25 graus de temperatura mínima. Per tant, ambient xafogós en aquest sector, també amb núvols baixos en punts del litoral i prelitoral sud, amb aquest contingut d'humitat que afavoreix aquests núvols, i la tendència és que el sol sigui el gran protagonista, es vagin trencant aquests núvols, però que també vagin arribant núvols alts i mitjans. De fet, a partir de migdia i sobretot durant la tarda, aquesta nuvolositat serà més abundant, més compacta, sobretot a la meitat oest de Catalunya, on també creixeran nuvolades i arribaran xàfecs acompanyats de tempesta, com dèiem, comarques interiors de Tarragona, comarques de Lleida i en especial cap al sector del Pirineu i Prepirineu central i occidental. En aquests sectors, localment, la precipitació pot ser d'intensitat forta, anar acompanyada de tempesta i de calamarsa o de pedra petita. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

canviar el to i parlar de cultura, perquè la cultura tornarà a omplir els escenaris de Castelldefels aquesta tardor, amb una agenda àmplia, variada i pensada per tots els públics, perquè el Teatre Plaza i la Sala Margarita Xirgu han presentat la programació d'aquest quart trimestre de 2026, una temporada que arriba sota el lema Inspira, una invitació a descobrir històries, emocions i experiències a través de les arts escèniques.

0: Doncs la proposta reuneix més d'una desena d'activitats entre els mesos d'octubre i desembre, amb el teatre musical, concerts, humor, dansa, cinema i espectacles familiars. Aquesta és una programació que consolida els equipaments culturals municipals com a espais de trobada, participació i també dinamització cultural, tot apostant apropant propostes de qualitat a la ciutadania sense sortir de la ciutat. Com us hem comentat, el lema escollit per aquesta temporada és Inspira. Ret homenatge als directors d'arts escèniques i a totes aquelles aquells professionals que des de la creativitat, la sensibilitat i el talent contribueixen a enriquir la cultura i la vida cultural de Castelldefels. Es tracta d'una declaració d'intencions que es trasllada també a la programació, caracteritzada per la seva diversitat i per la voluntat d'arribar a públics molt diferents. La temporada arrencarà amb força el primer cap de setmana d'octubre gràcies a The Jazz, tribut a Chicago, una proposta de teatre musical i de companyia i de la companyia La Quarta Paret, que portarà a l'escenari l'energia i l'estètica d'un dels grans clàssics del gènere. Durant aquest mes també arribaran alguns dels plats forts de la programació, com la divertida paròdia Friends, The Musical Parody. Aquesta està inspirada en una popular sèrie televisiva, així com una nova cita amb el cicle del Castell Comedy Stars, que continuarà apostant per l'humor i la improvisació amb espectacles com Corta el Cable Rojo i Impro Show. La música també tindrà un paper destacat, d'una banda amb l'actuació de la cantautora Nereida Fao, que presentarà el seu EP Relato Íntimo dins del programa de Castelldefels a Estrena. De l'altra, amb una vetllada que reunirà tres artistes sobre l'escenari: David Peris, Curro García i Camil Castellà, acompanyats de banda. I la sala Margadí de Xirgo completarà l'oferta cultural d'octubre amb diverses projeccions cinematogràfiques, reforçant així una programació que busca combinar disciplines i formats. I ara ja passem al novembre. La programació continuarà amb una oferta especialment intensa pels amants del teatre i de la música. Entre les cites destacades figura Carmen, una petita història d'amor. Una proposta d'òpera collage que ofereix una aproximació singular a una de les obres més universals del repertori líric. I també arribarà al Teatre Plaza Dràcula, una producció de teatre musical amb guió i direcció de Performing Arts que reinterpretarà el clàssic personatge de Bram Stoker. L'humor tornarà a tenir un espai destacat amb la participació de Santi Rodríguez, que ara presentarà el seu espectacle Nos vamos de viaje i amb la representació de No me toques el cuento, una proposta teatral que forma part de les activitats vinculades al Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència de Gènere envers les dones i les nenes. Els més petits també tindran el seu protagonisme i això serà gràcies a De Simba a Kiara, un espectacle familiar inspirat en l'univers del Rei Lleó que promet música, emoció i personatges coneguts per diverses generacions. El mes de novembre es completarà amb una nova cita musical a la Sala Margadí de Xirgu, que acollirà un concert de jazz a càrrec de Jazz Time, ampliant així l'oferta pels amants de la música en directe. I ja arriba el mes de desembre, que serà cultura per poder acomiadar l'any. Així que una vegada més l'últim mes de l'any estarà marcat per un ambient nadalenc i per activitats pensades per gaudir en família. La programació inclourà una sessió de cinema familiar en català, una proposta d'animació adreçada als més petits de la casa, així com la projecció d'un clàssic cinematogràfic de Nadal. Una cita habitual que convida a reviure la màgia d'aquestes dates. I el punt final de la temporada arribarà amb el tradicional concert de Nadal, una de les activitats culturals més esperades del calendari. L'actuació estarà protagonitzada per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i la soprano Marta Valero, que oferiran un repertori format per danses, valsos, polques i altres sorpreses musicals per poder acomiadar l'any. Així que amb aquesta nova programació al Teatre Plaza i la Sala Margadí de Xirgo refermen la seva vocació de servei públic i el seu compromís amb una oferta cultural estable, accessible i de qualitat. Més enllà de l'entreteniment, la programació busca oferir i convertir la cultura en una experiència compartida capaç de generar emocions, reflexió i també cohesió social. Així, doncs, a través d'una combinació equilibrada de grans produccions, propostes de proximitat, artistes emergents i activitats familiars, els equipaments culturals municipals continuen consolidant-se com un dels principals motors de la vida cultural a Castelldefels. Us recordem que les entrades ja es poden adquirir a través de la plataforma Entrepolis i recordeu que és una tardor que es presenta plena d'històries, de músiques, rialles, emocions i que convida la ciutadania a omplir les butaques dels equipaments culturals de la ciutat.
1: Castelldefels Desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist. Con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels. Castelldefels Desperta.

0: I doncs us volem recordar doncs, que ja s'apropa la festa major, això no cal recordar-ho perquè tots ja en teniu moltes ganes de festa i justament ens queden pocs dies per arribar a aquesta data tan significativa per Castelldefels. Però la festa major, ja que està escalfant motors, una de les cites més emblemàtiques està buscant nous protagonistes. I això és perquè l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels té obert el procés d'inscripció per totes aquelles persones que vulguin participar a la llegenda del Garigot. És un espectacle que cada any converteix la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta en un escenari d'una gran aventura de cultura popular. La representació se celebrarà el pròxim 8 d'agost, o sigui que encara ens queden uns dies per poder apuntar-nos i poder participar. I es farà a les 10 de la nit. I l'organització anima a veïns, veïnes de totes les edats a sumar-s'hi. Justament recordem que no cal tenir experiència prèvia teatral, només ganes de participar i passar-s'ho bé i formar part d'una de les tradicions més arrelades a la nostra ciutat. Recordem que la llegenda del Garigot és molt més que una obra de teatre. Es tracta d'un espectacle que combina interpretació, música, focs i elements festius per recrear una història plena de personatges fantàstics. Així que any rere any la representació atrau a centenars d'espectadors i s'ha consolidat com un dels moments més esperats de la Festa Major. Recordem que darrere de cada edició hi ha una feina de nombroses persones voluntàries que fan possible que la llegenda cobri vida sobre l'escenari. Ara l'organització vol incorporar aquestes noves cares per continuar fent créixer el muntatge i mantenir viu aquest projecte col·lectiu que forma part de la identitat cultural de Castelldefels. Així doncs, les persones que esteu interessades en participar com actors, actrius, figurants o per poder formar part de la Festa Major des d'un altre punt de vista, doncs podeu formalitzar la vostra inscripció a través dels canals de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels o bé també a través de la pàgina web de l'Ajuntament, que és castelldefels.org. Us recordem que les places són limitades. Per tant, si alguna vegada teniu o heu pensat de viure aquesta festa major des d'aquesta altra perspectiva, recordeu doncs, que aquesta és l'oportunitat perfecta. Deixar de ser un espectador per una nit i convertir-se en un protagonista de llegenda de les més conegudes de la nostra ciutat.
1: Castelldefels desperta.

I ja que tenim posada la mirada en la festa major d'estiu d'aquest any, doncs justament farem un repàs doncs, de tota aquesta informació que tenim sobre les actuacions, perquè un dels noms propis d'aquesta edició serà el grup mataroní, que es diu The Tallets, que actuarà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta. Aquesta banda, The Tallets, s'ha convertit en un dels grans fenòmens de la música catalana actual i arribarà a Castelldefels amb els seus ritmes festius i una proposta que promet reunir centenars de persones en una de les nits més esperades de la Festa Major. I justament l'endemà, el dia 16 d'agost, serà el torn de la Chenoa, que posarà el punt i final a la programació municipal principal. L'artista oferirà un concert amb algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, consolidada durant més de 20 anys als escenaris. Però també us volem recordar que la Festa Major comença uns dies abans. El 13 d'agost, a la plaça de l'Església, es convertirà en un dels epicentres de l'activitat musical amb l'actuació de Ginestar, una de les formacions més reconegudes d'aquest panorama musical català actual. A continuació, prendran el relleu Los Toreros Muertos, una banda liderada per Pablo Carbonell que aportarà humor, rock i un toc de nostàlgia amb els seus grans clàssics. I també recordem que aquell mateix dia tornarà la Festa Alternativa de Castelldefels, la coneguda FAC, que un any més omplirà el pàrquing del CERT amb concerts i activitats organitzades per l'entitat Aviva. I ja amb el 15 d'agost coincidim amb el concert de The Tallets a la plaça de l'Església, oferirà una proposta completament diferent amb l'actuació de la Camerata Bacassis, una orquestra de cambra formada per joves músics que aposta per apropar la música clàssica a tots els públics. I us recordem que, com hem comentat fa justament uns moments, el dia 8 d'agost al Parc de la Muntanyeta hi tindrem aquesta llegenda del Garigot, que és un espectacle que combina aquest teatre, foc i música i cultura popular, que busca veïns i veïnes que vulguin participar com actors, actrius o figurants. Així doncs, la ciutat ja es prepara per viure dies intensos de festa amb una programació que combina artistes de primer nivell, propostes per tots els gustos i activitats que mantenen viva la identitat festiva de Castelldefels. I això només és un avançament, perquè en els propers dies coneixerem tota la programació completa de la Festa Major, que tornarà a omplir els carrers i les places i espais municipals de música, cultura i tradició. I aquí, des de Ràdio Castelldefels, anirem doncs, veient què és el que té tota aquesta Festa Major per poder gaudir-la amb seguretat i amb tots els nostres companys.

0: Doncs quan pensem en Castelldefels, molts visitants la relacionen immediatament amb les seves platges, però la ciutat fa temps que ha ampliat aquesta oferta i cada vegada es consolida més com una destinació que combina esport, patrimoni, cultura i natura. I les últimes dades així ho confirmen. Segons la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics elaborat per el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, dos dels principals equipaments de Castelldefels es troben entre els recursos turístics més destacats del Baix Llobregat. I aquests són el Canal Olímpic de Catalunya i el Castell de Castelldefels. Recordem que el Canal Olímpic ocupa la segona posició entre els atractius més visitats de tota la comarca, només per darrere del Viladecans de Style Outlets, una dada que confirma el paper d'aquest equipament com un referent per la pràctica esportiva, les activitats nàutiques i el lleure familiar, tant per als veïns com també pels els visitants que arriben durant tot l'any. I per la seva banda, el castell també continua guanyant protagonisme. L'informe situa com el segon espai de patrimoni arquitectònic més visitat del Baix Llobregat, només superat per la colònia Güell. Aquestes són unes dades que arriben, a més, en un moment especialment simbòlic. Fa només uns dies coneixíem la descoberta d'una tomba romana durant l'excavació arqueològica al mateix turó del castell. Una troballa que posa encara més valor a aquest espai i recorda que la seva història es remunta molt més abans de l'època medieval. Precisament aquesta combinació entre patrimoni, divulgació i activitats culturals és un dels factors que expliquen l'interès creixent pel castell. Al llarg de l'any acull concerts, exposicions, jornades de portes obertes i visites que permeten descobrir tant la fortalesa com espais com Piràtia, el centre d'interpretació de la història de Castelldefels. En definitiva, aquestes xifres confirmen que Castelldefels continua reforçant el seu posicionament com una destinació que va molt més enllà del sol i la platja. I justament amb aquesta notícia, doncs arribem ja a les 10 del matí a... i us deixarem amb l'Així Som, amb la nostra companya que torna de vacances.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. El nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui els ambaixadors dels 27 països de la UE es reuneixen d'urgència. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. Assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret Hormuz. Abans d'aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas, anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i també pels cotxes elèctrics. La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Aquesta empresa és l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. Baixa risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Avui ja no hi ha cap municipi en perill extrem. Sí que se'n mantenen 71 en risc alt. La situació també permet reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens d'entre 5 i 6 anys. La majoria eren menors de nacionalitat estrangera que van morir a platges, rius o aigües naturals. Són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. I èxit en la prova pilot per erradicar els peixos invasors de dos estanys al Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació de biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el veró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs.
3: Esports.
2: Pau Dax, bon dia.
4: Bon dia. Acabem de saber que la catalana Iris Tió ha guanyat la medalla de bronze a la final de solo lliure dels europeus de natació artística a París. La nedadora ha quedat darrere de les atletes, de l'atleta, de l'equip d'atletes neutrals Kandoshka i de l'alemanya Bleier. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes i Paula Blasi durà el mallot blanc com a millor jove.
2: La setmana comença amb temps una mica més inestable. Després d'un matí de calor i alguns núvols, durant la tarda esperem xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Tot plegat a màximes entre els 31 i 37 graus i la xafogó notable.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La transformació de Can Aymerich fa un nou pas amb l'adjudicació de les obres. L'AMB adjudica els treballs a Eurocatalana Obres i Serveis per 3,36 milions d'euros i preveu iniciar la construcció del futur parc metropolità el proper mes d'octubre. La recuperació d'aquesta antiga pedrera de Can Aymerich entra en la seva fase decisiva amb aquesta adjudicació de les obres de construcció del que serà el futur pulmó, el nou pulmó verd de la ciutat. Presentada la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, la iniciativa es va presentar la setmana passada al camp municipal dels Canyars, impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. Tancament temporal dels jocs d'aigua del Centre Cívic Vista Alegre per tasques de manteniment. Aquesta actuació prevista permetrà dur a terme les tasques de manteniment necessàries per garantir el bon estat de les instal·lacions i assegurar que la qualitat de l'aigua continuï complint tots els requisits sanitaris i de seguretat. Al llarg d'aquests treballs s'executaran diferents intervencions tècniques destinades a mantenir l'equipament en les millors condicions per al seu ús. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Cada estiu canvien les rutines dels infants i adolescents. Les vacances impliquen més temps lliure, menys horaris i sovint també passen més hores davant de les pantalles. Mòbils, videojocs, xarxes socials o plataformes digitals formen part del seu dia a dia, però quan aquest ús deixa de ser saludable pot afectar el descans, les relacions familiars, el rendiment acadèmic o el benestar emocional. Precisament aquests dies la Diputació de Barcelona ha posat el focus en aquesta realitat, coincidint amb l'inici de les vacances escolars i ha reforçat el seu missatge de garantir la importància d'aquesta prevenció i de l'acompanyament familiar. Per parlar-ne, saludem ara per telèfon a la Gemma Garcia, cap d'intervenció en drogodependències del centre Espot. Gemma, benvinguda a Ràdio Castelldefels, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Doncs, per començar, una mica de radiografia de la situació. Quin és l'estat de salut digital dels nostres adolescents?
1: Bé, com tu has dit, les eines digitals formen part, no?, de les relacions dels adolescents, inclús de la seva pròpia identitat. I, per tant, és una eina que, bueno, que està present, no?, en el dia a dia i en tots els seus moments, i que hem de poder regular.
0: Esteu detectant un canvi important en els últims anys? Quina és la tendència?
1: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que, bueno, estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale? Actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que tenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs, i també estem observant un increment important del joc d'apostes online i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem amb un 17,5% de casos de noies i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
0: Enviàveu fa pocs dies una nota de premsa amb totes aquestes dades, amb un titular també que crida molt l'atenció, que és que els problemes relacionats amb les pantalles ja representen més de la meitat de les sentències que feu en el vostre servei. També d'aquí extrec un altre tema clau, i és que estem parlant amb tu, Gemma Garcia, que ets cap d'intervenció en drogodependències, i estem parlant de dependència a les pantalles. Com és que les pantalles arriben al centre Espot també?
1: Bueno, perquè nosaltres treballem les addiccions i les pantalles, quan fem un ús no adequat de les pantalles, poden arribar a tenir un component que generi una addicció. Quan diem, no?, que en una pantalla ens provoca una addicció. A veure, l'ús de les pantalles va, diguéssim, des d'un continu, que seria des d'un ús a un ús problemàtic, on ja comencem a veure algun tipus d'afectació de les pantalles en la vida diària de la persona. I quan podem parlar d'una addicció? Doncs parlem d'una addicció quan l'ús de les pantalles implica un ús excessiu, on hi ha una pèrdua també de control, no?, perquè hi ha una gran intensitat de desig de fer aquesta activitat i un descontrol de la conducta. Quan hi ha una forta dependència i no puc deixar de fer aquesta actitud, perquè si la deixo de fer, doncs estic amb malestar, irritabilitat i persisteix, no?, la conducta, encara que hi ha conseqüències greus. Quan perdo un interès per altres conductes que per mi eren gratificants, perquè focalitzo, no?, la conducta amb aquesta activitat, i quan afecta d'una forma greu en la meva vida quotidiana. Per tant, quan estem en aquest punt és quan ja podem parlar de que hi ha una dependència o que hi ha una addicció, no? Per això, des dels centres de tractament que treballem amb addiccions, treballem d'una forma integral el que són les addiccions a substàncies i les addiccions comportamentals.
0: Quines altres addiccions entrarien dins d'aquestes addiccions comportamentals? Ui, disculpa.
1: Sí, no. Mira, les addiccions comportamentals són totes aquelles en les que qualsevol activitat que fem i que inicialment és una activitat que ens proporciona plaer, com pot ser, doncs, jo què sé, la pantalla, l'esport, l'alimentació, la compra, el sexe. Quan aquestes conductes acaben fent un patró de dependència, no?, i afecten a la nostra vida d'una forma greu, doncs acaben sent això, conductes addictives a nivell comportamental. A nivell d'adolescents, les que més trobem són sobretot les relacionades amb pantalles, també tot el tema del joc online, joc d'atzar online, compres compulsives, tot el tema a vegades també de sexe, no?, a través d'internet, serien aquest tipus d'activitats.
0: També el que heu detectat, que justament ho mencionaves ara, Gemma, és aquest increment del joc d'apostes online.
1: Sí, cada vegada estem veient que l'increment d'apostes online és més gran. Ja s'observa, no, en les dades, en les estadístiques que es donen, no, del Pla Nacional d'Addiccions, on es veu que hi ha un augment del joc online, sobretot també en adolescents. I és un tema que nosaltres ja esperàvem, no, d'alguna manera que anés arribant, perquè les dades ens donen aquests números. I sí que és cert que fins ara costava bastant que arribessin a les unitats, addiccions comportamentals, i ara darrerament el que veiem és que sí que hi ha un increment cada vegada més gran d'aquestes situacions que es puguin arribar. Val? I això és bo perquè d'alguna manera el que ens diu és que, bueno, la sensibilització, no, en general, sobre aquest tema està creixent i que cada vegada som més conscients, no, de la necessitat d'intervenir l'abans possible.
0: Hi ha una edat especialment vulnerable o qualsevol adolescent pot acabar desenvolupant aquest tipus de problemes?
1: A veure, ja, respecte a l'edat, o sigui, sí que és cert que l'adolescència és una etapa de major vulnerabilitat, no? Per patir conductes de risc en general, i una d'elles és el tema de les addiccions. Per què, no? Per què passa això? Bueno, perquè és una etapa en la que hi ha tot un desenvolupament, no, a nivell cerebral, de maduració cerebral, on tota la part, diguéssim, frontal, que és la part que implica les funcions executives que tenen a veure amb la regulació emocional, amb la planificació, amb el control de la impulsivitat, encara s'està desenvolupant. També és un moment de més de recerca, no? De la identitat, de recerca de les relacions socials i d'experimentar. I tot això fa que sigui una etapa més transitòria, no? De vulnerabilitat davant d'aquestes situacions. I per altra part, evidentment, no tots els adolescents, no, acaben fent un tema d'addicció. Moltes vegades l'adolescent experimenta i de forma espontània, doncs, després es millora la relació amb aquesta activitat. I sí que hi ha unes característiques poder a nivell de personalitat que impliquen major vulnerabilitat, com pot ser tota la part, per exemple, de les dificultats de les relacions socials, aquest perfil com més impulsiu, no? Que tot això fa que, bueno, que pugui tindre més riscos. I, evidentment, també, si tenen algun tipus d'altre trastorn mental, no? Que això fa moltes vegades que no necessàriament desenvolupin una addicció, però que sí que són més vulnerables, com són, per exemple, perfils de TDAH, els perfils de TEA, no? Tot aquest tipus de persones sí que és, a vegades tenen més predisposició a fer conductes addictives.
0: Tot i que estàvem ara justament parlant d'adolescents i tota aquesta predisposició, des del centre es pot, heu incrementat també l'edat d'atenció.
1: Sí, hem incrementat la detenció perquè, bueno, ja portem molts anys treballant amb el tema d'addiccions. I principalment, per exemple, a nivell de pantalles, el que observàvem era que fins ara treballàvem fins a 21 anys i a partir de 12. I el que veiem és que moltes vegades, per exemple, amb edats més primerenques, quan ens arribaven cap als 12 anys, doncs potser ja portaven un parell d'anys, no? Amb un consum més problemàtic de les pantalles. Llavors vam veure necessari diguéssim, per la franja de l'edat més inicial, començar a intervenir d'una forma més precoç. Llavors els comencem a veure a partir dels 9 anys, conjuntament amb la família, i també tenim un programa per treballar amb famílies de nens menors de 9 anys, no? Perquè veiem imprescindible fer tot un treball preventiu i perquè realment no, o sigui, es vagin incorporant les pantalles tal com és necessari, no? O sigui, evitant la sobreexposició de les pantalles. I per altra part també veiem que era important incrementar l'edat per amunt perquè observem que moltes vegades els joves amb edats de 20, 20, 21 anys comença a haver-hi més la problemàtica sobretot de joc online, no? També augmenta el consum de substàncies i el que veiem és que a vegades aquest perfil d'usuaris costa que es vinculin a altres serveis, no? Per adults, on a vegades sí que es troben a lo millor en consums més greus, més cronificats i ells no es vinculen de la mateixa manera, no? Llavors, per nosaltres era important donar, diguéssim, doncs aquest espai per poder fer un treball més continuat, no?
0: Dins de tot aquest servei d'acompanyament, també de recursos preventius, com tallers i diversos materials, per exemple, crida l'atenció aquest contracte familiar per a l'ús del mòbil, que potser ara que arriba l'època estival, doncs, pot resultar molt útil establir aquest tipus de pactes.
1: Sí, és molt important fer pactes clars i positius acordats, no? Entre la família i l'adolescent, perquè d'alguna manera el que ens permet és regular l'ús que farà l'adolescent d'aquest mòbil i sobretot també entendre pues, que d'alguna manera hi haurà un control parental, un control amb una supervisió activa, no?, que permetrà d'alguna manera gestionar d'una forma adequada, no?, l'ús del mòbil.
0: I al principi de l'entrevista, Gemma, ens destacaves aquestes dades que, per una banda, entre els nois disminueix el pes dels videojocs, però s'incrementen les apostes en línia i, en el cas de les noies, heu observat un increment dels problemes vinculats a les xarxes socials. A què creieu que responen aquests canvis?
1: Bé, el que comentàvem respecte a les xarxes socials, bueno, principalment les noies tenen més problemàtica, no?, de dependència en aquest àmbit. I sí que és cert que jo crec que no és que hi hagi un augment en general, sinó que ens estan començant a arribar més noies, vale? I observem que ens arriben amb una edat més precoç, o sigui, l'edat mitjana pot estar al voltant dels 13 anys, no? Llavors, a veure, quant al tema del joc, sí que estem observant un increment de joc online, perquè és un tipus d'activitat que es pot fer doncs, les 24 hores amb un anonimat, no? Observem aquesta dependència més gran, no?, amb les noies en temes de xarxes socials i que està molt relacionada principalment doncs, amb aquesta recerca de la identitat, amb aquesta necessitat, no?, com d'aprovació. Té molt a veure aquí tot el tema de l'alimentació també, tot el tema de l'estètica. Bueno, són temes que també ens preocupen, molt, eh?
0: Ara, Gemma, just estava pensant, teniu com seria el circuit? Perquè en el cas de les xarxes socials, amb les noies, justament ho estaves mencionant ara, aquí poden derivar certs problemes de salut, específicament amb qui més ho visquem és amb les noies, a aquests casos de bulímia, de trastorns alimentaris de manera general. Com seria el circuit si detecteu, si una família s'apropa, si una noia demana ajuda i detecteu que dins d'aquesta addicció a les pantalles, a les xarxes socials, també hi ha un altre tipus de comportament que s'ha d'abordar, algun altre tipus de trastorn? Teniu alguna col·laboració? Com s'aborda en aquest cas, per exemple?
1: A veure, justament el tema de les addiccions, en l'àmbit de les addiccions, la major part dels casos presenten patologia dual, que és el que tu comentaves ara, no? Quan hi ha un trastorn de conducta addictiva i un altre trastorn mental, no? Com pot ser, per exemple, el que tu ara comentaves, un trastorn de conducta alimentària, una depressió, ansietat, TDAH, no? Un trastorn autista, etcètera. A nivell del tractament en patologia dual es treballa de forma integral. Treballem conjuntament tant el tema de l'addicció, els dos símptomes, no? Tant el tema de l'addicció com l'altre trastorn mental. Això treballem nosaltres des del nostre centre d'una forma integrada perquè també disposem d'un equip interdisciplinar que està integrat per psiquiatra, per psicòlegs, per educadors socials i treballadors socials, en la qual treballem d'una forma conjunta els dos àmbits. Sí que a vegades es donen els casos que potser és algun adolescent que també està vinculat a un servei de salut mental, com pot ser un CESMIC o com pot ser CESMA, depenent de l'edat, i a vegades sí, es tracta també en aquest servei, doncs a vegades el que fem és treballar d'una forma coordinada els dos serveis.
0: Sí, ara ja per acabar, Gemma, pensant també en aquesta part de traslladem-ho a l'apartat positiu que ens comentaves, perquè aquí tenim sobre la taula diverses dades que, òbviament, preocupen i ocupen a molts pares i mares que tenen la sensació sempre d'anar un pas per darrere de la tecnologia amb els seus fills i filles, però aquí hem de posar en context el que ens estaves explicant, que aquestes dades també s'incrementen perquè hi ha més sensibilització, per tant, més persones s'apropen, més persones coneixen també el centre i demanen aquest acompanyament. Llavors, ara, tenint en compte que les famílies estan començant les vacances d'estiu amb els adolescents, amb els infants, més hores a casa, més hores lliures, quins serien els consells pràctics que donaries a les famílies, els tres consells més adreçats per les famílies per afrontar aquest estiu amb un ús saludable de les pantalles?
1: Sí, molt bé. Mira, com comentaves tu a l'inici, a l'estiu és un moment crític, no?, perquè es puguin desenvolupar conductes de risc, però també és una oportunitat per reequilibrar els hàbits digitals, no? No, no és només un risc. Per tant, com a recomanacions importants, per una part és mantenir uns pactes, uns límits clars i positius acordats en relació al temps d'ús i a l'horari del mòbil, en els llocs també que farem servir el mòbil i moments de desconnexió, amb activitats, no? Compaginat amb activitats atractives, que sense mòbil. Sobretot també molt important, límits i clarificar el tema del contingut en el que ens s'estan adreçant, no només el temps. Fer una supervisió activa, que no implica només fer un control parental, sinó entendre què fan dintre de les pantalles, a què juguen, què miren. tindre unes converses obertes, també positives, per treballar tot el tema del benestar, del consentiment de la privacitat, de fomentar, no, a l'ús crític, i sobretot també a l'adult ha de participar i donar un exemple clar, no, amb un modelatge correcte. Tot això dirigit a l'ús de les pantalles en adolescents, perquè ha de quedar com molt clar que els infants, zero pantalles. Vull dir, això és molt important, que quedi molt clar que els nens petits no han d'utilitzar les pantalles.
0: Quina seria la franja d'edat en la que no han de fer servir les pantalles?
1: A veure, totes les dades actualment el que ens indiquen és que de 0 a 3 anys, zero pantalles. Això és importantíssim. A partir de 3 o 6 anys comencen a tindre alguna exposició limitada i sempre acompanyada de l'adult. A partir dels 6-12 anys l'exposició ha de ser més limitada i també supervisada, fent un pla digital. Com a màxim se recomana una hora al dia. I a partir dels 12-16 anys, d'alguna manera, és anar fomentant a l'ús autònom i responsable, sempre amb acompanyament i d'alguna manera sempre fomentant altres activitats fora de les pantalles.
0: Doncs Gemma García, ja per acabar, si alguna persona que ens ha escoltat li ha interessat tant per la banda de trobar recursos, material útil, com el contracte també que estàvem comentant, o per altres, si hi ha alguna família preocupada que necessita d'acompanyament del centre Espot, com es pot posar en contacte amb vosaltres? Com poden trobar més informació?
1: Mira, és molt important que qualsevol família que tingui una inquietud, no?, o que observi una relació no adequada, no?, dels fills amb les pantalles, que se puguin adreçar a nosaltres directament. O sigui, les famílies es poden adreçar directament a nosaltres a través de del nostre telèfon o de la nostra pàgina web o del correu electrònic per demanar informació i assessorament. A partir d'aquí, nosaltres els fem l'acompanyament perquè es puguin adreçar al nostre servei. Nosaltres requerim que siguin derivats des de qualsevol serveis socials. Per mi, el més important, d'alguna manera, és que qualsevol persona, tant els adolescents mateixos, les famílies, els professionals, que tinguin alguna inquietud al respecte, que es posin en contacte amb nosaltres. Nosaltres som un equip que podem donar suport especialitzat, que podem acompanyar en aquest procés. I és molt important que qualsevol situació intervenguem el més aviat possible.
0: Doncs Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona i per ajudar-nos a entendre millor com podem prevenir aquests problemes i actuar a temps quan els detectem.
1: Moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès.
0: Adéu, molt bon dia i fins la propera.
1: Adéu, molt bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta. Unes xifres molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que ja fan pujar a 83 els morts oficialment. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. En les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors ha acusat Itàlia de fer demagògia i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord fan caure el preu del petroli. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens amb una mitjana d'edat de 6 anys. La majoria eren de nacionalitat estrangera i van morir a platges, rius o altres aigües naturals. Són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i per als cotxes elèctrics. El govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Èxit en la prova pilot per erradicar peixos invasors de dos estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació d'un biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el baró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs. Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Vinils, el podcast on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La directora de cinema Isola Passola i el músic Miqui Espuma són alguns dels protagonistes de l'espai presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Càceres bronza també al solo lliure masculí. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, amb final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
1: I pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps una mica més inestable. Després d'un matí de calor i alguns núvols, durant la tarda esperem xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Tot plegat amb màximes entre els 31 i 37 graus i xafogó notable.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. L'Ajuntament de Castelldefels continua avançant les obres al barri de Montmar. Les actuacions s'estan realitzant a l'Avinguda Diagonal i a l'Avinguda 319, amb millora de les voreres perquè siguin més accessibles, més segures i més còmodes per a tothom. També s'està renovant la il·luminació i soterrant el cablejat per fer un espai més net i agradable. La Diada Castellera torna a la Festa Major. Els castellers de la nostra ciutat celebren una nova Diada Castellera de Festa Major a la plaça de l'Església. Amb motiu del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, la colla també organitza dos assajos oberts perquè qualsevol persona pugui descobrir el món casteller. Per facilitar aquest primer contacte, s'han programat aquests assajos especials oberts a tothom a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular. El primer, el 7 d'agost a les 9 del vespre i el segon, l'11 d'agost a les 7 de la tarda. I aquest dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. En horari partit, de matí i tarda, a partir de 9:45 del matí fins a 8:45 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou, a la plaça Joan 23, número 10. La donació de sang és un acte imprescindible, recordant des de l'Ajuntament, per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels d'avui. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Castelldefels, així

0: podcast de Fels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: nostre convidat és un jove de Castelldefels que acaba de finalitzar els seus estudis de disseny de moda presentant un treball final de grau molt especial, una col·lecció d'autor que combina art, arquitectura, escultura i moda contemporània. Ara aquest projecte pot fer un pas més perquè està treballant la possibilitat de presentar la seva col·lecció en una desfilada aquí a Castelldefels. En aquest espai d'ara de Ràdio Castelldefels coneixerem què hi ha darrere de la seva obra, com ha estat el procés creatiu i què significaria poder presentar-la davant del públic de la seva ciutat. M'acompanya als estudis Axel Aissa. Axel, benvingut, bon dia.
1: Hola, gràcies.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Tot just em comentaves que la setmana passada havies fet ja l'acte de graduació, així que
1: sí.
0: Ja ets dissenyador.
1: Oficialment, sí.
0: Molt bé, doncs abans de parlar de la col·lecció, presenta't una mica. Qui és Axel Aissa? Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la moda?
1: Bé, pues, realment ho he sabut sempre. O sigui, crec que ha sigut com una intuïció que he tingut sempre i la veritat és que no ha sigut algú que he hagut de decidir com a tal, sinó que ha sigut algú que sabia que volia fer.
0: Mm-hmm. Quan una persona decideix dedicar-se a la moda, potser per la resta de persones que no hem estudiat o que no hem sentit, com ens explicaves ara, no? aquesta vinculació amb el disseny de la moda, podem quedar-nos només amb la part creativa. Però què hi ha? Què és el que implica realment estudiar disseny de moda?
1: Bé, doncs això també és algo que vaig descobrir jo a l'hora que vaig estudiar, perquè clar, és el que et deia, hi ha una part molt innata, no? A la persona de voler crear d'alguna manera creativa, però després tot el que hi ha darrere de la veritat dedicar-se a això i fer la carrera és un procés de lo millor bastant molt challenging, per dir-ho així, no? Suposa també pues, portar un extrem que a lo millor no pensaves que anaves a arribar, però al final jo crec que és gratificant.
0: Mm-hmm. Sí, jo crec que una altra de les lectures que fem les persones no dins del sector del disseny de la moda és que és un món molt competitiu i a l'hora també de presentar una col·lecció són molts nervis, has de coordinar molts aspectes, molt més enllà a part de la teva pròpia feina com a dissenyador, com a creador del que s'està exposant en aquell moment.
1: Sí, bueno, al final, clar, quan un posa tota la seva feina en un treball, al final també és algo que ve molt personal, no? No és només com una feina tècnica, sinó que també hi ha una part com molt personal, llavors al final és un procés molt vulnerable, no només a nivell físic, per tot el que t'ha dit abans, no? De tot el procés formal que requereix pues, molta intensitat i molt de treball a nivell físic, sinó que també és a nivell personal i emocional tot el que comporta, no? Mostrar-se de la forma més vulnerable a través del seu treball és, crec, una de les coses més boniques, però també complicades.
0: Uh-huh. I com diries que has evolucionat des de que vas començar, des de que l'Àxel va començar el primer any de carrera fins ara que la setmana passada tot just ja acabes de sortir del forn?
1: Bueno, com tu dius, sí, acabo de sortir del forn i crec que també tinc una mica aquest idealisme encara pues, dels 20 anys, no? D'acabar de sortir, de pensar que el món pues et rebrà amb braços oberts, però ja la carrera ha començat a veure una mica que s'ha de lluitar molt a la vida i crec que això ha sigut com un primer pas que ha mostrat una mica el que pot ser i segurament serà la resta de la meva carrera, però alhora

0: per això, perquè ell m'ha reconegut tota la feina i ja ens hem arreglat.
1: D'aquí ja em sorgeix un dubte, perquè clar, jo recordo quan vaig fer el meu projecte final de grau que jo vaig triar una mica qui podia ser el tutor. Tu en el teu cas no vas poder triar, va tocar...
0: Sí, no, o sigui, no, que jo volia aquest profe, i de fet ho vam parlar, però allà són bastant específics amb el tema de, bueno, a tu te pot agradar algú, òbviament també miren que sigui un profe amb el que tu t'entenguis, no t'agafaran algú amb qui és la comunicació no funciona, però per tipologia de projecte, ja et dic, també com a nivell personal, teníem un punt que xocàvem, però alhora també ens enteníem, i jo crec que precisament aquesta dinàmica va ser la que entre els dos vam dir que havia de ser el meu profe.
1: Vau poder trobar un bon balanç aquí en aquest punt i t'ha ajudat en aquest treball final de grau, que tot just és el que ara entrarem a comentar també, perquè porta un títol molt suggeridor, del no res, tot. Sí. D'on neix aquesta idea?
0: Bueno, venia una mica de tota la inspiració de la col·lecció, tots els artistes que hi havia darrere, que sorgien molt d'aquesta necessitat en un món que està tan ple d'informació i de càrrega i de soroll, pues, partir des del minimalisme més gran i l'essencialització i crear a partir d'allà, no? No de com afegir, sinó de precisament tornar a l'origen, tornar enrere i des d'allà reconstruir.
1: I un altre concepte poc habitual en moda, el buit, és un altre dels temes també que trobava al llarg del teu projecte de final de grau. Per què triaves el buit? Què et permet explicar què és el que volies abordar? És que hi ha com tot un seguit de conceptes que abordes en aquest projecte que són molt profuns.
0: A veure, doncs mira, realment no és per res, però el buit es parla bastant. És un concepte molt abstracte i precisament per això la gràcia és com ho tracta cada persona, no? Perquè al final d'algo abstracte també doncs, hi ha una subjectivitat. En el meu cas, jo el vaig interpretar més des de la part més visual, no? Com vaig tractar després les formes i les siluetes i la forma del patronatge i tot aquell procés més tècnic, diguéssim, no? Del disseny, no tant a nivell com conceptual.
1: També hi havia referències a l'escultura, a l'arquitectura modernista, als paisatges mediterranis. Com conviuen totes aquestes disciplines dins d'una col·lecció de moda?
0: Sí, hi ha una inspiració molt eclèctica, però jo crec que al final té sentit. Jo crec que, bueno, com a artista el que fa un és representar les inquietuds que té, però sempre venen influenciades moltíssim amb pues, les circumstàncies a nivell social, culturals i dels temps en els que et toca viure per l'època en la que has nascut. I al final, com tu comentaves, els paisatges mediterranis és on m'he criat, l'escultura, l'arquitectura, també són elements que, vulguis o no, pues, conviuen amb la forma en la que es representa pues, tota la història i crec que allò és superinteressant i també m'ha ajudat molt a crear les siluetes i les formes de les peces de la col·lecció.
1: El teu portfoli, com a referències artístiques, creaves també un mapa mental amb mencions a Henry Moore, Subirachs, Picasso o Tàpies entre les teves inspiracions. Jo aquí arribava a un moment de dubte de com és el procés per arribar a dissenyar una col·lecció. Comences amb algunes idees per una peça, comences amb un marc general, comences amb la inspiració d'aquestes referències. Com és tot plegat?
0: Molt bona pregunta. Pues mira, jo la cosa és que no sóc una persona que vaig molt a... Tinc una idea molt clara, això és del que vull parlar, no? Sinó que tiro molt més per lo visual i lo estètic, però realment hi ha una intuïció, com et parlava abans, d'algú que tu vols explicar. Llavors, una cosa que vaig treballar molt a la universitat va ser doncs, precisament com trobar la forma de que sigui del revés, no? O sigui, com trobar inspiracions i referents que m'ajudin a comunicar totes aquestes inquietuds que no sé verbalitzar en paraules i que em permetin justificar d'alguna manera doncs, tots aquests interessos més a nivell de visual, no? I estètic, amb una base, no, que consolidi pues, tot això a nivell com més conceptual.
1: I dins de tot aquest procés, estem parlant del treball de final de grau, ens deies que tenies aquest acompanyament també d'un professor per part de la teva universitat, que per cert, ara faig un incís, no hem concretat exactament on has pogut fer els estudis, ha estat aquí a Barcelona.
0: Sí, a la Universitat Bau, a Poblenou.
1: Molt bé. I dins de tot aquest treball de final de grau, que entenc que s'ha fet també un acompanyament i tota aquesta part, això que comentàvem d'aquestes inspiracions, com plantejar-te el fil conductor, que serà el fil conductor de les peces que creïs per crear aquesta col·lecció definitiva, quin és el paper que ha tingut també el tutor i la universitat? Com es fa un acompanyament en aquest tipus de projecte?
0: Pues la veritat és que va ser... molt empàtic, en el sentit de que es va donar molt recolzament a entendre

0: era realment el meu perfil i... Bueno, el meu perfil, el perfil de cadascú, no? Però em refereixo a que han sigut bastant atents amb que cada alumne pues, sigui molt honest i faci realment algú, un treball del que, pues, que parli d'algú que realment li interessa i que el representi, no? Perquè al final és el treball final. Llavors, com treball final és molt important que, com a culminació de tota aquesta carrera, pues, representi d'una forma el més exacta possible en el moment, clar, les inquietuds de cada alumne. Llavors, en aquest sentit, va ser més ajuda d'això, no? Quan parlava abans, com intentar pues, juntar totes les referències i els interessos de forma que tingui sentit i doni un treball correcte.
1: Doncs hem parlat d'aquest procés creatiu i una vegada que ja tens el procés creatiu finalitzat, arriba el moment de posar-te ja amb la confecció. Sí. Com és aquest següent passa i quantes hores hi ha darrere de cada peça?
0: Moltes més de les que gent es pensaria. Sí, és un procés molt caòtic, la veritat. La meva mare, que està aquí, ho sap molt bé perquè està farta d'escombrar fils. Qualsevol persona que estudiï moda ho serà. Són hores i hores sense dormir, de no viure, d'estar a casa tancat. Però bueno, és la part més manual, et pot agradar menys o més, però al final és una part del procés igual d'important i que al final també pues, et forma més.
1: Hi ha marges dins de... Una vegada que has fet ja la fase creativa i tu ja tens el teu disseny, no? Com veiem aquí també el projecte final de grau, amb els dibuixos, amb tot, tot enllaçat, totes les idees, quan arriba la confecció t'has trobat o et podries trobar que alguna cosa dius això no m'encaixa i has de canviar, has de tornar a refer alguna part del projecte, del projecte de la peça concreta, vull dir.
0: Sí, sí. Pues mira, jo soc molt obsessió en aquest sentit, amb que jo ja tenia molt clares com volia que siguin les peces, inclús abans que es cusin. En aquest sentit no dono molt de marge a la creativitat en el sentit de, bueno, pues que passi el que hagi de passar, no? Per lo general, dono gràcies entre cometes, perquè no és algú dolent, no?, que passi això que has comentat. No hi ha hagut molts canvis en el moment que ja estava cosit i segut, però sí que hi ha hagut moments que hi havia peces que potser pues, en els fittings tu les tenies plantejades d'una manera i després al provar-les amb el profe pues, t'han donat potser una alternativa de dir-ho, i si ho deixem així? I al final pues, a última hora decidir que es queda així, no?, i que es queda allà per la part final. Però quan ho vaig cosir ja estava tot així i es va quedar... tal com estava.
1: Acabes de dir la paraula fittings, així pels nostres oients, una mica què vol dir aquesta paraula?
0: Pues el fitting és simplement provar el prototip de lo que serà la peça final sobre un model i veure pues, més o menys, no?, totes les siluetes i tots els arreglos que s'hagin de fer abans d'allà pues, passar a la tela final.
1: I de les peces que has creat, quina diries que ha estat la més complicada?
0: Cadascuna ha tingut la seva complexitat, però et diria que la peça que he portat avui, la jaqueta, ha sigut una de les que m'ha donat més guerra, perquè és una peça molt totxa. És molt totxa i va ser també molt guarro, perquè la vaig pintar amb vernís de fusta i per cosir això va ser horrible, perquè era pell, estava duríssim, se'm van trencar 40.000 agulles i a nivell de silueta també vaig fer molts fittings. O sigui que sí, diria que la jaqueta...
1: I també seria, compartiria posició amb la que més orgullós estàs dins de la col·lecció, per tota aquesta complexitat que mencionaves?
0: Sí, no vull deixar de banda tampoc les altres peces, perquè també me les estimo, però la jaqueta sí que va ser molt... O sigui, sí que m'agrada molt. Sí.
1: M'acaba de sonar, perdona Axel, no és que justament m'acaba de sonar com si les peces per tu tinguessin també una ànima. Com
0: sí.
1: Si fossin...
0: Sí, perquè, o sigui, són mini idees que tenia... I clar, tu imagina't les idees que tens al principi, ho has de tot filtrar en 6-7 looks. Llavors és com, li has de donar moltes voltes i has de donar-li com espai a el que més t'agrada. I llavors per mi és com els hijos, tots són igual d'importants, cada un és únic i ahí estan, saps?
1: Molt bé. Doncs insist també per les persones que ens estiguin escoltant que aquesta jaqueta que mencionaves l'has portat, després et farem una fotografia i la podran recuperar a l'història que publicarem a l'Instagram de la ràdio, així que podran veure i conèixer la teva col·lecció. A més que tens també un perfil d'Instagram on estan totes les fotografies perquè puguin veure no només la jaqueta, sinó la resta de peces.
0: Sí.
1: Doncs amb això m'agradaria passar ja a aquest acte, a aquest esdeveniment que estàs en procés de veure si es fa realitat, una desfilada a Castelldefels, que arribi aquest torn de que el projecte surti d'aquest àmbit formatiu, d'aquesta presentació d'un projecte final de grau i que arribi al públic. Entenc que deu ser un moment molt il·lusionant i que és una, bueno, que si surt endavant serà un gran èxit també per començar, perquè tot just acabes de graduar.
0: Clar.
1: I que puguis tenir una desfilada.
0: Clar. Sí, no, és el que dius. O sigui, al final, com a veí de Castelldefels, fa molta il·lusió començar per el poble, bueno, ciutat, que t'ha vist créixer, i com parlava abans, el meu entourage sempre m'inspira moltíssim. Llavors Castelldefels forma part del treball, igual que el treball forma part de Castelldefels. Llavors presentar-ho aquí, òbviament, és un honor i em fa molta il·lusió.
1: Uh-huh. I com t'imagines aquesta desfilada? O comencem, com t'agradaria, a màxims, anem a màxims. Com t'imaginaries la desfilada del projecte que has estat treballant amb tant d'amor i tanta il·lusió?
0: Me l'imagino en un lloc salvatge, a la platja, algun lloc que d'alguna manera es pugui representar el paisatge, sí, natural. Preguntes un lloc en concret?
1: No, en general una mica el que t'imagines. Com t'imagines el lloc pues, on desfilar, bueno, la música?
0: Sí. Pues com parlàvem abans, que té molta inspiració també pues, de l'entorn, de l'arquitectura, l'escultura, jo crec que l'espai és molt important. Llavors, com et comentava, algun espai natural ho veuria. La música, pues una música que acompanyés també una mica, no sé com anar a venir de paraules a explicar la música, que m'ho imagino, però no m'imagino un hard techno tampoc d'aquests que ficarien a la Fashion Week, perquè crec que no encaixaria, però alguna cosa sí que també animi i acompanyi l'espai i l'ambient, més o menys així, i alguna també manera de que caminin els models d'una forma no convencional, sense que tampoc sigui algun molt estrany, vull dir, alguna així. No ho he pensat molt, perquè encara estic amb el procés, però...
1: Tot just esteu començant a comentar-ho i veure aquestes possibilitats, sí, per veure si és possible que arribi aquí a Castelldefels la teva desfilada. El que sí que vas fer ja és la desfilada de presentació del projecte.
0: Sí.
1: Això sí. I com va ser aquesta desfilada?
0: Pues molt emocionant, la veritat. Estava una mica disassociat, perquè quan portes tants mesos amb una cosa estàs cremat, però alhora també estàs molt orgullós, no? Llavors, clar, quan arriba el dia no t'ho creus, perquè dius, ostres, 5 anys de la meva vida culminen aquí, no? I també veure tots els meus companys i la seva feina és una experiència molt enriquidora com a dissenyador i com a persona. O sigui, és preciós veure com tantes persones que tenen una il·lusió es junten a celebrar aquest treball, aquesta il·lusió en un esdeveniment. Llavors, també els meus models me'ls estimo moltíssim també i m'han acompanyat i han sigut super amables i oberts amb mi, o sigui que molt agraït, molt agraït.
1: Uh-huh. I ara que menciones els models, com és aquesta coordinació amb els models? Com funciona?
0: Pues bona pregunta. Buscant-se la vida. Gràcies a Déu, avui en dia existeix una cosa que es diu Instagram, i llavors pues, vas obrint a la gent, escrivint, perdó. Uh-huh. A vegades coneguts de coneguts, no? Amics, si t'encaixen també pel perfil, agències de models, vull dir, no hi ha un procés... Exacte, no es va donar a la universitat tampoc un lloc en el que buscar, o sigui, cadascú una mica pues, va anant fent pel seu compte.
1: I buscant col·laboracions voluntàries, entenc.
0: Sí, això la veritat és que sí, perquè clar, quan comença un, pues, òbviament no té el budget, no? El pressupost que tindria una empresa professional, llavors ja se sap que una mica pues, la gent que fa això ho fa pues, també com a forma de col·laboració, no? com un favor. I també hi ha un exchange, perquè a vegades també els models doncs, també els interessa tenir també fotos per integrar-les al seu portfoli per les seves carreres de models o el que sigui. O sigui, també és una mica doncs, com un exchange, no?, que es fa al principi quan tens el que tens i es fa el que es fa.
1: Mm-hmm. Treballant aquest intercanvi, sí, que hi hagi guanys en els dos costats.
0: És parlar-ho, sí, i arribar a un acord, però...
1: Mm-hmm. I quantes persones van col·laborar amb tu sent models?
0: Les finals... 7, 8, però han estat implicades moltíssimes persones en el procés, com et deia, hi havia fittings, hi havia proves, hi ha hagut companys i companyes que, pues, pel que sigui, si aquestes persones que no estaven disponibles en aquests fittings havien de venir i cobrir, no?, aquestes persones que havien de posar-se la teva roba, llavors moltes persones.
1: Mm-hmm. Doncs m'agradaria acabar ja l'entrevista amb aquesta mirada al futur, preguntant-te, i ara què? Més enllà d'ara mateix, òbviament, ja hem parlat d'aquesta desfilada, que estàs en procés, que
0: esperem
1: que
0: tot surti
1: bé, però sí, mirant-ho massa allà...
0: Pues la pregunta maldita, no?, de quan et gradues, pues no ho sé. La veritat és que no ho sé, i si et soc sincer, no em preocupa, o sigui, no em preocupa. Òbviament em preocupa el meu futur, no?, però em refereixo a que estic oberta, que el que hagi de venir vingui, i òbviament estic pues, provant de buscar-me la vida, no? La veritat és que... Ara estic pues, una mica obert al que està venint, òbviament intentaré buscar-me una feina i així com mirant més al futur, pues, algun dia m'agradaria obrir la meva pròpia marca i poder pues, portar aquesta roba pues, a nivell d'una escala pues, més gran.
1: Ara ja també pensant una mica en el talent jove, el talent emergent de la ciutat, si ens està escoltant algun jove que té interès en el món del disseny o en altre sector també, però que es planteja que és un món competitiu, això jo no ho puc fer, prefereixo tirar alguna cosa més convencional, quin seria el teu missatge?
0: Home, Luda, això no ho puc fer, algo més convencional. Jo crec que hi ha dificultats en tots els àmbits dels treballs. Òbviament l'art és diferent, però et diria que... És que jo en el meu cas, ja et dic, com és una cosa molt vocacional, jo crec que si una persona... O sigui, és normal estar confós o confosa, però crec que si de veritat tu vols fer una cosa, no hi ha dubte. O sigui, has de fer-ho i tirar a lo màxim, perquè no hi ha una altra. Llavors, el procés és òbviament complicat, a mi encara em queda molt per davant, però animaria a qualsevol persona que estigui escoltant que si té un somni, pues, que lo persiga. Vamos, és una... muy corny, però és la veritat. O sigui, ja...
1: Si d'aquí, posem pel cas, si d'aquí a 10 anys tornessis a seure aquí a Ràdio Castelldefels per fer una nova entrevista, què t'agradaria haver aconseguit?
0: Pues... El que et comentava, jo crec...
1: La teva pròpia marca,
0: sí.
1: No?
0: Sí, clar, idealment m'agradaria poder viure d'això, la veritat. Durant el procés, a lo millor treballar per algú, no? Per també formar-me més, perquè crec que és molt important estar en el sector, però somiant, pues, sí, en 10 anys m'agradaria poder estar portant tota la meva pròpia marca, perquè crec que tinc una visió molt clara i m'agradaria portar-ho a lloc i que es pugui fer, sí.
1: Ja com a tancament, així una mica diferent. Estava pensant que per moltes persones els nostres referents o quan pensem en moda, doncs ens quedem també precisament, feia poc estrenaven la segona part del Diablo Viste de Prada,
0: sí.
1: O estava també Emily in Paris, on hem pogut veure també desfilades,
0: sí.
1: Què té de real tot això? Les has vist? Que potser no...
0: Emily in Paris no, perquè he vist coses però em fa molt de pal. Però el Diablo Viste Prada 2 sí, i et diria que és... De real, jo diria que poco y menos. O sea,
1: com passa sempre, no? A la ficció és
0: clar,
1: ficció.
0: Clar, o sea, és la ficció, però per això està la ficció, per fer-te somiar, però bueno, ja se sap.
1: Doncs amb això ja, Axel, acabem la nostra entrevista. Amb aquesta mirada positiva esperem que aquest estiu puguem conèixer de prop i que tota la ciutadania pugui veure la teva col·lecció, que la puguis compartir. Entenc que, com dèiem, doncs seria una fita molt important i tot just per començar amb empenta la teva carrera professional, ja passar de l'àmbit formatiu a la carrera professional. Amb això et desitgem molta sort i encerts des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels.
0: Moltes gràcies.
1: Seguirem pendents de la teva trajectòria.
0: Gràcies, Estefania.
1: Que vagi tot molt bé.
0: Merci.

0: Castelldefels, així som.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta, unes xifres molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que ja fan pujar 83 els morts oficials. Mentrestant, milers de marroquins ja han tornat al seu país. Centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. A les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors ha acusat alguns governs europeus de no estar a l'alçada i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord fan caure el preu del petroli. 4 dies després, Israel es pronuncia per primera vegada sobre el desarmament de Hamas. Benjamin Netanyahu es mostra desconfiat amb l'anunci del grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant. Contradiuen així Trump, que va assegurar que Tel Aviv celebrava aquesta iniciativa. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i 22 eren nens amb una mitjana d'edat de 6 anys. La majoria eren de nacionalitat estrangera i van morir a platges, rius o altres aigües naturals. Són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Catalunya registra 500.000 de morts al juliol atribuïbles a les altes temperatures i encapçala amb molta diferència el rànquing per comunitats. A nivell espanyol s'ha duplicat la mortalitat vinculada a la calor respecte l'any passat. Èxit en la prova pilot per erradicar peixos invasors de 2 estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació d'un biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el veró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs. 11 exposicions diferents de fotografies podran visitar fins al 18 d'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miserachs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Destaca la que recull una 60ena d'imatges de Dorothea Lange sobre la Gran Depressió nord-americana de fa 100 anys i una altra dedicada al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
2: Esports. Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Cáceres bronza també al solo lliure masculí. I el Barça s'entrena a Anglaterra, d'on marxarà avui mateix i abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
1: Aquesta tarda cauran xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Al llarg de les hores també poden arribar algunes pluges a la Catalunya central. Ambient ben càlid, tot i que baixa una miqueta la temperatura, màximes entre els 31 i els 37 graus i amb una xafogó marcada.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. El Canal Olímpic i el Castell, referents turístics del Baix Llobregat, segons la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic de Catalunya es consolida com un dels principals recursos turístics del Baix Llobregat en situar-se en la segona posició del rànquing general de la comarca, mentre que el Castell de Castelldefels ocupa la segona posició dins la categoria de Patrimoni Arquitectònic del Baix Llobregat. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del quart trimestre de 2026. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgu donen així la benvinguda a una nova temporada cultural sota el lema Inspira. És un homenatge a les directores d'arts escèniques de la ciutat que, amb el seu talent i sensibilitat, il·luminen els nostres escenaris. La programació del quart trimestre de 2026, entre octubre fins al desembre d'enguany, inclou teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars, pensats per emocionar i apropar la cultura a tothom. Les entrades es poden aconseguir ja a antropolis.com. Ahir diumenge es va viure una nova sessió de ballades de sardanes d'estiu i continuaran aquest següent diumenge, dia 9, a la plaça de l'Església. Aquestes ballades són una nova cita oberta a tota la ciutadania. La iniciativa és organitzada pel grup sardanista de Castelldefels i forma part d'un cicle que omple de tradició i cultura popular els vespres d'estiu a la nostra ciutat. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dilluns 3 d'agost en detall. Fins ara!
0: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Mm. Per exemple, quins temes heu observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no? quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és bueno, hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no? Que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs, que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica, hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits, no? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania, no, i per ajudar-la en aquestes gestions.
0: I tindrà resposta per gairebé tot.
1: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC. I la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
0: Mm-hmm. Sí, sí, digue'm, Pol.
1: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. A final, 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el model, el sistema que està desenvolupat, té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
0: Ja està funcionant, no?, en
1: sí,
0: aquests moments.
1: Exacte.
0: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
1: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa d'Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no? amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
0: Mm. Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar els fòrums pertinents, doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
1: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament, no? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? Més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar, doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? I proposar a les àrees, doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar, no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
0: Abans que arribessis tu, quedaria el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i era tractar d'unificar totes aquestes subvencions.
1: Exacte.
0: Perquè sigui més eficient a la feina.
1: Sí, al final tenir una visió holística, no, una visió transversal, ajuda, doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament, però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això, doncs, ajuda al final, no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament, que a vegades, doncs, el personal, doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps, i la veritat és una ajuda, no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
0: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, des de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
1: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura, doncs, també mirarem de fer projectes, doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
0: Molt bé. Doncs, Pol Alonso, coordinador de Simplificació Administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intenta, o que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la Biblioteca, Carolina Castaño. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial, perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu, per part de la secció, aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar aquell, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de, moltes vegades ja hem també parlat, que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Els tenim
0: després
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut
0: molt bé.
1: El premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després poden interferir els diferents altres personatges, i quan us ja veu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors

0: És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... ja has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això, doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
1: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
0: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
1: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
0: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova.
1: Molt
0: quan
1: bé.
0: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
1: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
0: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
1: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
0: exacte.
1: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
0: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta... s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
1: Amb això molts es baixen ell del vaixell ja, perquè a la gent li agrada molt competir.
0: Li agrada competir. Doncs això... cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició, sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent... invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es genera unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
1: Molt bé, molt bé. També
0: i aquest és el top 10.
1: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació.

0: Nació top 10. No. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale, ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de tres persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan dos equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió, no? El presentador o presentadora dona quatre preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
2: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
2: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
2: Madera.
1: Molt
2: no
1: bé.
2: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: Y cuando no ves un error en ti mismo, pero sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
2: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja y, per últim, las construcciones de madera son menos duraderas que las hechas de y mortero. De un objecte així...
2: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
2: Ah, vale,
1: llavors,
2: perfecte.
1: Què uneix?
2: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria què uneix lobo, madera, paja i ladrillos.
2: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
2: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte,
2: això.
1: És el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les quatre respostes, o sigui, les quatre pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar tres persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir crear
2: vale.
1: La
2: ostres,
1: paraula.
2: Un extra, m'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguimos para bingo.
1: Avancemos para bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
2: Ostres, han estat més ràpids o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta i intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
2: Ah,
1: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
2: Bueno, i un molt útil, justament, així com a Incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
2: vocabulari, o sigui que
1: clar
2: molt
1: que
2: interessant.
1: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
2: Ara veig que passes a Hero Realms. Aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat. I tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes. Sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs. I llavors, a partir d'aquí, pots anar guanyant... jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
2: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Així que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
2: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que... No, necessita millorar. No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
2: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... tenim tots aquests...
2: Ja sé què em dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar... en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
2: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, recomano que els reserveu.
2: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que el conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
2: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
2: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
2: Doncs
1: junt
2: ja,
1: amb
2: després,
1: el Catan.
2: acabo el programa, el matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
2: Vale, doncs
1: si voleu
2: tafanejar.
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
2: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la Biblioteca que canvia d'horari, té l'horari d'estiu i, a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual. I a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Obrim dilluns a la tarda, i les tardes, de dilluns a dijous, de 4 a 8:30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
2: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels, i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca, i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
2: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Sabíeu que Jackie Chan va estar rodant una pel·lícula a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: Los supercamorristes va ser una pel·lícula amb Jackie Chan i Sammo Hung que es va rodar íntegrament a Catalunya el 1984. La filmació d'aquesta comèdia d'acció va portar a tot l'equip de rodatge a localitats com la Roca del Vallès, el Monestir de Montserrat, Gavà, Begues o Castelldefels.
2: Ah, la Vía Layetana. Allí. Vaya hasta el final y luego doble a la izquierda. Al llegar a la altura de la calle Mallorca.
3: ¿Mallorca, dice?
2: Yo diría que se ha perdido.
0: Una de les escenes d'acció més impressionants del film es va rodar a la nostra ciutat, quan es veu els protagonistes saltar a 140 km per hora amb una furgoneta per sobre de l'autovia de Castelldefels al carrer Estrella de Mar, per acabar aterrant sobre un camió ple de caixes. L'inici de la pel·lícula té lloc al passeig de l'església de Begues, amb l'església al fons i on apareix un cotxe de la Guàrdia Urbana de Gavà. Encara que hi ha moltes escenes rodades als voltants de Barcelona, la major part del film té lloc a la ciutat comtal, on es poden veure llocs tan representatius com el laberint d'Horta, el poble espanyol, l'Arc de Triomf o la Sagrada Família, on té lloc el final de la pel·lícula.
1: Bocins d'història.
4: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Estic tipa dels incívics.
2: Per què? Què t'ha passat?
1: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
2: Ostres, això fa molta ràbia.
0: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Look at that.
1: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 3 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Canai Maric fa un pas definitiu adjudicades les obres del futur parc metropolità. La transformació de Canai Maric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Canai Maric a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. La Diada Castellera tornarà a ser un dels grans moments de la Festa Major de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera. Una cita complirà la plaça de l'Església de Castells, emoció i esperit de col·laboració. El Palmarket enceta una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La proposta estival, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, combina activitats culturals, música, cinema, gastronomia i comerç a l'aire lliure. La programació continua aquests dies amb noves activitats pensades per tots els públics en un dels espais més concorreguts del front marítim de la ciutat. La Biblioplatja continua aquesta setmana amb activitats per descobrir, imaginar i aprendre. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb tres noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. Nova campanya de donació de sang i plasma aquest dissabte a Castelldefels. El Centre Cívic Frederic Mompou acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà en horari de matí de 9:45 a la 1 i a la tarda de 4 a 8:45. Comencem.

0: La transformació de Cana i Maric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Cana i Maric a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. L'actuació permetrà recuperar per a ús del ciutadà un espai que durant dècades va funcionar primer com a pedrera i posteriorment com a aparcament de camions. Ara, aquest àmbit està cridat a convertir-se en un dels principals espais verds de Castelldefels. El projecte contempla la creació de zones ajardinades, àrees de joc infantil, un espai per gossos, pistes esportives, camins per passejar i per practicar activitat física, així com un amfiteatre a l'aire lliure. També s'aprofitarà l'orografia de l'antiga pedrera per integrar-hi un circuit de pump track per bicicletes i patinets, grans tobogans i diversos miradors. La previsió és que aquest nou parc pugui estar acabat durant la primavera de 2027, consolidant-se com un nou espai de lleure, convivència i contacte amb la natura. Precisament sobre aquest projecte s'ha pronunciat l'alcalde de Castelldefels en un vídeo publicat recentment a les xarxes socials. Des del mateix espai on s'executarà l'actuació, l'alcalde destaca la transformació que ha experimentat aquest sector de la ciutat i subratlla que l'adjudicació de les obres representa un pas decisiu perquè el futur parc sigui una realitat. L'escoltem.
1: Estic a Cana i Maric. Això no serà un parc, serà el nou pulmó verd de la nostra ciutat. Quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això era un pàrquing de camions, un espai infrautilitzat que hem recuperat perquè ho puguin gaudir tots els veïns de la nostra ciutat. Hem fet un projecte participatiu obert a tothom. Plantarem arbres, molt important. Millorarem la gestió de l'aigua en aquesta zona. Hi haurà un espai esportiu, un espai infantil i un espai per a gossos. I també hi haurà una zona d'amfiteatre on es puguin fer xerrades de sensibilització mediambiental. La bona notícia és que aquest projecte ja està adjudicat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A final de setembre començarà l'obra. Què et sembla? T'agrada aquest futur parc o prefereixes que tornin els camions aquí, a Cana i Maric?
0: Segons les previsions municipals i metropolitanes, les obres començaran a finals de setembre o durant el mes d'octubre. Un cop finalitzades, Cana i Maric passarà a ser un espai degradat a convertir-se en un nou pulmó verd per la ciutat, ampliant la xarxa de parcs i zones de lleure de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera, una cita que omplirà la plaça de l'Església de Castells, emoció i esperit de col·laboració. La diada, organitzada pels castellers de Castelldefels, els coneguts com Grocs, celebraran enguany el 44è aniversari de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels. I és que no parlem d'un acte qualsevol. Segons ens explica Jan Melero, membre dels castellers de Castelldefels, la Diada és una de les celebracions amb més trajectòria de la Festa Major moderna de la ciutat, ja que es tracta d'una de les tradicions més consolidades del calendari festiu. L'escoltem.
2: Doncs sí, la Diada Castellera, de fet, és un dels actes, per dir-ho d'alguna forma, dels més antics de la nova Festa Major democràtica que va sorgir a partir del 1978. De fet, ja es feia abans que els propis castells de Castelldefels estiguessin en actiu. Per tant, és una diada amb força trajectòria. És una diada molt xula, el 15 d'agost per la tarda, el dia de la patrona de Castelldefels. I, com sempre, més o menys, sempre ens acompanyen més o menys una o dues colles i hi ha una que sempre repeteix molt sovint i ve cada any, que és els Xicots, i enguany estem sols amb ells. O sigui que tenim el cartell habitual de la festa i ens agrada molt compartir amb ells la plaça.
0: La cita reunirà novament els Grocs amb altres colles convidades i oferirà a la ciutadania l'oportunitat no només de veure castells, sinó també de participar-hi activament formant part de la pinya, una peça imprescindible perquè qualsevol construcció castellera pugui arribar a bon port. La diada arriba, a més, en un moment especialment positiu per la colla. Els castellers de Castelldefels travessen una de les seves millors etapes després dels èxits assolits en les darreres temporades, un creixement que coincideix amb la celebració aquest any del concurs de Castells de Tarragona, la gran cita bienal del món casteller.
2: Doncs aquest any estem probablement en el moment més dolç de la colla, en un cim d'una onada, no? Venim d'una gran temporada de l'any passat i enguany, per qui no ho sàpiga, és any de concurs. El concurs de Tarragona és un esdeveniment que es fa cada dos anys a Tarragona, cap a l'octubre, i és una data molt important per nosaltres. No, ja no tant per la competició, sinó perquè és la gran festa del món casteller i és el nostre gran moment. I, per tant, estem aprofitant aquesta onada que ve del 2025 per fer un gran concurs, i just abans del concurs tenim aquesta festa major, i, per tant, també és una gran oportunitat per introduir gent de Castelldefels a la colla, més que no pas a diades, per exemple, que anem a altres jocs de Catalunya. Llavors, és una gran oportunitat per viure la festa major des del principi fins al final amb els castellers, que és una forma molt, molt maca de fer pinya i de realment participar a la festa.
0: Amb la voluntat d'aprofitar aquest bon moment, la colla ha posat en marxa la campanya La colla és per tu, un missatge que busca obrir les portes a nous participants i recordar que els castells són una activitat oberta a tothom. Quan diuen tothom, ho diuen literalment, des dels més petits fins a les persones grans, passant per veïns i veïnes de qualsevol edat o condició física. Els castells necessiten moltes mans i perfils diferents i cadascú hi pot trobar el seu lloc. Més enllà de l'activitat cultural, els castellers destaquen que formar part d'una colla significa entrar en una comunitat basada en el compromís, la confiança, la superació i el treball en equip.
2: Tothom en el sentit més ampli que pugui tenir la paraula tothom. És a dir, aquí des del nen més petit, que encara no pot pujar perquè no té la capacitat motora, però que està molt emocionat per poder-hi pujar i l'any que ve ja podrà començar, fins a la persona més gran que ja només pot donar suport des de fora la pinya, passant per persones d'aquí, persones d'allà, de totes les edats, altures. Tothom té el seu lloc sempre a una colla castellera. A una colla castellera i en general la cultura popular, però especialment els castells, són molt més que la pròpia manifestació cultural, no? Com deies tu, hi ha valors que són intrínsecs al fet d'haver de fer castells en grup, no? El fet de que una sola persona no pot fer un castell, i valors que representen molt pel col·lectiu i que t'enganxen. Un cop ets dins és molt complicat que puguis sortir-te, diguem, sempre que és una secta, perquè una vegada has entrat a la gran família castellera ja és molt complicat sortir-ne. Doncs això, compromís, perseverança, autosuperació, treball en equip, infinits, no?, valors aquests de la cooperació, a part dels tradicionals, que són força, equilibri, valor i seny, que aquests són més tècnics, doncs hi ha tots aquests valors.
0: Els grocs també reivindiquen el paper històric de la colla dins del panorama casteller de la comarca. Els castellers de Castelldefels són la colla en actiu més veterana del Baix Llobregat i al llarg de més de quatre dècades han viscut etapes de creixement, moments complicats i diversos processos de renovació que han permès mantenir viu el projecte.
2: Aquí al Baix Llobregat va haver una primera colla a finals dels anys 40, principis dels 50, a Gavà, que és allà els xiquets de Ramprunyà, que era una colla de persones que venien de baix a treballar a la roca, i bueno, va tenir pocs anys de durada i després ja va aparèixer la nostra colla castellera, que és la més antiga, que continua activa. Nosaltres hem tingut moments molt bons i moments molt dolents. A Castelldefels i al Baix Llobregat és complicat fer cultura popular i és complicat fer castells. Llavors, durant una època, bé, vam estar del 82, que ens vam fundar, fins al 90 o així, en un moment de creixement, del 90 al 94 aproximadament, en un moment molt bo també, on vam arribar a fer els millors castells del segle XX per nosaltres, i després va començar una certa davallada a partir del 95, que es va allargar fins al 2006, on quasi no vam poder fer castells. i només feien pilars per Festa Major i per la Diada Nacional. I a partir d'aquí, doncs, un grup renovat de persones va reprendre el projecte casteller.
0: Després d'una etapa especialment difícil als anys 90, la colla va iniciar una recuperació progressiva, un camí que ha donat fruits destacats en els darrers anys, aconseguint algun dels castells més importants de la seva història.
2: I a partir del 2008, doncs, vam anar creixent i tot just abans de la pandèmia vam tenir un moment molt, molt dolç també, on vam carregar per primer cop la Torre de Set, que és un castell molt important per nosaltres, i vam començar a fer intents del 4 a 8. I tot just tornant de la pandèmia, després també una època, l'època més propera a la pandèmia, que també va ser molt dura, doncs ja cap al 2023 vam retornar aquests reptes i finalment l'any passat vam poder aconseguir descarregar tant la Torre de Set com el 4 a 8, cosa que ens enorgulleix enormement. No? La veritat que era un somni per tothom, perquè era un repte, semblava superllunyà, i finalment els vam aconseguir un mes de diferència, simplement gràcies al treball i l'esforç l'any passat, i aquest any doncs, ja ens he repetit els dos, o sigui que estem molt contents.
0: Per tal de que més persones puguin conèixer aquest món des de dins, els castellers de Castelldefels han organitzat dos assajos oberts a la ciutadania, previstos pels dies 7 d'agost a les 9 del vespre i 11 d'agost a les 7 de la tarda a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular. Serà una oportunitat per descobrir com funciona una pinya, conèixer la dinàmica dels assajos i prendre contacte amb la colla abans de la Diada de Festa Major.
2: Acostumem a fer-los, el que passa aquest any hem volgut donar-li bastanta més notorietat amb tot això de la campanya de la colla és per tu, que és una campanya que, com he dit, comença ara a Festa Major i s'allarga fins al concurs. És una campanya contínua per tal d'aconseguir suficients suports de la gent de Castelldefels tant per Festa Major com pel concurs. Llavors, doncs els assajos aquests oberts, al cap i a la fi, simplement són assajos, últims assajos nostres, per tant ja ho tenim tot bastant preparat i és el moment perfecte perquè la gent s'incorpori i prengui el primer contacte amb la colla, prengui el primer contacte amb la pinya. És molt important per tal de que el dia que vingui a ajudar, el dia 15 a l'actuació o més tard al concurs vingui a ajudar, doncs ja tingui coneixement de com ajudar. Si no fem pinya tant en el sentit estricte i literal com en el sentit ampli i metafòric, és que la colla no avança. Per tant, ja et dic, fer pinya en el fet de posar-se uns al costat dels altres i apretar conjuntament per aguantar un castell, i fer pinya en el sentit de donar-se suport mutu a nivell emocional per assolir un nou repte, no? Que a vegades provoca sensacions i sentiments complicats que en família sempre són més fàcils d'encarar.
0: Segons ens explica Jan Melero, qui forma part del món casteller coincideix en una idea. Una vegada es viu des de dins l'emoció d'un castell descarregat, és difícil no quedar-ne atrapat. L'ambient de la celebració compartida i el sentiment de formar part d'un objectiu col·lectiu són algunes de les sensacions que expliquen per què cada any més persones decideixen sumar-s'hi. L'escoltem.
2: És molt fàcil, és molt fàcil. I a més, és molt agraït. És molt agraït. Una vegada t'has ficat dintre una pinya i es descarrega el castell i sents l'eufòria que senten tots els seus companys, veus la celebració en equip, en grup, aquell crit de la plaça quan es descarrega un castell i tothom para i crida i celebra, és molt maco, és molt maco. I enganxa. Ui, doncs el sentiment aquest d'entrar a una plaça plena de gent i veure com la gent t'espera, sobretot quan s'entra amb els pilars caminant, com és en el cas de la Festa Major, que veus com apareix una... Sobretot si vas fora del pilar, si vas dins ajudant a la pinya és més complicat, però quan vas fora del pilar i veus el pilar passar i tu vas darrere d'ell, vas darrere del pilar i entres a una plaça on t'estan esperant, és superxulo.
0: Una invitació oberta perquè aquesta Festa Major la ciutadania no es limiti a mirar els castells des de la plaça, sinó que també pugui participar en una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. La plaça de les Palmeres torna a omplir-se d'activitat amb una nova setmana de propostes del Palm Market. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament, que combina oci, cultura, comerç i gastronomia, a tocar de mar. Des de finals de juny i fins al pròxim 5 de setembre, aquest espai s'ha convertit en un dels punts de trobada per residents, visitants i amb activitats pensades per tots els públics. Una proposta que agafa el relleu de les antigues nits a les Palmeres i cinema entre palmeres, ampliant l'oferta d'estiu amb una programació estable durant tota la setmana. La setmana arrenca aquest dimarts amb l'Impro Show, una proposta d'humor i improvisació que començarà a 9:15 del vespre. Dimecres serà el torn d'una de les activitats més especials de la programació, el cicle Palm Nights. Oferirà un concert a la llum de les espelmes dedicat a les grans bandes sonores de Hans Zimmer, amb l'inici previst a les 9:00. A les 9:30 de la nit. Dijous arribarà una de les cites habituals de l'estiu, el cinema La Fresca, amb la projecció de la pel·lícula Com entrenar a tu dragón, també a partir de les 9:30 de la nit. La música en directe també prendrà protagonisme divendres. Els més petits tindran el seu espai dissabte amb un espectacle familiar inspirat amb l'univers de Mario Bros, programat per 8:15 del vespre. I la setmana es tanca diumenge amb una sessió del Palm Comedy, aquesta vegada amb l'espectacle El Confessionario. Més enllà de les activitats del Palm Market, manté la seva oferta de parades de moda, artesania i cosmètica, així com diferents opcions gastronòmiques amb food trucks, terrasses i espais per gaudir-ne de les nits d'estiu davant del mar. Una nova setmana de cultura, música i cinema i entreteniment en un dels espais més emblemàtics del front marítim. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb 3 noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. La primera cita arriba aquest dimarts 4 d'agost a les 7 des de les 7 a les 8 de la tarda amb una nova sessió de dimarts astronòmics. Sota el títol Preparat per l'eclipsi de sol, l'activitat anirà a càrrec de Fora d'òrbita i oferirà l'oportunitat de conèixer millor aquest fenomen astronòmic i descobrir algunes de les claus per poder observar-lo amb seguretat. L'endemà dimecres 5 d'agost serà el torn de l'Hora del Conte, una de les propostes habituals de la Biblioplatja durant els mesos d'estiu. En aquesta ocasió, la companyia La Boia Teatre presentarà l'Arbre de la Margot, la història d'una nena que se sent diferent i que, gràcies a l'ajuda de la seva àvia i d'un arbre màgic, emprendrà un viatge que li permetrà descobrir el valor de ser un mateix. Una narració que posa l'accent en la diversitat, l'autoestima i l'acceptació de les diferències. La setmana es completarà dijous 6 d'agost amb una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient. L'activitat, conduïda per Edulis, se centrarà en la vida marina i els invertebrats marins i permetrà als participants apropar-se al coneixement d'algunes de les espècies que formen part dels ecosistemes del nostre litoral. La proposta està oberta a tots els públics. Totes les activitats tindran lloc a la Biblioplatja entre les 7 i les 8 del vespre. En el cas de l'activitat del medi ambient, l'organització recorda que quedaria anul·lada en cas de pluja. Una nova setmana així, doncs, d'activitats culturals i educatives en un dels equipaments més singulars de l'estiu a Castelldefels, que continua apropant la lectura, el coneixement i el lleure familiar a peu de platja. El Centre Cívic Frederic Mompou acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà en horari de matí de 9:45 a 1 i a la tarda de 4 a 8:15. La iniciativa arriba en un moment especialment important per als bancs de sang, ja que els mesos d'estiu acostumen a ser un període delicat al manteniment de les reserves. Des del Banc de Sang alerten que aquest any les donacions acumulades se situen lleugerament per sota de les registrades en el mateix període de l'any passat, una situació condicionada, entre altres factors, per l'anul·lació d'algunes campanyes al llarg de l'any. Escoltem Marta Coca, representant del Banc de Teixits.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'organització recorden que donar sang és un procés senzill, segur i relativament ràpid. Les persones donants han de ser majors d'edat, tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos i trobar-se en bon estat de salut. Abans de la donació es realitza un qüestionari mèdic, una petita revisió per comprovar aspectes com la tensió arterial i el nivell d'hemoglobina. Si tot és correcte, la donació de sang dura aproximadament entre 8 i 10 minuts, tot i que el procés complet s'allarga fins a mitja hora. Escoltem Marta Coca.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també sobretot l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot ara a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: La campanya arriba a més després dels bons resultats obtinguts en la darrera jornada de donació celebrada a Castelldefels. En aquella ocasió, 89 persones es van apropar al punt de donació, de les quals 78 van poder donar sang o plasma. Cal destacar també que 14 persones van fer la seva primera donació, un fet especialment rellevant per garantir el relleu generacional entre les persones donants. Gràcies a aquesta participació es calcula que 234 pacients podran beneficiar-se d'aquestes donacions, una dada que posa de manifest l'impacte directe que té aquest gest solidari en el funcionament quotidià dels hospitals. Les persones interessades en participar a la campanya d'aquest dissabte poden reservar cita prèviament a través del web del Banc de Sang i Teixits. Des de l'organització també recorden la importància d'acudir ben hidratats, haver menjat prèviament i portar el document d'identitat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals títols de la jornada d'avui, dilluns 3 d'agost, a Castelldefels.

Canamaric fa un pas definitiu, adjudicades les obres del futur parc metropolità. La transformació de Canamaric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Canamaric a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. La Diada Castellera tornarà a ser un dels grans moments de la Festa Major de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera. Una cita complirà la plaça de l'Església de Castells emoció i esperit de col·laboració. El Pan Market enceta una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La proposta estival impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels combina activitats culturals, música, cinema, gastronomia i comerç a l'aire lliure. La Biblioplatja continua aquesta setmana amb activitats per descobrir, imaginar i aprendre. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb tres noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. I nova campanya de donació de sang i plasma aquest dissabte a Castelldefels. El Centre Cívic Frederic Mompou acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà. Molt bona tarda, fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On? Quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la vam confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
1: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
0: Doncs sí, mira, disculpeu-me per el meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apunta-te l'asso perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo y el impacto que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar, és a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit amb això...

0: que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no? Que al final coneixen totes les, tots els intríngulis, no? De tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'espai català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
1: Mm-hmm. I quines, com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? Estarà, també s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
0: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs, la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot, per què no, com deies, no? S'implicar la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
1: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar des de, a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, de, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
0: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
1: Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
0: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, qui li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. És així com arriba.
1: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
0: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà com un consultor. És a dir, l'Oficina Antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin, no? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds, serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
1: Uh-huh. I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta uh-huh. col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves sí. un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Asun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
0: Jo el que penso és, sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, eh? Que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no? Et pugui importar a llocs on no has d'arribar, no? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no? És avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
1: Uh-huh. I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
0: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia, no? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast, no? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer, no? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta, doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps? Mm-hmm.
1: I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
0: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? Que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. O sigui, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo dar-lo, no? Això és la transparència màxima. Solo porque lo tengo no es solo mío. És a dir, al final, la transparència gira molt entorn a aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo de ellos i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. I no és baladí, no és baladí perquè que jo te dé tot el que tengo, o sigui, no se m'ocorre nada más transparente, no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? Al tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
1: Doncs és un grau, amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
2: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Ceuta, lluny de recuperar la normalitat, insisteix que no es pot fer càrrec en solitari de la situació i Espanya busca reconduir la relació amb els seus socis europeus. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: Ja són 88 els morts que reconeixen oficialment i encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a la ciutat, Marta Prat.
3: La mirada està posada especialment en els 750 menors que es calcula que queden a la zona i el govern local adverteix que no pot assumir aquesta situació. Mentrestant, el Marroc nega qualsevol responsabilitat i culpa les màfies i les xarxes socials de l'entrada de milers de persones dijous de la setmana passada.
1: Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
4: Bon dia. El Marroc no va dir res fins ahir al vespre i s'ha tret les puces de sobre, però als carrers de Ceuta molts apunten al govern veí com a responsable del que ha passat. Efectivament, els joves marroquins expliquen que el rumor que la frontera estava oberta els va arribar per xarxes socials i que la policia marroquina no els va aturar en cap moment. Ceuta alerta que el tema no està resolt, que queden a la ciutat entre 3.000 i 5.000 migrants, que de fet són molt visibles als carrers i a les platges, i que entre ells hi ha molts menors.
1: En el front polític, Europa vol recosir les ferides que ha obert la crisi. Avui sí, la presidenta de la Comissió Europea ha elogiat la resposta espanyola i marroquina i aplana el camí per a les dues reunions previstes sobre la qüestió.
3: Demà es trobaran telemàticament els ministres de l'Interior i d'aquí mitja hora estan convocats a Brussel·les els ambaixadors dels 27 davant la Unió Europea. Espanya ja marca perfil.
1: Madrid, Paula Brujats.
5: Si el govern espanyol escalfa la reunió, defensa la gestió que ha fet de la tragèdia i exigeix responsabilitat i solidaritat a la resta de socis europeus amb la que és la frontera sud d'Europa, el ministre Álvarez culpa Itàlia de liderar sense motius la crítica contra Espanya, mentre la ministra de Defensa nega que el CNI en sabés res i reclama al Marroc que aclareixi què ha passat.
6: Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
7: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
1: A Catalunya, pendents de l'incendi forestal de Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu des de divendres. El foc ja ha cremat més de 70 hectàrees al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
3: Tot i la treva de la calor, el risc d'incendi continua molt elevat. No hi ha cap municipi en perill extrem, però 71 municipis de 12 comarques es mantenen al nivell 3 del Pla Alfa, el de perill molt alt d'incendi forestal. Una calor que Catalunya ha convertit el juliol en un dels mesos amb més mortalitat atribuïble a les altes temperatures. N'ha deixat 544 morts.
1: I en clau internacional, nous desmentiments a Donald Trump. L'Iran nega que hi hagi prevista cap represa de les negociacions per posar fi a la guerra.
3: I també des d'Israel es qüestionen algunes de les decisions de Trump. El govern de Netanyahu posa en dubte l'anunci del president nord-americà sobre un desarmament de Hamas. Tel Aviv assegura que el grup islamista es continua rearmant i reclutant nous membres.
1: I a la cultura, un dels noms del dia, Ariana Grande, que tres dies després de publicar nou disc, el 8è, ha anunciat que quan acabi la gira d'aquí a un mes es retirarà de la vida pública temporalment per l'escrutini interminable i continu per part del públic. I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
8: Bon dia.
1: Esports, que acaba de manera precipitada la gira del Barça a Anglaterra perquè l'equip torna abans d'hora.
8: Sí, de fet, aquesta hora està parlant el tècnic Hansi Flick. L'equip torna d'aquí a poques hores cap a Catalunya perquè hi ha un rival d'aquesta tarda, el Preston, que no podrà jugar el partit perquè només té 10 jugadors disponibles. Per tant, el partit s'ha acabat suspenent. És un equip de la segona divisió anglesa i el Barça, doncs, que no podrà jugar i haurà d'alterar la seva planificació.
1: 40 minuts mal comptats i els esports. I afegim ara la situació del trànsit pendents de l'AP7. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs amb novetats, perquè ja hi ha tots els carrils oberts aquí a l'AP7, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, on recordem que un camió que transportava bigues de formigó ha topat aquest matí contra la mitjana de l'autopista. Algunes bigues han caigut a la calçada, al carril esquerre, a banda i banda, i diversos vehicles han punxat les rodes. Ara queden encara uns 15 quilòmetres de congestió entre Avinyonet del Penedès i Castellví de la Marca en direcció Tarragona i pràcticament normalitzada en direcció Barcelona-Girona. Queden també retencions a l'N340, a l'Arbós del Penedès i al Vendrell, a diversos trams en sentit sud, i a la C32, als túnels del Garraf, a Cubelles, també en direcció Tarragona. D'altra banda, també cua a la P7 de Martorell a Castellbisbal, direcció Girona, per un nou accident.
1: I atenció si demà heu d'agafar un avió, que aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència a terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. I ara, hi afegim el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
11: Hola, Marc, bon dia.
1: La calor sembla que ens dona una treva.
11: Una mica, igualment en fa molta, i sobretot el que fa és xafogó. Xafogó no només a la costa i al prelitoral, també és general, i a l'interior a ponent també en noten. Ara mateix la temperatura de xafogó, la que combinem amb la temperatura i la humitat, és entre 35 i 41 graus a Catalunya. És a dir que l'ambient és molt humit, molt carregat, ja portem així uns dies, i és molt possible que seguim aquest dimarts i dimecres perquè seguirà entrant aquest ventet, fluixet o moderat procedent del mar. A banda de la temperatura, que ha baixat una mica, però igualment es manté la xafogó, parlem d'una tarda inestable. Arriba un front de ruixats i tempestes que descarregaran pluges aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu, també al Terç Oest. Més tard també algun ruixat pot arribar a la Catalunya Central i els xàfecs, sovint amb tempesta, algun d'ells podria deixar anar algun fenomen de temps violent, és a dir, pedra o ventades. Hi ha bastantes comarques sota vist intensitat de precipitació aquesta tarda, del Pirineu, Prepirineu, de Lleida, Catalunya Central i també Terres de l'Ebre. Demà al matí calma, però a la tarda nous ruixats, en aquest cas demà s'esperen al Pirineu, prelitoral i Catalunya Central.
1: Doncs a partir d'ara ho diré bé, que no és que afluixi la calor. L'optimisme m'ha pogut, Enric. En qualsevol cas, molta xafogó encara.
11: Aviam, ha baixat una mica la temperatura, sí que és veritat, vas bé. 1-2 graus, però com que tenim tanta humitat, bé. Això també va molt a persones, eh?
1: Exacte. Gràcies, Enric. Bon dia.
11: Fins ara.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi, malgrat que la immensa majoria dels migrants han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, que el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui els morts en l'episodi A88, per sobre de les xifres del govern espanyol, i molt lluny de la versió minimitzada dels fets que defensa el Marroc, que fins ahir a la nit no va trencar el seu silenci sobre la crisi. Les autoritats marroquines es descarreguen de qualsevol responsabilitat i apunten a les màfies i a les xarxes socials. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades, bon dia.
12: Bon dia. Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van creuant a Ceuta? 40.000, segons el Marroc. 50-60.000, deia fins ara les autoritats espanyoles. Avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants...
13: No puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Hem perdut la connexió, com ja es veia, amb la Cèlia Sarnades, que tan bon punt la recuperem, us l'oferirem. En qualsevol cas, pendents del que passa sobre el terreny amb aquests 3.000 i 5.000 migrants que es calcula que segueixen a la zona i aquests 750 menors on hi ha especial atenció perquè Ceuta ja ha dit que no hi pot fer front, el que fem ara és buscar el front polític, perquè d'aquí a pocs minuts es reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 per abordar la tragèdia, mentre tothom es pregunta què va fallar i si se'n podia haver evitat. El Ministeri de l'Interior nega que el CNI els avisés d'un risc real a la frontera. El govern de Pedro Sánchez reclamarà en aquestes reunions d'avui i demà als estats europeus que siguin solidaris amb Ceuta i culpen Itàlia d'alimentar la demagògia. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia. El govern espanyol es defensa, demana unitat als països europeus i ja prepara el terreny per a aquesta difícil reunió de demà dels ministres de l'Interior europeus. Responsabilitat, solidaritat i menys demagògia amb la frontera sud d'Europa és el que demanarà Espanya als 27. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha avisat avui a Itàlia que no està en condicions de donar lliçons.
14: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
5: Álvarez, de Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, i que ha apuntat al Marroc, demanen que aclareixin què ha passat i nega que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
7: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
5: Una versió, però, que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
15: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
5: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, mentre l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Ha demanat avui a la policia que investigui si l'acció va ser coordinada i organitzada per un grup criminal.
1: Gràcies, Paula. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: Von der Leyen defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient la crisi de Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet de la política migratòria del president espanyol, Jordi Baró.
16: La presidenta de la Comissió Europea creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix de nou ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents de Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per la crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
16: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
18: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
16: Després de la reunió d'ambaixadors avui dels 27, els ministres de l'Interior discuteixen demà per videoconferència la crisi de Ceuta.
1: I quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Què diu aquest manifest, Toni Fortesa?
19: Doncs defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'Estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, denuncia l'ús polític que diu s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
20: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
19: El manifest també expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. El document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, jutgesses i jutges per la democràcia, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya.
1: D'altra banda, Ceuta ha xifrat amb 862 els menors acollits a la ciutat, però la seva capacitat ordinària d'acollida és de 29. S'ha activat algun protocol estatal per redistribuir aquestes persones?
19: De moment encara no s'ha activat cap protocol que permetria a altres comunitats acollir part d'aquests menors. Fons del Departament d'Afers Socials de la Generalitat asseguren que donen suport al que indiqui el govern espanyol en aquest afer.

0: Estàvem pendents de recuperar la connexió amb la Cèlia Sarnadas des de Ceuta. Cèlia, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs mira, us estava explicant que, en realitat, una de les batalles des que va començar aquest episodi migratori excepcional ha estat posar-li xifres. Les xifres no han coincidit. Ha estat un continu amunt i avall amb xifres de diferents administracions. Per exemple, quants migrants van acabar creuant Ceuta? Van ser 40.000, segons va dir ahir el Marroc. 50 o 60.000 estimaven fins ara les autoritats espanyoles i avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000, o sigui, 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb els morts. La xifra ha anat pujant aquests dies a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar, un recompte macabre que el Ministeri de l'Interior va xifrar amb 67 morts, mentre els mitjans locals i la Guàrdia Civil ja en parlava d'un centenar. Doncs bé, avui ha estat el govern de Ceuta qui ha dit que hi ha 86 cossos a la morgue, totalment saturada, per cert. I malgrat que milers de marroquins efectivament han tornat, han fet el camí invers des del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a Ceuta, segons també s'ha dit avui. Per això, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, del PP, alerta que la situació no està tancada.
2: Lògicamente, no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Les botigues estan obertes, però falten molts productes encara, els restaurants en marxa i la gent de nou al carrer. Però aquí i allà es veuen els grups de joves marroquins que queden a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons, a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca, i també hi ha centenars de subsaharians de molts països d'Àfrica, Txad, Sudan, Mali, tots retinguts en una platja. Capítol a banda són els menors, com dèieu, com aquest, en qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre d'internament provisional.
3: ¿Ves qué saltes tener? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
1: Efectivament, jo he vist aquests dies molts nens petits, entre 13 i 14 anys, sols, vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta insisteix que no té recurs per tots ells.
0: És el testimoni en primera persona de la nostra companya, l'enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnadas. Gràcies, Cèlia, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: A Catalunya continua actiu l'incendi forestal de Sanet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres a la tarda. Els bombers ja assumeixen que l'extinció s'allargarà diversos dies, ja que el foc continua cremant en una zona d'alta muntanya molt abrupta i inaccessible, la vall de Boí, Pau Rovira.
4: Ara mateix una vintena d'efectius helitransportats i quatre mitjans aeris treballen per impedir que l'incendi superi els barrancs propers, el riu Noguera-Ribagorçana i les pastures properes aquí a la vall de Boí. Els equips terrestres continuen, però, sense poder actuar a primera línia perquè les descàrregues d'aigua podrien provocar rodolaments. El foc afecta provisionalment 71 hectàrees, repartides entre un focus principal de 32 i un de secundari de 39, que ha tornat a créixer després de generar-se un nou pirocúmul. Precisament, ara tothom està a l'expectativa de la tempesta prevista per aquesta tarda. És l'alcaldessa de Vilaller, Maria José Herta.
5: Tan difícil l'accés, ara estan continuant amb tot el que és la part aèria i no sabem si durant el dia amb aquestes altes temperatures tornaria a reduir. Està complicat. Ara s'han d'esperar que plogui.
4: Els agents rurals mantenen l'hipòtesi que va ser provocat per un llamp, tot i que encara s'investiguen les causes d'un foc que té un potencial d'incendi de 2.700 hectàrees i que ja es preveu que durarà dies. I també a la Vall d'Aran, a l'espera de les pluges de la tarda, continua actiu l'incendi que també bé, des de divendres crema l'entorn del Tuc de Montipus. A les tasques d'extinció s'hi ha sumat un helicòpter d'Andorra.
0: I en paral·lel a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que és el principal focus actiu ara mateix, el risc a la resta de Catalunya ha disminuït i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi en situació de perill extrem, Laura Cugat.
6: La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que es mantenien tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, situats sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. Els agents rurals demanen no abaixar la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi. Per contra, l'altra cara de la moneda és l'arribada de tempestes. Protecció Civil demana molta prudència davant la prealerta del Pla Inuncat per intensitat de pluja a diverses comarques i alerta de no apropar-se a rius, rieres ni barrancs.
0: I a escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres d'Atenes, la capital grega, i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del golf de Corint, Laura.
6: Gràcies a una millora de les condicions del vent, tancs d'aigua i una vintena d'avions han pogut enlairar-se aquesta passada matinada per donar suport als més de 400 bombers que treballen des de terra en aquest i altres focus repartits a les regions de Beòcia i Làtica. Tot plegat l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin en xocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions i el nivell d'alerta continua molt elevat a tot el país. En paral·lel, ahir la tarda es va declarar un incendi i al sud de Carcassonne, a França, que es va controlar ahir mateix i que va obligar a tallar una autopista i evacuar un centenar de veïns.
0: Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures, segons recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol, Manel Laborda.
7: A Espanya s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya suposen pràcticament doblar la xifra del juliol de l'any passat. Aquest registre va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol del 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
0: Amb la calor, evidentment, busquem refugiar-nos en l'aigua, però malauradament hi ha una altra cara d'aquesta moneda. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Una vinculació que confirmen entitats del tercer sector, com ara el Casal d'Infants del Raval, Miquel Jarque.
8: L'estudi de l'Institut de Medicina Legal demana més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho ha explicat Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
9: Un número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
8: També declaracions per al Catalunya a migdia, la directora del Casal d'Infants del Raval confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nadar.
10: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no?, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
8: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos.
0: Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
12: Totes les zones de roques, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
11: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros.
0: Pràcticament les 2:23, una pausa i ampliem el focus.
13: Catalunya migdia.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
15: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
15: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
13: amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
16: Com més calor fa,
17: més fresca et fem la tarda.
16: Les millors tardes d'estiu
17: són les que es passen en bona companyia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Tu, deixa't sorprendre.
18: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
17: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
18: Catalunya migdia.
0: 2:24. L'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb la guerra, contradiu així Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda, tot i que sense detallar on es farien ni amb quins interlocutors, Marc Camps.
19: Sí, el president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran, segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però com ja ha fet en altres ocasions, s'ha fet enrere per obrir un diàleg amb Teheran. A més, ha dit que s'arribarà a un acord aviat, tot i que des del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran l'han tornat a desacreditar.
20: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
21: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
19: L'Iran controla únicament la ruta per l'estret, clau per al comerç mundial del petroli i el gas, un fet que molesta Oman. En cap cas, però, les negociacions entre els dos països suposarien la reobertura total d'Hormuz. Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs ha fet caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als $83 al barril de Brent.
0: I des d'Israel han expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas, declarat per Donald Trump fa 4 dies. Fins aquest dilluns Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb la decisió del grup islamista.
19: Sí, aquest matí l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en Hamas perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies el govern israelià ja havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com la retirada de les seves tropes de la franja, on, recordem, controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
22: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
19: Israel ha seguit bombardejant Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas per al desarmament era la fi dels atacs. A les últimes hores hi han mort una vintena de palestins.
0: 3:30, i arribarem a 3:45 de la tarda. La Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions econòmiques arran de les denúncies que els van fer arribar un educador social, Miquel.
8: El treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació de Resilis. En l'informe de conclusions que ha enviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte a la gestió de les prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas es tracta de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir.
0: La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinen els ciutadans. Ho fa a través del programa CatGirem, que impulsa amb un pressupost de més d'11 milions d'euros la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Txell Vallespí, bon dia.
23: Bon dia.
0: Repassem algun dels canvis.
23: Som-hi. La nova app a la borsa de docents permet accelerar la cobertura de les baixes. A l'hora de comunicar també les parelles de fets a la justícia també hi ha canvis. I és que ja només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. I pel que fa a la sanitat, per exemple, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut sense haver d'anar presencialment al centre o a l'hospital, com ja han fet 6.000 persones. Sandra Galvés, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
24: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
23: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té ara mateix vigents, un canvi que, segons apunta, ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
1: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat, doncs, tot aquest programa, que és el que girem amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
23: De cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat 40 tràmits més.
0: I els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte del mateix període de l'any passat i són 12 vegades més que ara fa 5 anys, Toni.
2: Segons dades de DIFS, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, al doble que en el mateix període de l'any passat, uns fets que han provocat incidències constants a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només les infraestructures ferroviàries, també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
3: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
0: Què ha provocat aquest augment tan important de robatoris de coure?
2: Perquè en els últims darrers anys ha augmentat moltíssim la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió i especialitzat en matèries primeres, explica els motius d'aquest augment exponencial.
4: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable, perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna. O inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
2: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere. Jordi Canal.
5: Les persones que han mort anant o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i a les deficiències del transport públic i les carreteres.
25: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
5: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat.
0: Doncs bé, a Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar a la campanya de la fruita. Són més anys més que en anys anteriors i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
26: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
27: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
26: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
28: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions

0: per part del públic. De fet, des de fa un temps, Grande ha estat al centre dels focus mediàtics i ha rebut nombrosos comentaris, molts dels quals fan referència al seu aspecte físic. A través de les xarxes socials, els usuaris han posat en dubte el seu estat de salut, especulant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Unes suposicions que s'han intensificat ara fa 3 dies amb la publicació del seu 8è i darrer disc, Pètal, que l'ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'any d'enguany s'estrenarà la pel·lícula Fucker in Law, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja ha anunciat que no protagonitzarà l'artista serà el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George, prevista pel 2027 al Barbican Center de Londres. De moment, la companyia no ha dit qui la substituirà, però ha mostrat comprensió i suport a Ariana Grande a través de les xarxes socials.
1: ¿Tú sigues yendo al cine? Sí, dime que vas al cine, por
2: favor.
1: Claro,
2: voy al cine.
1: Oh, no, es que mucha gente que ha dejado de ir al cine.
3: L'Atlàntida Mallorca Film Fest va tancar ahir la seva 7a edició, la més multitudinària de la seva història, amb 53.500 assistents. Ho va fer amb la projecció d'El Ser Querido, ara en sentíem el tràiler, i la presència dels seus protagonistes, Vicky Luengo i Javier Bardem. Entre els premiats a la gala de clausura destaquen Lionel, òpera prima de Carlos Saiz, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Palma, Caterina Carmany.
4: Mala Bèstia, amb participació de Trescat, va ser una de les triomfadores de la nit amb aquest premi Dama Agustí Villaronga, una cinta que explica els traumes de l'adolescència en les dones. La millor pel·lícula per Lionel, que explica el viatge per carretera d'un pare i un fill, i l'estrena més esperada i més aclamada, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen. Javier Bardem i Victoria Luengo són els protagonistes d'aquesta pel·lícula i ens en parlaven així.
5: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
6: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
4: Explica la història d'un pare, director de cine, que contracta la seva filla com a actriu i a partir d'aquí surten tensions amagades.
3: El Festival de Cinema de la Terra Alta, L'Infecte, arriba enguany a la 10a edició. El certamen de vot fa balanç de la seva trajectòria amb la mirada posada en el futur. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Aquest 10è aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
8: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
7: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
9: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment.
3: Potser molts de vosaltres esteu de vacances i us interessa el que explicarem ara, o esteu treballant i potser desconnectar també us va bé. La plataforma Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming juntament amb Starline Point a Prime Video, Clàudia Roses.
10: The Shards, una sèrie dramàtica basada en l'aclamada novel·la de Brit Easton Ellis, que se'ns presenta com un thriller adolescent. Els protagonistes són un grup d'estudiants d'una escola d'elit que, enmig de dubtes d'identitat, sexe i gelosia, conviuen amb un assassí en sèrie que sembra el terror entre els més joves de la ciutat. Entre el repartiment hi ha noms com Igby Rigney i Homer Gere. Una altra de les estrenes destacades és Sterling Point, una sèrie que combina drama, amor i misteri. La protagonista és Annie Jacobson, una noia de 17 anys que deixa enrere la seva vida a Nova York, en heretar una illa remota del Canadà. El que sembla un nou començament es converteix aviat en un viatge ple de descobriments inesperats. Des d'aquest dimecres a Prime Video. Més estrenes a Apple TV, la quarta temporada de Ted Lasso, Futurama a Disney Plus i American Crossing a Filmin.
11: Controlar a un animal es privilegio de pocos. Que provoca alegria en muchos.
10: Perquè fa les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba Carrera de Bèsties, a Prime Video, una distòpica pel·lícula d'acció brasilera marcada per un catastròfic desastre mediambiental. Al mateix dia, L'última casa de Netflix, un thriller de terror sobre una família que queda tancada a casa seva sense explicació i han de conrear plantes per sobreviure.

0: Algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes d'avui en dues de les exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs a Palafrugell, al Baix Empordà. Des d'aquesta setmana i fins l'octubre s'hi fan 11 exposicions diferents. Palafrugell, Fèlix Martín.
1: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, que dialoguen amb textos coetanis de l'obra de John Steinbeck, Els raïms de la ira. Fotografies que tampoc estan massa lluny de les que es poden veure en una altra mostra d'aquesta Bienal, dedicada al fotoperiodisme actual, com destaca la directora Maria Planes.
2: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
1: De les 11 exposicions de la Bienal Miserachs que es poden visitar a Palafrugell fins al dia 18 d'octubre, destaquen també les que es dediquen a l'obra de dos fotògrafs ja desapareguts, Sergio Larraín i Gabriel Quallador.
0: 20 minuts i seran les 3, això vol dir el Catalunya migdia, que és temps pels esports. Ernest Macià, bon dia.
3: Bon dia.
0: Pendents de la tornada abans d'hora del Barça.
3: Doncs sí, per segon any seguit, la gira del Barça sembla que s'ha complicat. I és que si l'any passat va ser l'incompliment econòmic del promotor que va endarrerir la gira del Barça a Japó sense poder jugar contra el Vissel Kobe al principi, enguany ha passat doncs, una cosa encara més sorprenent, i és que el rival s'ha quedat sense prou jugadors per poder jugar per culpa de les lesions, i per tant el Barça, que avui havia de jugar amb el Preston, doncs se'n torna sense poder jugar aquest partit. Connectem amb Anglaterra amb el nostre company Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
4: Què tal, Ernest? Bona tarda.
3: Ha parlat el tècnic del Barça fa poca estona, Hansi Flick.
4: Missatge clar i directe de Flick a Deco, el director esportiu del Barça. Ni fals nou ni alternatives. Cal un davanter centre.
5: We have to wait.
6: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
5: And then we will see what happens.
4: Un Hansi Flick que renuncia al migcampista per suplir la baixa de Frenkie de Jong diu que Balde, que no ha entrenat avui, està bé, que els 8 campions del món han de demostrar que volen ser autèntics guanyadors, i queda clar que ha treballat a gust amb aquest estatge de pretemporada. I també queda molt clar quins són els jugadors que més l'han convençut. I apunta, Ernest, perquè hi ha 3 sí. futbolistes.
5: Ibrahima és un great talent.
6: L'Ebrima Tunkara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham, i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
5: A lot of things more. So it's about that, what I see, what I saw in the last few weeks.
3: Vol dir això, Ramon, que seria versemblant veure que aquests jugadors tenen alguna opció de pujar o de tenir minuts al primer equip durant la temporada?
4: Bé, sí, sobretot en el cas de Xavi Aspar i també d'Orient Goren, que bàsicament tenint en compte la confecció de la plantilla, és evident que poden tenir algun espai, algun forat que poden aprofitar. Amb tot això, el Barça tanca aquest estatge de pretemporada, ho ha fet amb un partit d'entrenament, partit entre els propis futbolistes del Barça per suplir aquesta absència del Preston North End. L'equip marxa aquesta tarda a les 5 i a partir d'aquí, 2 dies de festa, dijous, s'entrenaran en doble sessió. Per cert, que tot això demà serà el dia de la presentació de Jesse Bisibu com a nou futbolista del Barça.
3: Per situar el tema Ferran Torres, imagino que no hi ha cap novetat i que, per tant, tot plegat segueix encara pendent de la negociació que hi ha d'haver, no?, amb el jugador.
4: Bé, sí, sí, el Barça és a l'espera. El conjunt blaugrana no vol posar Ferran Torres al mercat, tot i que és conscient dels rumors que el situen o que el vinculen a prop del Paris Saint-Germain. El Barça vol renovar a Ferran Torres, això sí, no ho farà amb un sou o amb un contracte de primer davanter centre del Barça. Segurament hi haurà una millora contractual, o aquesta és la intenció del club blaugrana, que, recordem-ho, a més, haurà de pagar 8 milions d'euros al Manchester City si fa efectiva aquesta renovació. Això, a nivell econòmic, pel que sabem, no seria un problema pel club blaugrana, perquè aquests 8 milions d'euros quedarien diferits, amortitzats en els anys de contracte del futbolista.
3: Gràcies, Ramon.
4: Adéu-siau.
3: Això pel que fa al Barça. L'Espanyol va tancar dissabte ja la seva estada a Anglaterra amb un partit, doncs, amb molts gols. Va ser un partit realment espectacular, però la veritat és que, doncs, davant del Middlesbrough, empat a 3, va ser el penúltim partit de la pretemporada. Ens encarem ja a l'inici de la Lliga, per tant, queden pocs dies. Estem a dia 3. Joan Fitó, la Lliga comença d'aquí a 15 dies.
6: Debut a l'Espanyol el 16 d'agost al camp de... a casa contra el Llevant. Dissabte van jugar el penúltim amistós d'aquesta pretemporada, empat a 3 contra el Middlesbrough anglès de la Championship. Un dels gols va ser de Marcos Fernández, davanter de 23 anys, i una de les revelacions Marcos Fernández d'aquesta pretemporada.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga y día a día.
6: El treballarà uns dies a Barcelona. Dissabte, últim amistós, l'equip torna a viatjar a Anglaterra, jugarà a l'Espanyol contra el Coventry. Els anglesos van jugar la temporada passada a la Championship, enguany ho faran a la Premier, després d'aconseguir l'ascens. Última prova abans de començar aquesta Lliga, encara amb molts fronts oberts al mercat. Els blanquiblaus s'han de reforçar, ho explicava el Sergi Andreu la setmana passada. La prioritat, Ernest, és el central.
3: I pel que fa al Madrid, avui s'ha començat la penúltima setmana de pretemporada abans de debutar la Lliga dissabte, 20, una mica més tard que l'Espanyol, el dia 22 d'agost, i ho farà Josep Gay, justament amb l'Espanyol, amb la tornada de 3 jugadors més als entrenaments.
8: Sí, Vinícius Júnior, Bernardo Silva i Brahim Díaz són els 3 últims jugadors que s'han incorporat avui a la disciplina del Madrid. A hores d'ara ja només falten 6 jugadors, Courtois, que tornarà en principi a finals d'aquesta setmana, i els que s'espera que tornin la setmana vinent, Mbappé, Bellingham, Konaté, Tchouaméni i Cucurella. El davant davanter brasiler Vinícius Júnior torna als entrenaments amb el seu futur encara per decidir, ja que a hores d'ara el jugador continua negociant la seva renovació amb el conjunt blanc. L'Arsenal de Mikel Arteta és el més ben posicionat per emportar-se el jugador si finalment el crac brasiler no acaba renovant amb el Madrid.
3: D'altra banda, pel que fa al mercat de fitxatges, continua sense fer-se encara oficial. Ja fa bastants dies que n'anem parlant i ho anem arrossegant, però de Yann Diomandé.
8: Sí, perquè l'exagent del jugador alega incompliment de contracte en els seus terminis amb el futbolista. I continuen les sortides al Real Madrid perquè el porter Fran González ha estat traspassat al Sevilla per una quantitat d'uns 3 milions d'euros i el 50% dels seus drets. El jugador signa per les properes 5 temporades.

0: Però no només els equips d'elit estan ja de pretemporada, també ho estan els grans equips del futbol català. I és que, bé, sempre cada any, al mes d'agost, comença un d'aquells grans tornejos que la gent de l'Europa, del Sant Andreu, del Martinenc, del Reus, estan esperant, perquè és el gran moment en què tots els equips del futbol català reuneixen i competeixen entre ells. Estem parlant de futbol modest, però d'un torneig que arriba a una quantitat gens modesta. És la quarantena. El disputaran un total de 12 equips. Carles Vila.
1: Avui es jugaran els primers partits amb el ja format tradicional, 4 grups de 3 equips cadascun. Tots els partits es jugaran al camp municipal del Guinardó. El format serà un triangular amb enfrontaments de 45 minuts. Hi haurà 2 equips de la primera federació, l'Europa i el Sant Andreu, un de la segona, el Reus Redis, i 5 de la tercera federació, el Badalona, el Vilanova, l'Hospitalet, la Muntanyesa i el Martinenc. La resta són de primera i segona catalana. Aquesta tarda a les 6, com dèiem, es jugarà el primer triangular a la categoria masculina entre el Reus Redis, el Sants i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran el dissabte 8 d'agost i la gran final serà el diumenge 9. Pel que fa a la competició femenina, hi participaran 6 equips, 4 de la tercera federació, Sant Cugat, Segull, Pallejà i Terrassa, i 2 de la preferent, el Sabadell i el Martinenc. El torneig tindrà lloc del 3 al 6 de setembre, també al Guinardó.
0: En futbol femení, el Barça segueix preparant la temporada, aquesta propera temporada, la 26-27, i aquest dijous, que demà passat no l'altre, comença la seva estada a Andorra la Vella, on hi serà fins al dia 10 d'agost, Josep Gaia.
2: Sí, serà la primera vegada que el primer equip femení faci la seva estada de pretemporada a Andorra i s'entrenaran durant 5 dies a l'estadi comunal Joan Samarra. Allà les blaugranes podran aprofundir en la seva preparació física, tàctica i de grup abans de disputar el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier el proper 12 d'agost.
0: Molt bé, ja tenim confirmats els horaris de la primera jornada de la Lliga F.
2: El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
0: A segona, Girona i Sabadell comencen avui la seva darrera setmana de pretemporada abans del seu debut a la Lliga.
2: Exacte, última setmana de preparació abans del debut a la Lliga. Tots dos equips tancaran la pretemporada amb 2 amistosos. El primer serà entre ells divendres a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona. Dissabte el Girona disputarà l'últim partit d'aquesta pretemporada al camp del Nàstic a 8:45 del vespre. Diumenge el Sabadell jugarà a les 9 de la nit a Olot.
0: I arribem ja en aquest darrer mes de mercat de fitxatges. Tots els equips van acabant de confeccionar plantilles perquè cada vegada queda menys perquè comenci la competició.
2: Sí, el nou Chelsea de Xavi Alonso és un dels equips que més està reforçant en aquest any que no juga competició europea. L'exjugador del Sevilla, Valentín Barco, ha estat anunciat com a nou jugador del conjunt anglès i tot apunta a que el lateral català Pep Chavarría també es convertirà en nou jugador del Chelsea.
0: I un altre jugador català que també té nou equip.
2: Sí, Stanis Pedrol serà nou jugador del Real Oviedo per les pròximes 4 temporades. S'espera l'anunci oficial en breus.
0: Recordeu que en aquest Mundial hi va haver un porter revelació a la primera part del campionat, el porter de Cap Verd. Doncs bé, Josep, què podem dir d'ell?
2: És l'estrella de Cap Verd. Bofinha s'ha convertit en nou porter del Colo-Colo de Xile.

0: Obrim el capítol de bàsquet perquè el Barça acaba d'anunciar fa aproximadament una hora el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres properes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat ja que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que les seves funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet serien a partir d'ara la nova atribució. I a més que el romanent del seu contracte s'abonaria no en una temporada i mitja, sinó en tres. Per tant, es diferiria. De manera que Xevi Pujol serà el nou director esportiu per 3 anys. Ha aconseguit ser, amb el Manresa i també amb el Baskonia, però sobretot amb el Manresa, ha aconseguit ser a una final de la Champions, a 3 copes, i a més a una també amb el Baskonia, a 2 play-off amb el Manresa i a una amb el Baskonia. A més ha guanyat una Lliga Catalana, va ser nombrat millor director esportiu de la revista Gigantes, i per tant podem dir que Xevi Pujol arriba, tot i ser molt jove, amb moltes credencials per triomfar al Barça. És veritat que amb un perfil molt diferent al que havien tingut els directors esportius anteriors, i la prova l'estem veient en que la plantilla de la temporada que ve tindrà molts jugadors que el gran públic no coneix. A l'Ilern a Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Kurt Quad, un sudanès de 2 metres 8 centímetres que ocupa plaça d'extra comunitari a Lleida i confia molt. L'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després. I atenció a això, perquè el bàsquet és capaç de moure grans magnituds d'abonats. És el cas del València, que ha batut el seu rècord, el campió de Lliga, amb un gran pavelló, ho hem de dir. Atenció, perquè ha aconseguit que 11.900 socis s'abonin al bàsquet. 11.900 abonats per veure el bàsquet masculí i, atenció, 3.600, que també és un rècord, per veure el bàsquet femení. En total, el València ha aconseguit que s'abonin 15.500 aficionats, fet que no s'havia vist fins ara mai al bàsquet d'elit a Espanya.
1: Catalunya migdia.
2: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Això pot ser frenètic.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
3: Univers MotoGP.
5: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: 161, un ric propietari de Batea...
7: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
3: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres... No cal anar a Suïssa.
3: Catalunya té molts camins per trepitjar.
9: Puges cap al coll de la Garrofera.
3: I molts racons per visitar.
10: És un corriolet que puja per la Careneta.
11: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
12: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
13: No cal anar a Suïssa.
12: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
3: No cal anar a Suïssa. Els divendres a la mitjanit amb Gerard López.
12: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
1: Catalunya migdia.
0: Aquests dies s'estan fent a París els campionats d'Europa de natació amb molta reminiscència dels Jocs Olímpics, i de fet ho diem també perquè avui ha tornat a competir Iris Tió i ho ha fet amb la música, amb la cançó que va inaugurar els Jocs Olímpics de Céline Dion. Bé, la interpretació de l'himne de l'amor que va fer Céline Dion enfilada a la Torre Eiffel de París. Doncs avui ho ha intentat Iris Tió, que ha aconseguit una nova medalla a la natació artística. Carles Vila.
14: És la tercera per la nedadora barcelonina. S'ha emportat la medalla de bronze al solo lliure amb una puntuació de 284,5 punts. El primer lloc està per la pielorussa Vasilina Kandoshka, que participa dins de l'equip d'atletes neutrals. La medalla de plata l'ha guanyat l'alemanya Clara Pleyer. Recordant que Iris Tió és la vigent campiona mundial d'aquesta modalitat.
15: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final, i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
14: Iris Tió havia guanyat dissabte 2 medalles de plata en el duet lliure i en el duet mix lliure. També aquest matí el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a la final de slàlom lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Binac i del britànic Ranjuo Tomlin.
13: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
14: En aquest Campionat d'Europa, a les 4 de la tarda, es disputa la final del programa lliure per equips entre les catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
0: Recordeu que fa uns mesos el món del golf va viure un sisme, una gran escissió perquè, en paral·lel al circuit habitual, se'n va generar un altre que tenia uns premis elevadíssims, exageradament alts. Un circuit que venia, d'alguna manera, recolzat per un fons d'inversió saudita i que feia que molts dels grans golfistes canviessin de circuit, sortissin del tradicional i anessin al circuit LIV. Doncs bé, aquest circuit, suportat per un fons saudita, viurà un mes d'agost amb molts problemes, amb molta tensió, sense saber encara si podrà afrontar la propera temporada. Per què? Doncs perquè hi ha hagut la retirada del fons d'inversor de l'Aràbia Saudita, una retirada parcial o, en alguns casos, fins i tot total d'algunes de les empreses, i els responsables del circuit continuen buscant nous patrocinadors econòmics. Carles Vila.
14: Queden encara 3 tornejos aquest mes d'agost abans de tancar l'actual temporada. Hi ha molts de nervis entre els jugadors i alguns d'ells ja han decidit tornar als tradicionals circuits, el de la PGA i el DP World Tour. Alguns veterans, com l'anglès Lee Westwood o el xilè Joaquim Niemann, van voler enviar un missatge de tranquil·litat després de la reunió que van tenir al Regne Unit, tots els jugadors, amb l'organització. Altres, però, com l'alemany Martin Kaiman, creu que en alguns dels tornejos que encara queden per disputar, com per exemple el de Michigan, podria perillar la competició per equips. En qualsevol cas, aquest passat cap de setmana hi ha hagut informacions contradictòries. Alguns mitjans parlen d'un acord imminent d'entre 250 i 300 milions de dòlars amb nous inversors només per la pròxima temporada i reduint la competició centrada a països com Austràlia, Corea o Sud-àfrica. Altres, però, parlen d'una possible fallida econòmica estratègica per tenir més temps per trobar els diners que falten. Recordem que l'arribada del circuit patrocinat per l'Aràbia Saudita va provocar una gran polèmica en el golf mundial per la inversió generada que va permetre la marxa d'alguns dels millors jugadors mundials. Es calcula que s'han arribat a invertir fins ara més de 4.500 milions d'euros en el LIV Golf.
0: I ara una grandíssima notícia pels amants del ciclisme que hem conegut aquest matí, encara amb la reminiscència del Tour que va sortir del nostre país, de Catalunya. Tadej Pogačar, que ha guanyat el Tour, correrà també la Vuelta.
16: Every victory is really special and
17: cada victòria és molt especial. I bé, són 7 tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries.
0: Doncs bé, aquest que sentiu, Tadej Pogačar, aquest matí, Josep, ha fet feliços a molts aficionats al ciclisme.
18: Exacte, l'eslové aspira a guanyar l'última de les grans proves que li falten a partir d'aquest mateix agost. Té 5 tours i un Giro d'Itàlia. La Vuelta comença el 22 d'agost a Mònaco i passarà per les Terres de l'Ebre el dimecres 26 d'agost, sortint de Falset.
0: I tenim una molt bona notícia en motor, Josep, i és que Gil Membrado, que és un pilot molt jove de 18 anys, va guanyar ahir un rally.
18: El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya un mundial de les dues categories, sentim Membrado, o a una entrevista al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
19: I l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop al Mundial.
0: És la veu d'un noi de 18 anys, eh? La general del campionat, Membrado, a falta d'una prova al Paraguai, el pilot de Ford s'ha situat a 22 i 26 punts als líders respectius a les dues categories. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora.
20: Rescat Info.
21: Bona tarda, són les 3. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88, per sobre de les xifres del govern espanyol. govern espanyol justament reclama solidaritat en la reunió d'ambaixadors dels 27 estats membres de la Unió Europea que es fa a Brussel·les. La ministra de Defensa exigeix al Marroc que investigui l'entrada massiva a Ceuta i defensa també el CNI. El ministre d'Exteriors nega que els serveis secrets avisessin el govern d'un risc real a la frontera. Mentrestant, von der Leyen defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient aquesta crisi a Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin acabat entrant a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez on torna a oferir ajuda a Espanya amb més presència del Frontex. Continua actiu i sense control aquesta hora l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers volen evitar que les flames avancin cap a la vall d'avui. Mentrestant, a la resta del país, el nivell de risc d'incendi baixa respecte a la setmana passada. En paral·lel, es demana prudència per l'arribada de tempestes avui a la meitat oest del país. L'Iran nega noves negociacions amb els Estats Units per posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà. Teheran desmenteix així Donald Trump, que havia dit que l'acord per a l'obertura d'Hormuz i la desnuclearització de la República Islàmica era imminent. Això sí, la suspensió dels atacs per part de Washington ha fet baixar el preu del petroli. Catalunya registra mig miler de morts al mes de juliol atribuïbles a les altes temperatures. Això és el doble que l'any passat. La xifra la recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. Catalunya acumula una de cada quatre defuncions, possiblement vinculades a l'excés de calor del juliol a l'estat espanyol. Justament, l'Ajuntament de Lleida activa des d'ara i fins al 17 d'agost un segon pavelló de Fira de Lleida amb 160 places que han de servir per acollir persones sense sostre de les que busquen feina a la campanya de la fruita. El dispositiu ja suma, doncs, més de 2.200 atencions. És més del doble que l'any passat. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Un estudi de l'Institut de Medicina Legal relaciona aquests ofegaments amb les desigualtats socials i econòmiques. Entitats del tercer sector confirmen que la majoria d'infants amb aquest perfil no saben nedar. I 5 produccions catalanes han estat seleccionades al Festival Internacional de Cinema de Locarno, entre les quals el llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, i un documental sobre l'artista Ava Cavan, d'Albert Serra. Aquesta gran cita internacional de cinema d'autor se celebrarà del 5 al 15 d'agost.
2: Esports.
20: El Barça ja ha posat punt final a l'estatge que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa abans de marxar a parlar amb l'entrenador Hansi Flick. El Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics, que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat en què és la vigent campiona del món. A partir de les 4 tindrà lloc la final del programa lliure per equips en 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. I en bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les 3 pròximes temporades. A l'Ilerna Lleida i torna al pivot de l'ascens, Curquat, sudanès, 208, ocupa plaça d'extracomunitari.
21: I pel que fa al temps, tindrem una tarda inestable en algunes comarques. Hi ha un front de ruixats i tempestes que previsiblement descarregaran al Pirineu i al terç oest del país. Més tard també arribaran algunes precipitacions a la Catalunya central. En general, tenim un ambient càlid, molt càlid, amb valors màxims entre els 31 i els 37 graus i una xafogó també molt marcada.
2: 3CAT Info.
21: Ara passen 4 minuts i mig de les 3 de la tarda. Salutacions, a aquesta hora us parla Eloi Barrera.
2: 3CAT Info.
21: Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a la ciutat ja han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, dels quals el govern de la ciutat autònoma avisa que no es pot fer càrrec. De fet, Ceuta ha elevat avui els morts en aquest episodi a 88. Això és per sobre de les xifres del govern espanyol i molt lluny de la versió minimitzada dels fets que defensa Marroc, que fins ahir la nit no va trencar el seu silenci sobre aquesta crisi. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, diu que s'han de prendre mesures perquè un episodi així no es torni a repetir.
22: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
21: Les autoritats marroquines, per la seva banda, es descarreguen de qualsevol responsabilitat i apunten a les màfies i a les xarxes socials. I justament ara, a aquesta hora, aquesta tarda, de començar a Brussel·les, la reunió d'ambaixadors dels 27 per aquesta crisi. És una trobada prèvia a la que s'ha de fer demà, de ministres de l'Interior europeus. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica contra el govern espanyol, que en aquesta reunió defensarà la gestió que ha estat fent de la tragèdia i també reclamarà la resta de socis europeus que siguin solidaris amb les fronteres de Ceuta i de Melilla. Avui, la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha assenyalat el Marroc com a responsable de la crisi.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llega hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
21: Robles ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc, país que la resta de ministres, de moment, eviten criticar. I a tot això, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient aquesta crisi de Ceuta. De fet, von der Leyen celebra que hagin impedit que els migrants hagin acabat entrant a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet a la política migratòria del president espanyol. Von der Leyen creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix de nou ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents del Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per aquesta crisi. Encapçalats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part d'aquestes crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Morillas ho deia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
21: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
21: I encara sobre aquest tema us expliquem que quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i per la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, denuncia l'ús polític que, segons diu, s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
23: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
21: El manifest també expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. El document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, també jutges i jutgesses per la democràcia, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya. D'altra banda, Ceuta ha xifrat en 862 els menors acollits a la ciutat i ha recordat que la seva capacitat ordinària d'acollida és de només 29. De moment, encara no s'ha activat cap protocol que hauria de permetre a altres comunitats acollir part d'aquests menors. Fons del Departament d'Afers Socials de la Generalitat asseguren que ells estan a disposició del que pugui arribar a dir el govern espanyol en aquest afer.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
21: Protecció Civil limitarà l'accés a diversos itineraris d'alta muntanya de l'Alta Ribagorça pel risc derivat de l'incendi que hi ha a Senet. És un incendi que encara està actiu des de divendres. Aquesta nova restricció afectarà la zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs que estan més a prop de l'incendi. Els bombers ara mantenen tots els esforços per evitar que les flames avancin cap a la vall d'Avui, mentre la situació continua complicada perquè el foc crema en una zona molt complicada, inaccessible pels equips d'extinció. Informació informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
7: Els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè la proximitat d'un nou front de tempestes podria provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Per això demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin si són a prop dels límits de l'incendi o, si no és possible, que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. La restricció afecta també part de la Vall d'Aran. Des del refugi de Conangles es demana no continuar les rutes de muntanya i des de la Vall d'Avui no passar dels estanys de Gèmena i Roi ni intentar pujar al Besiberri. L'incendi continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. Els bombers han retirat aquest migdia els efectius que treballaven a la part alta per motius de seguretat i mantenen el dispositiu centrats a evitar que el foc s'obri cap aquí a la Vall d'Avui. L'incendi es treballa principalment amb mitjans aeris perquè el fort pendent impedeix actuar a primera línia amb garanties. El perímetre és d'unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació, diuen, arriba a les 270. De moment, el foc no afecta el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, però sí algunes zones que hi limiten, i s'espera que l'incendi duri alguns dies més.
21: Gràcies, Pau. Afegim des d'aquí que la millora de les condicions meteorològiques ha fet disminuir el risc d'incendi arreu del país i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi ara en situació de perill extrem. Des de primera hora s'ha pogut desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara estaven tancats. Són Eren Baja, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada, el Solsonès. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. 3CAT Info. D'aquí 3 minuts serà un quart de 4 de la tarda. L'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb la guerra. Contradiu, doncs, Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda, tot i que no detallava ni on es farien ni amb quins interlocutors. El president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran. Segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però, com ja ha passat altres vegades, s'ha fet enrere per tornar a obrir el diàleg amb Teheran. A més, Trump ha dit que s'arribarà a un acord aviat, tot i que des del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran l'han tornat a desacreditar.
8: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
9: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
21: Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs, de moment, ha fet caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4%, fins als $83 al barril de Brent. Israel ha expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas declarat per Donald Trump ara fa 4 dies. Fins aquest dilluns, Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Aquest matí, l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha dit que no confia en Hamas perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies el govern israelià ja havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com la retirada de les seves tropes de la franja, on ara controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
10: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
21: Israel ha seguit bombardejant Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas pel desarmament era la fi dels atacs. A les últimes hores hi han mort una vintena de palestins.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
21: I us expliquem ara que Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures. Això, segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol. A Espanya s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya pràcticament doblen la xifra del juliol de l'any passat. Mentrestant, a casa nostra, a Lleida, l'Ajuntament obre avui un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal, a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita. Són més que els anys anteriors, i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
1: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
3: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un sol punt.
1: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
11: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
1: Aquest any el dispositiu de la paeria ja suma més de 2.200 atencions a persones que busquen feina a la campanya de la fruita, més del doble que en estius anteriors. L'Ajuntament també s'ha compromès a informar la inspecció de treball si detecta temporers que estan treballant i que, per tant, per conveni, haurien de tenir allotjament facilitat per l'empresari.
12: El temps.
21: Enric Agut.
24: Tarda inestable en algunes comarques, un front de rugatge i tempestes ha descarregat xàfecs al Pirineu, Prepirineu, alguns ja s'han iniciat, per exemple, a Vall d'Aran, a Pallars Sobirà, i també n'arribaran per Ponent. Alguna tempesta pot ser forta i anar acompanyada, a banda de ventades, d'algun fenomen de temps violent. Hi ha aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, també el Bages, fins i tot arriba l'avís cap al Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i també les Terres de l'Ebre. Així doncs, tarda moguda en aquestes comarques, algun ruixat més tard pot arribar també a la Catalunya central i la costa i bona part del prelitoral quedarà a esquenes d'aquest ruixat. Si n'arriba algun serà puntual. I l'ambient calorós, molt calorós, tot i que ha baixat la temperatura, igualment l'ambient és humit i aixafogós i no només a la costa i al prelitoral. Demà al matí la temperatura serà un pèl més baixa, perdrem algun grau. Matí tranquil i a la tarda, novament, xàfecs i tempestes que seran més probables al Pirineu, Prepirineu Oriental, i també en cauran algunes al prelitoral i cap al massís dels Ports. Tres comarques demà tenen un perill alt de pluja intensa. Ripollès, Garrotxa i Osona.
12: 3CAT Info.
21: Ara passen 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya, entre el 2019 i el 2023, tenien menys de 5 anys. A més, més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. És per això que des d'aquest institut demanen més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho explicava Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
25: Un número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
21: Doncs justament en declaracions d'aquesta emissora, la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, confirma això, que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
26: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
21: De fet, l'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la Revista Espanyola de Medicina Legal s'ha fet en base a 39 autòpsies i reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos. Justament, l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada, el mes de juny passat. En aquests cartells s'hi pot llegir: "Atenció, zona de roques, prohibit saltar". El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
13: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable. A les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
21: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que s'està fent per part de la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés d'aquesta costa de Tarragona. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte al mateix període de l'any passat i són 12 vegades més si ho comparem amb fa 5 anys. Segons dades de DIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que el mateix període de l'any passat. Uns fets que han provocat incidències constants, ja ho sabeu, a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només a les infraestructures ferroviàries. També afecten altres espais, com ara obres que estan en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denunciava al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després n'apareix un altre.
14: Si que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
21: La raó de l'augment de robatoris és perquè en els darrers anys ha augmentat molt la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió especialitzat en matèries primeres, explica els motius d'aquest augment en el robatori de coure.
15: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable, perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
21: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys. Aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
21: Ara és un quart i mig de 4 de la tarda. La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinen els ciutadans. Això ho ha fet a través del programa CAT Girem, que impulsa, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en algunes gestions. Entre les novetats hi ha la nova aplicació a la borsa de docents, que permet accelerar la cobertura de les baixes. També hi ha canvis a l'hora de comunicar les parelles de fet a la justícia, de manera que només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. Pel que fa a la sanitat, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut, sense haver d'anar presencialment al centre de salut o a l'hospital, com ja han fet 6.000 persones. Sandra Galve, de fet, és doctora, és metge, és anestesiòloga a l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona.
16: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
21: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits que té. Un canvi que, segons apunta, ja ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Ho explicava el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
17: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat tot aquest programa, que és el que girem, amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
21: I us expliquem ara que Plataforma per la Llengua reclama que es reconegui el nivell de català a l'hora d'optar les places MIR en territoris de parla catalana. També demanen que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no tinguin coneixement de la nostra llengua. L'entitat així ho recull a través de les al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR per part del Ministeri de Sanitat. Una demanda extensiva a la resta de llengües oficials que busca reconèixer i protegir la diversitat lingüística de l'estat espanyol. La Plataforma considera que aquesta és una oportunitat per garantir que els futurs metges tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I de l'àmbit cultural, us expliquem que el 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes seleccionades en diferents seccions del certamen. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, competirà a la secció Concorso Internazionale. Fort de competició, Albert Serra hi presentarà 6 moments de Mavi, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Cavan. També hi haurà presència catalana a Locarno, Kids amb Los Nuevos, de Rodrigo Pla, i en l'apartat de curtmetratges amb dues obres, anomenades Los Andares, de Sofia Esteve i Saluengo, i Primer Foc, de Blanca Carmell Galí. L'Institut Català de les Empreses Culturals també acompanyarà una desena d'empreses al programa d'indústria professional Locarno Pro, adreçat als professionals del sector. Aquest festival de Locarno a Itàlia se celebrarà del 5 al 15 d'agost.
2: Esports.
21: Eduard Solà, bona tarda.
0: Hola, què tal, Eloi? Bona tarda. El Barça ja ha posat punt final a l'estaig que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa. Es va cancel·lar l'amistós que havia de disputar aquesta hora davant el Preston North End de la segona divisió anglesa perquè l'equip local no tenia prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo i ho van substituir per un partidet d'entrenament que han fet fa una estona. I abans de tornar, ha parlat l'entrenador Hansi Flick, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
0: I ha destacat també l'aportació dels joves.
4: Ibrahima is a great talent.
5: L'Ibrahima Tuncara és un gran talent. Orian Goren exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
4: So it's about that what I see, what I saw in the last 3 weeks.
0: Demà presentaran Jesse Bisiu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou actual, no serà de primer davanter. Això ho va explicar ahir el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casadó i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte de lateral dret del planter Xavi Espar. Pel que fa al primer equip femení, el club ha anunciat avui que per primera vegada farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella, del 6 al 10 d'agost, a la tornada del trofeu Joan Gamper davant el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Per cert, ja se saben els horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda, diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a partir de les 7 de la tarda.
2: Trescat Info.
0: El campionat europeu d'esports aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284 amb 5 punts al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'han dut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona, però de tota manera s'ha mostrat així de satisfeta.
18: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
0: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Poc més tard, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, al darrere de l'italiana Gabriel Minac Plata i del britànic Ranjuo Tomblin, que ha estat or. Sentim Jordi Cáceres.
19: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
0: A partir de les 4 de la tarda tindrà lloc la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. En ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 km i mig amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa té un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. La neerlandesa Lorena Vives es va endur ahir a la segona etapa després de guanyar també a la primera i és la seva setena victòria d'una etapa en un Tour. cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Una Vivès líder que treu 14 segons a la general a la ciclista de Maurici Kimlecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del Tour i és 13a a la general després d'acabar ahir 19a posició. I encara abans d'acabar, un últim punt de ciclisme. Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, els Emirats Àrabs, aquest matí a X.
2: Trescat Info.
21: Ara són 3:45 de la tarda a Ceuta i queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta, de fet, ha elevat avui el nombre de morts en l'episodi a 88. Avui estem pendents justament de la reunió d'ambaixadors dels 27 estats membres de la Unió Europea que es fa a Brussel·les, on el govern espanyol reclamarà la solidaritat dels socis europeus. El ministre d'Exteriors espanyol nega que els serveis secrets avisessin el govern d'un risc real a la frontera. Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient, diu, la crisi de Ceuta, i celebra que hagin impedit que els migrants hagin acabat entrant a la península. Avui, dilluns 3 d'agost, també estem pendents d'aquest incendi que continua actiu i sense control a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers volen evitar que les flames avancin cap a la vall de Boí, cosa que seria un problema molt seriós. Mentrestant, a la resta de Catalunya, el nivell de risc d'incendi ha anat baixant respecte a la setmana passada. Això sí, es demana prudència aquesta tarda perquè sembla que arribaran tempestes intenses a la meitat oest de Catalunya. L'Iran nega noves negociacions amb els Estats Units per acabar amb el conflicte a l'Orient Mitjà. Per tant, doncs, els iranians desmenteixen Donald Trump, que diu que l'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i desnuclearitzar la República Islàmica és ja un acord imminent. En tot cas, la suspensió dels atacs per part de Washington ha fet baixar, això sí, el preu del petroli. Són alguns dels titulars d'aquest dilluns. A partir d'ara també us explicarem que creix la sinistralitat laboral a Catalunya, sobretot el nombre de morts en accidents de treball. Durant la primera meitat de l'any, 60 persones han perdut la vida a casa nostra en aquests casos. La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la seva gira actual. Ariana Grande diu que se sent públicament escrutada. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George, que estava programat a Londres. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
0: Doncs que el Barça ja ha posat punt final a l'estaix que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa. Abans de marxar, ha parlat l'entrenador Hansi Flick, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre i ha destacat també l'aportació dels joves. Mentrestant, el Campionat d'Europa d'Esports Aquàtics de París, medalla de bronze per a Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió no ha pogut aconseguir l'hora en una modalitat en què és la vigent campiona del món. Aquesta tarda, final del programa lliure per equips amb tres catalanes. I en bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades al Lleida i torna al pivot de l'ascens, Courquat.
21: I pel que fa al temps, el que dèiem, tindrem una tarda inestable a moltes comarques. Hi ha un front de ruixats i tempestes que descarregaran el Pirineu i el terç oest del país. Després també arribaran algunes precipitacions a la Catalunya central. A la resta, un ambient molt càlid, amb valors màxims entre els 31 i els 37 graus i una xafogor avui molt marcada. Ara passen 3 minuts de 3:45 de la tarda i comencem aquest espai informatiu viatjant fins a Ceuta. Ceuta que està lluny de tornar a la normalitat des que la setmana passada va començar aquesta crisi en què viu la ciutat autònoma. Malgrat que la immensa majoria de les persones que van entrar massivament a Ceuta ja han tornat al Marroc, encara queden alguns milers, entre 3.000 i 5.000 persones, inclosos més de 750 menors. De tota aquesta gent, el govern de la ciutat autònoma

0: I malgrat que milers de marroquins han fet el camí invers a través del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a la ciutat autònoma, segons el mateix govern. Per això el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, alerta que la situació no està tancada.
1: Lógicamente no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
0: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Botigues obertes, tot i que encara falta molts productes, restaurants en marxa i gent al carrer. Però aquí i allà es veuen grups de joves marroquins a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons o a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca. I centenars de subsaharians de molts països africans, des del Txad, el Sudan o a Mali, estan retinguts a una platja prop del centre. Capítol a banda són els menors, com aquest amb qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre de menors provisional.
2: ¿Ves que salta este nene? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Es que este nuevo debe haberse... Dice que están esperando que le lleven ahora al centro de menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya alguna solución para eso.
0: Efectivament, hem vist nens petits de 12, 13, 14 anys en grupets o sols vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta alerta que no té recursos per atendre tots aquests menors i reclama a l'Estat que hi intervingui.
3: Gràcies, Cèlia. Doncs, mentrestant, aquesta tarda s'han de reunir a Brussel·les els ambaixadors dels 27 socis europeus per aquesta crisi a Ceuta. El govern espanyol els reclamarà solidaritat i que estiguin a l'altura. Avui la ministra de Defensa ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc i els ha reclamat que aclareixin què va passar la setmana passada. La ministra nega cap error de comunicació entre el CNI i el Ministeri de l'Interior. Anem a Madrid. Paula Brujats.
4: El govern espanyol surt al contraatac, demana unitat als països europeus i prepara el terreny per la difícil reunió de demà de ministres de l'Interior, responsabilitat, solidaritat i menys demagògia, amb la que es també recorden la frontera sud d'Europa, és el que demanarà Espanya als 27, mentre el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avisa a Itàlia que no està en condicions de donar cap lliçó.
5: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
4: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però sí que ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat al Marroc, els ha demanat que aclareixin què va passar i ha negat que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin pistes de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
6: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
4: Una versió que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
7: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
4: El PP i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat i, mentrestant, l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia, ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i si hi ha un grup criminal al darrere.
3: Gràcies, Paula. I de l'àmbit judicial us hem d'explicar que quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa de drets humans reclamen que la resposta a aquesta crisi a Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'Estat, però que s'ha d'exercir, diuen, amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, denuncia l'ús polític que, segons diu, s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
8: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
3: Protecció Civil limitarà l'accés a diversos itineraris d'alta muntanya a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per què? Doncs pel risc que hi ha al voltant de l'interès.

0: L'incendi de Sanet és un incendi que continua actiu des de divendres. Aquesta restricció afectarà la zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs que hi ha més a prop d'aquest foc. Els bombers estan posant molts esforços per evitar que les flames avancin des d'aquesta zona cap a la vall de Boí. I la veritat és que ho tenen complicat, perquè la situació és molt complicada. És un foc d'alta muntanya i que està cremant en una zona molt inaccessible. Això al nostre Pirineu. I mentrestant, al País Valencià, la Guàrdia Civil continua investigant com va començar el foc de la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. La delegació del govern espanyol hi veu clars indicis que hagi pogut ser intencionat. Aquest foc ha afectat gairebé 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa.
1: La unitat del CEPRONA de la Guàrdia Civil té diverses línies d'investigació obertes i de moment han pogut localitzar dos punts prop del nucli urbà de la Vall d'Uixó on podria haver començat el foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, assegura que la investigació apunta que l'incendi hauria estat provocat, tot i que no se n'han identificat per ara l'autor o autors.
2: El CEPRONA està investigando, saben que tenía ya ubicado un foco, dos focos en este caso, en un espacio cercano y se siguen abriendo pues las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas.
1: La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, també defensa aquesta hipòtesi. Els bombers continuen treballant 10 dies després en aquest incendi forestal que ja està estabilitzat, però que encara no han pogut controlar i per això recomanen no accedir a la zona per fer-hi activitats d'oci.
0: Gràcies, Alba. Aquí a casa nostra, la millora de les condicions meteorològiques ha fet disminuir el risc d'incendi arreu del Principat, de Catalunya, i a diferència de la setmana passada, ja no queda cap municipi en situació de perill extrem. Tot i això, hi ha una setantena de municipis que estan al nivell 3 per perill molt alt, sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. Davant d'això, els agents rurals demanen que no s'abaixi la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner que ha fet l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que demostra una relació directa d'aquests sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Per això, des de l'estudi de l'Institut de Medicina Legal, demanen més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho explicava Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
4: Un número més rellevant de casos, precisament, va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
0: Doncs confirma justament aquesta tesi la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, diu que els monitors han detectat això que dèiem, que la majoria de criatures, sobretot els de nacionalitat estrangera, d'origen marroquí, no saben nedar.
5: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
0: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal s'ha fet en base a 39 autòpsies. L'informe reclama més coordinació entre administracions per conscienciar i per oferir més recursos. D'aquí un parell de minuts haurem arribat a 3:15 de la tarda. 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que el mateix període de l'any passat. La majoria són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere. Les persones que han mort anant o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat de 2025 a 17 aquest 2026. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i també a les deficiències del transport públic o a les carreteres.
6: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A 3Cat Info som a punt d'arribar a 3:15 de la tarda.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
7: Un front de ruixats i tempestes ens afecta aquesta tarda a comarques de Lleida, també de Tarragona, i després pot arribar també a la Catalunya Central. També afectarà el Pirineu i Prepirineu. De fet, ja ho ha fet, per exemple, a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. Ja han arribat alguns nuclis. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta pràcticament totes les comarques de Lleida, excepte les Garrigues, i també afecta Terres de l'Ebre, Bages i Berguedà, Cerdanya, Ripollès i Garrotxa, i també el Lluçanès. La costa i el prelitoral, o bona part del prelitoral de Barcelona i de Girona, pot quedar al marge. Si arribés algun ruixat, seria més tard i molt més puntual. Alguns d'aquests ruixats de Ponent, Pirineu, en zones avisades, poden anar alguns xàfecs acompanyats, a banda de tempesta, també de fortes ràfegues i de calamarsa o de pedra. Després, la nit serà més tranquil·la, tot això marxarà, la temperatura de nit pot baixar una mica, molt lleugerament, igualment tindrem valors alts, i demà dimarts a la tarda poden tornar alguns xàfecs pel Pirineu, sobretot oriental, prepirineu, comarques del prelitoral, sobretot de Girona i Barcelona, i el massís del Port. I pel que fa a la temperatura, avui baixa una mica, però igualment l'ambient és calorós i sobretot humit, xafogós, i no només a la costa, també a comarques d'interior, déu-n'hi-do.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per robar i agredir físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual amb violència contra una dona sense llar va passar el 2 de juliol a prop de l'estació de Sants de Barcelona. L'altra va ser el 20 de juliol en un descampat i contra una dona del mateix perfil durant la festa major de Blanes, a la Selva. Les dues agressions van anar acompanyades del robatori dels objectes de valor que portaven les víctimes. I la Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades de seguir aquestes prestacions econòmiques, tot plegat arran de les denúncies que els va fer arribar un educador social. Aquest treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis. En l'informe de conclusions canviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte en la gestió de les prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas, es tractaria de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una festa rave que s'estava fent en una finca rural del Pla de Santa Maria, a l'Alt Camp, durant aquest cap de setmana. Els agents van denunciar diversos conductors que conduïen sota els efectes de l'alcohol i de les drogues. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
8: Els Mossos van desplegar un dispositiu després de rebre l'alerta del Servei de Vigilància Municipal del Pla de Santa Maria dissabte. Quan van arribar al lloc, van detectar entre 50 i 70 vehicles amb matrícules franceses, italianes, alemanyes i espanyoles. També s'hi havia instal·lat una zona d'acampada. La festa es feia un terreny envoltat per camps de vinya i altres conreus i una reduïda zona arbrada. Per motius de seguretat, les patrulles no van entrar al recinte, però van rodejar la zona i van tallar els accessos. Això va impedir l'arribada de nous participants que van aparcar uns quilòmetres i van intentar accedir-hi a peu. Ahir a les 7 de la tarda, la festa va quedar totalment desmantellada. Els agents van denunciar 3 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i 4 més per donar positiu en els controls de drogues.
0: I ara parlem d'Ariana Grande.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la gira que està fent actualment. La decisió no només afecta aquesta gira, sinó també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent a Londres, Sunday in the Park with George. Segons el seu representant, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic a què està sotmesa la cantant. De fet, des de fa un temps, Ariana Grande és el centre del focus mediàtic i ha rebut nombrosos comentaris d'usuaris que posen en dubte el seu estat de salut. Especulen que pateix un trastorn de la conducta alimentària, unes suposicions que es van identificar ara fa 3 dies amb la publicació del seu nou disc, Petal, que l'ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'aquest any s'estrenarà la pel·lícula Fokker in Love, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja s'ha anunciat que no protagonitzarà l'artista serà un musical de Stephen Sondheim, anomenat Sunday in the Park with George, que estava previst per al 2027 a Londres, concretament al Barbican Center. I de tornada a casa nostra, el Festival de Cinema de la Terra d'Alta, l'Infecta, celebra la seva 10a edició fent una mirada als seus 10 anys de trajectòria, però també fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot, a la Terra Alta, serà novament l'escenari d'una 90a de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Aquesta 10a edició s'ha inaugurat amb la projecció del tradicional curtmetratge rodat amb la gent del poble i que enguany ha estat marcat per aquest aniversari. L'efemèride convida a reflexionar. Úrsula és codirectora del festival juntament amb l'actor Ivan Massaguer.
2: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
1: L'acte inaugural també ha estat marcat per l'actuació de la cantant Sílvia Pérez Cruz, que va fer un clam per protegir el territori. La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges que es podran veure en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, al carrer Major o la plaça de l'Església. A més de l'activitat cinematogràfica, la programació també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques o visites a cellers, amb l'objectiu de donar protagonisme al poble de Bot i la comarca, la Terra Alta, que acull el festival.
0: Ara falten 8 minuts per les 4 de la tarda. Parlem de cinema. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. Spider-Man Brand New Day va recaptar al cap de setmana de la seva estrena 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història després d'Avengers Endgame i es converteix en el millor d'aquest any, segons dades del web Box Office Mojo. La pel·lícula d'Spider-Man també ha aconseguit superar en un sol cap de setmana la recaptació total de l'Odissea durant 2 setmanes als cinemes. Aquesta suma 51 milions a la taquilla nord-americana i arriba als 911 milions de dòlars a tot el món. La nova pel·lícula de la saga de Spider-Man, la nova pel·lícula de Marvel, dirigida per Destin Daniel Cretton, ha debutat amb gran èxit, tant de crítica com de públic, i ha assolit un 90% a la plataforma de ressenyes i crítica Rotten Tomatoes. També ha obtingut una qualificació A, la màxima, a la plataforma CinemaScore. A la taquilla mundial, Spider-Man ja acumula 355 milions als Estats Units i 572 milions als mercats internacionals a nivell global. El president de Marvel Studios, Kevin Feige, ha qualificat l'estrena de fenomenal i ha apuntat que la pel·lícula pot obrir la porta a futures històries, noves històries, dins l'univers cinematogràfic de Spider-Man. Aquest nou èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland, que ja havia aconseguit grans xifres amb les versions anteriors, Homecoming i Far From Home. A més, la pel·lícula No Way Home va arribar als 1.900 milions de dòlars gràcies a la participació dels 3 Spider-Mans tots junts. De tornada a Catalunya, algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes actuals en 2 exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs de Palafrugell, al Baix Empordà. Des d'ara, des d'aquesta setmana i fins a l'octubre, s'hi fan 11 exposicions diferents. Anem, doncs, a Palafrugell. Fèlix Martín.
3: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una 60a. Són imatges de la Gran Depressió, on va documentar la vida de les famílies agricultors nord-americanes que van haver d'emigrar a causa de la crisi econòmica. també de la sequera i de les contínues tempestes de pols. Fotografies que no estan tan lluny de les que es poden veure en una altra mostra de fotoperiodisme actual que es fa al Centre Cultural La Bòbila, com destaca la directora de la Bienal, Maria Planas.
4: Vull dir que en 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim, en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat, doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
3: A la Bienal Miseracs de Palafrugell s'hi fan 11 exposicions diferents fins al 18 d'octubre. Destaca també la primera gran retrospectiva que es fa a Catalunya del xilè Sergio Larraín, amb imatges representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. Larraín, que va morir el 2012, va ser el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
5: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça ja ha posat punt final a l'estaix que ha fet Anglaterra i aquesta mateixa tarda torna cap a casa. Es va cancel·lar l'amistós, que havia de disputar aquesta hora davant el Preston North End de la segona divisió anglesa, perquè l'equip local no tenia prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo i ho van substituir per un partidet d'entrenament. I abans de tornar, ha parlat Hansi Flick, l'entrenador, que ha admès que s'ha de resoldre el tema del davanter centre.
7: We have to wait.
8: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
7: And then we will see what happens.
6: I ha destacat també l'aportació que en aquest estaix han tingut els joves.
7: Ibrahima is a great talent.
8: L'Ebrima Tunkara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
7: So it's about that, what I see, what I saw in the last 3 weeks.
6: Demà presentaran Jesse Bisiu. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho vam explicar ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, on també vam afegir que el club busca ofertes per Marc Casador i Roni Bardaggi i vol millorar també el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart. Pel que fa al primer equip femení, el club ha anunciat avui que per primera vegada farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella del 6 al 10 d'agost, a la tornada del trofeu Joan Gamper, també el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff, en aquest cas davant el Montpellier. Per cert, ja se saben els horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost, l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge serà el torn del Badalona, que visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia, i el Barça a la mateixa hora tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
6: El Campionat Europeu d'Esports Aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per a Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió ha obtingut una puntuació de 2,84,5, al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'ha endut l'or, en aquest cas representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la del solo lliure, on és la vigent campiona, però tot i això es mostrava així de satisfeta.
9: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
6: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar 2 plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Per la seva part, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final del solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriel Minac, plata, i del britànic Ranju Otoblin, or. Sentim Jordi Cáceres.
10: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
6: Ara, a partir de les 4, es farà la final del programa Lliure per equips, amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández.
5: 3CAT Info.
6: En ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, amb un recorregut de 156 km i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers... esports. La neerlandesa Lorena Wiewijs va guanyar ja la segona etapa la seva setena victòria en un tour, fet que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Una Wiewijs, el líder de 14 segons a la general, a la ciclista de Maurici Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha arrencat amb el mallot blanc de la millor ciclista jove del tour i és 13a a la general després d'acabar i 19a. També en ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, aquest matí a X. En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu per les tres pròximes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager a la secció i que ara tindrà les funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet. I a l'Ilern a Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Kurt Quaz, sudanès, 2'08 d'alçada, ocupa plaça extracomunitari, torna a Lleida, l'any passat va jugar al Gran Canària.
11: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La transformació de Can Aymerich fa un nou pas amb l'adjudicació de les obres. L'AMB adjudica els treballs a Eurocatalana Obres i Serveis per 3,36 milions d'euros i preveu iniciar la construcció del futur parc metropolità el proper mes d'octubre. La recuperació d'aquesta antiga pedrera de Can Aymerich entra en la seva fase decisiva amb aquesta adjudicació de les obres de construcció del que serà el futur pulmó, el nou pulmó verd de la ciutat. Presentada la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, la iniciativa es va presentar la setmana passada al camp municipal dels Canyars, impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació Istea. Començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. Tancament temporal dels jocs d'aigua del Centre Cívic Vista Alegre per tasques de manteniment. Aquesta actuació prevista permetrà dur a terme les tasques de manteniment necessàries per garantir el bon estat de les instal·lacions i assegurar que la qualitat de l'aigua continuï complint tots els requisits sanitaris i de seguretat. Al llarg d'aquests treballs s'executaran diferents intervencions tècniques destinades a mantenir l'equipament en les millors condicions per al seu ús. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Cada estiu canvien les rutines dels infants i adolescents, les vacances impliquen més temps lliure, menys horaris i sovint també passen més hores davant de les pantalles. Mòbils, videojocs, xarxes socials o plataformes digitals formen part del seu dia a dia, però quan aquest ús deixa de ser saludable pot afectar el descans, les relacions familiars, el rendiment acadèmic o el benestar emocional. Precisament aquests dies la Diputació de Barcelona ha posat el focus en aquesta realitat, coincidint amb l'inici de les vacances escolars i ha reforçat el seu missatge de garantir la importància d'aquesta prevenció i de l'acompanyament familiar. Per parlar-ne, saludem ara per telèfon a la Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del centre Espot. Gemma, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies.
0: Doncs, per començar, una mica de radiografia de la situació. Quin és l'estat de salut digital dels nostres adolescents?
1: Bé, com tu has dit, les eines digitals formen part, no?, de les relacions dels adolescents, inclús de la seva pròpia identitat. I, per tant, és una eina que, bueno, que està present, no?, en el dia a dia i en tots els seus moments, mm-hmm, i que hem de poder regular.
0: Esteu detectant un canvi important en els últims anys. Quina és la tendència?
1: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que, bueno, estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale? Actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que atenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs, i també estem observant un increment important del joc d'apostes online, i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem amb un 17,5% de casos de noies, i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
0: Uh-huh. Enviàveu fa pocs dies una nota de premsa amb totes aquestes dades, amb un titular també que crida molt l'atenció, que és que els problemes relacionats amb les pantalles ja representen més de la meitat de les anotacions que feu en el vostre servei. També d'aquí extrec un altre tema clau, i és que estem parlant amb tu, Gemma García, que ets cap d'intervenció en drogodependències, i estem parlant de dependència a les pantalles. Com és que les pantalles arriben al centre Espot també?
1: Bueno, perquè nosaltres treballem les addiccions i les pantalles, quan fem un ús no adequat de les pantalles, poden arribar a tenir un component que generi una addicció. Quan diem, no?, que una pantalla ens provoca una addicció. A veure, l'ús de les pantalles va, diguéssim, des d'un continu, que seria des d'un ús a un ús problemàtic, on ja comencem a veure algun tipus d'afectació de les pantalles en la vida diària de la persona. I quan podem parlar d'una addicció? Doncs parlem d'una addicció quan l'ús de les pantalles implica un ús excessiu, on hi ha una pèrdua també de control, no?, perquè hi ha una gran intensitat de desig de fer aquesta activitat i un descontrol de la conducta. Quan hi ha una forta dependència i no puc deixar de fer aquesta actitud, perquè si la deixo de fer, doncs estic amb malestar, irritabilitat i persisteix, no?, la conducta, encara que hi ha conseqüències greus. Quan perdo un interès per altres conductes que per mi eren gratificants, perquè focalitzo, no?, la conducta en aquesta activitat, i quan afecta d'una forma greu en la meva vida quotidiana. Per tant, quan estem en aquest punt és quan ja podem parlar de que hi ha una dependència o que hi ha una addicció, no? Per això, des dels centres de tractament, que treballem amb addiccions, treballem d'una forma integral el que són les addiccions a substàncies i les addiccions comportamentals.
0: Mm-hmm. Quines altres addiccions entrarien dins d'aquestes addiccions comportamentals? Ui, disculpa.
1: Sí, no. Mira, les addiccions comportamentals són totes aquelles en les que qualsevol activitat que fem, i que inicialment és una activitat que ens proporciona plaer, com pot ser, doncs, jo què sé, la pantalla, l'esport, l'alimentació, la compra, el sexe, quan aquestes conductes acaben fent un patró de dependència, no?, i afecten a la nostra vida d'una forma greu, doncs acaben sent això, conductes addictives a nivell comportamental. A nivell d'adolescents, les que més trobem són sobretot les relacionades amb pantalles, també tot el tema del joc online, joc d'atzar online, compres compulsives,

0: tot el tema a vegades també de sexe, no? A través d'internet, serien aquest tipus d'activitats.
1: També el que he detectat, que justament ho mencionaves ara, Gemma, és aquest increment del joc d'apostes online.
0: Sí, cada vegada estem veient que l'increment d'apostes online és més gran. Ja s'observa, no, en les dades, en les estadístiques que es donen, no, del Pla Nacional d'Addiccions, on es veu que hi ha un augment del joc online, sobretot també en adolescents. I és un tema que nosaltres ja esperàvem, no, d'alguna manera que anés-hi arribant, perquè les dades ens donen aquests números. I sí que és cert que fins ara costava bastant que arribessin a les unitats, addiccions comportamentals, i ara darrerament el que veiem és que sí que hi ha un increment cada vegada més gran d'aquestes situacions que es puguin arribar. Val? I això és bo perquè d'alguna manera el que ens diu és que, bueno, la sensibilització, no, en general, sobre aquest tema està creixent i que cada vegada som més conscients, no, de la necessitat d'intervenir l'abans possible.
1: Hi ha una edat especialment vulnerable o qualsevol adolescent pot acabar desenvolupant aquest tipus de problemes?
0: A veure, ja, respecte a l'edat, o sigui, sí que és cert que l'adolescència és una etapa de major vulnerabilitat, no? Per patir conductes de risc en general, i una d'elles és el tema de les addiccions. Per què, no? Per què passa això? Bueno, perquè és una etapa en la que hi ha tot un desenvolupament, no, a nivell cerebral, de maduració cerebral, on tota la part, diguéssim, frontal, que és la part que implica les funcions executives que tenen a veure amb la regulació emocional, amb la planificació, amb el control de la impulsivitat, encara s'està desenvolupant. També és un moment de més de recerca, no? De la identitat, de recerca de les relacions socials i d'experimentar. I tot això fa que sigui una etapa més transitòria, no? De vulnerabilitat davant d'aquestes situacions. I per altra part, evidentment, no tots els adolescents, no, acaben fent un tema d'addicció. Moltes vegades l'adolescent experimenta i de forma espontània, doncs, després es millora la relació amb aquesta activitat. I sí que hi ha unes característiques a nivell de personalitat que impliquen major vulnerabilitat, com pot ser tota la part, per exemple, de les dificultats de les relacions socials, aquest perfil com més impulsiu, no? Que tot això fa que, bueno, que pugui tindre més riscos. I, evidentment, també, si tenen algun tipus d'altre trastorn mental, no? Que això fa moltes vegades que no necessàriament desenvolupin una addicció, però que sí que són més vulnerables, com són, per exemple, perfils de TDAH, els perfils de TEA, no? Tot aquest tipus de persones sí que a vegades tenen més predisposició a fer conductes addictives.
1: Tot i que estàvem ara justament parlant d'adolescents i tota aquesta predisposició, des del centre es pot, heu incrementat també l'edat d'atenció.
0: Sí, hem incrementat la detenció perquè, bueno, ja portem molts anys treballant amb el tema d'addiccions. I principalment, per exemple, a nivell de pantalles, el que observàvem era que fins ara treballàvem fins a 21 anys i a partir de 12. I el que veiem és que moltes vegades, per exemple, amb edats més primerenques, quan ens arribaven cap als 12 anys, doncs, potser ja portaven un parell d'anys, no? Amb un consum més problemàtic de les pantalles. Llavors vam veure necessari diguéssim, per la franja de l'edat més inicial, comença a intervenir d'una forma més precoç, llavors els comencem a veure a partir dels 9 anys, conjuntament amb la família, i també tenim un programa per treballar amb famílies de nens menors de 9 anys, no? Perquè veiem imprescindible fer tot un treball preventiu i perquè realment no, o sigui, es vagin incorporant les pantalles tal com és necessari, no? O sigui, evitant la sobreexposició de les pantalles. I per altra part també veiem que era important incrementar l'edat per amunt perquè observem que moltes vegades els joves amb edats de 20, 20, 21 anys comença a haver-hi més la problemàtica sobretot de joc online, no? També augmenta el consum de substàncies i el que veiem és que a vegades aquest perfil d'usuaris costa que es vinculin a altres serveis, no? Per adults, on a vegades sí que es troben potser en consums més greus, més cronificats i ells no es vinculen de la mateixa manera, no? Llavors, per nosaltres era important donar, diguéssim, doncs aquest espai per poder fer bueno, un treball més continuat, no?
1: Dins de tot aquest servei d'acompanyament, també de recursos preventius, com tallers i diversos materials, per exemple, crida l'atenció aquest contracte familiar per a l'ús del mòbil, que potser ara que arriba l'època estival, doncs pot resultar molt útil establir aquest tipus de pactes.
0: Sí, és molt important fer pactes, pactes clars i positius acordats, no?, entre la família i l'adolescent, perquè d'alguna manera el que ens permet és regular l'ús que farà l'adolescent d'aquest mòbil i sobretot també entendre doncs, que d'alguna manera hi haurà un control parental, un control amb una supervisió activa, no?, que permetrà d'alguna manera gestionar d'una forma adequada, no?, l'ús del mòbil.
1: I al principi de l'entrevista, Gemma, ens destacaves aquestes dades que, per una banda, entre els nois, disminueix el pes dels videojocs, però s'incrementen les apostes en línia. I en el cas de les noies, heu observat un increment dels problemes vinculats a les xarxes socials. A què creieu que responen aquests canvis?
0: Bé, el que comentàvem respecte a les xarxes socials, bueno, principalment les noies tenen més problemàtica, no?, de dependència en aquest àmbit. I sí que és cert que jo crec que no és que hi hagi un augment en general, sinó que ens estan començant a arribar més noies, ¿vale? I observem que ens arriben amb una edat més precoç, o sigui, l'edat mitjana pot estar al voltant dels 13 anys, no? Llavors, a veure, quant al tema del joc, sí que estem observant un increment de joc online, perquè és un tipus d'activitat que es pot fer doncs, les 24 hores amb un anonimat, no? Observem aquesta dependència més gran, no?, amb les noies en temes de xarxes socials i que està molt relacionada principalment doncs, amb aquesta recerca de la identitat, amb aquesta necessitat, no?, com d'aprovació. Té molt a veure aquí tot el tema de l'alimentació també, tot el tema de l'estètica. Bueno, són temes que també ens preocupen, ¿vale?
1: Ara, Gemma, just estava pensant, teniu com seria el circuit? Perquè en el cas de les xarxes socials, amb les noies, justament ho estaves mencionant ara, aquí poden derivar certs problemes de salut, específicament amb qui més ho visquem és amb les noies, a aquests casos de bulímia, de trastorns alimentaris, de manera general. Com seria el circuit si detecteu, si una família s'apropa, si una noia demana ajuda i detecteu que dins d'aquesta addicció a les pantalles, a les xarxes socials, també hi ha un altre tipus de comportament que s'ha d'abordar, algun altre tipus de trastorn? Teniu alguna col·laboració? Com s'aborda en aquest cas, per exemple?
0: A veure, justament el tema de les addiccions, en l'àmbit de les addiccions, la major part dels casos presenten patologia dual, que és el que tu comentaves ara, no? Quan hi ha un trastorn de conducta addictiva i un altre trastorn mental, no? Com pot ser, per exemple, el que tu ara comentaves, un trastorn de conducta alimentària, una depressió, ansietat, TDA, no? Un trastorn autista, etc. A nivell del tractament en patologia dual, es treballa de forma integral. Treballem conjuntament tant el tema de l'addicció, els dos símptomes, no? Tant el tema de l'addicció com l'altre trastorn mental. Això treballem nosaltres des del nostre centre d'una forma integrada perquè també disposem d'un equip interdisciplinar que està integrat per psiquiatra, per psicòlegs, per educadors socials i treballadors socials, en el qual treballem d'una forma conjunta els dos àmbits. Sí que a vegades es donen els casos que potser és algun adolescent que també està vinculat a un servei de salut mental, com pot ser un CESMIC o com pot ser CESMA, depenent de l'edat, i a vegades sí, es tracta també en aquest servei, doncs a vegades el que fem és treballar d'una forma coordinada els dos serveis.
1: Sí, ara ja per acabar, Gemma, pensant també en aquesta part de traslladem-ho a l'apartat positiu que ens comentaves, perquè aquí tenim sobre la taula diverses dades que, òbviament, preocupen i ocupen a molts pares i mares que tenen la sensació sempre d'anar un pas per darrere de la tecnologia amb els seus fills i filles, però aquí hem de posar en context el que ens estaves explicant, que aquestes dades també s'incrementen perquè hi ha més sensibilització, per tant, més persones s'apropen, més persones coneixen també el centre i demanen aquest acompanyament. Llavors, ara, tenint en compte que les famílies estan començant les vacances d'estiu amb els adolescents, amb els infants, més hores a casa, més hores lliures, quins serien els consells pràctics que donaries a les famílies, els tres consells més adreçats per les famílies per afrontar aquest estiu amb un ús saludable de les pantalles?
0: Sí, molt bé. Mira, com comentaves tu a l'inici, l'estiu és un moment crític, no?, perquè es puguin desenvolupar conductes de risc, però també és una oportunitat per reequilibrar els hàbits digitals, no? No és només un risc. Per tant, com a recomanacions importants, per una part és mantenir uns pactes, uns límits clars i positius acordats en relació al temps d'ús i a l'horari del mòbil, en els llocs també que farem servir el mòbil i moments de desconnexió, en activitats, no? Compaginat amb activitats atractives, que sense mòbil, Sobretot també molt important límits i clarificar el tema del contingut en el que ens s'estan adreçant, no només el temps. Fer una supervisió activa, que no implica només fer un control parental, sinó entendre què fan dintre de les pantalles, a què juguen, què miren. Tindre unes converses obertes, també positives, per treballar tot el tema del benestar, del consentiment de la privacitat, de fomentar, no, l'ús crític i, sobretot, també a l'adult ha de participar i donar un exemple clar, no, amb un modelatge correcte. Tot això dirigit a l'ús de les pantalles en adolescents, perquè ha de quedar com molt clar que els infants, zero pantalles. Vull dir, això és molt important que quedi molt clar que els nens petits no han d'utilitzar les pantalles.
1: Quina seria la franja d'edat en la que no han de fer servir les pantalles?
0: A veure, totes les dades actualment el que ens indiquen és que de 0 a 3 anys, zero pantalles. Això és importantíssim. A partir de 3 o 6 anys comencen a tindre alguna exposició limitada i sempre acompanyada de l'adult. A partir dels 6-12 anys, l'exposició ha de ser més limitada i també supervisada, fent un pla digital. Com a màxim, se recomana una hora al dia. I a partir dels 12-16 anys, d'alguna manera, és anar fomentant l'ús autònom i responsable, sempre amb acompanyament i, d'alguna manera, sempre fomentant altres activitats fora de les pantalles.
1: Doncs, Gemma García, ja per acabar, si alguna persona que ens ha escoltat li ha interessat tant per la banda de trobar recursos, material útil, com el contracte també que estàvem comentant, o per altres, si hi ha alguna família preocupada que necessita d'acompanyament del centre Espot, com es pot posar en contacte amb vosaltres? Com poden trobar més informació?
0: Mira, és molt important que qualsevol família que tingui bueno, una inquietud, no?, o que observi una relació no adequada, no?, dels fills amb les pantalles, que se puguin adreçar a nosaltres directament. O sigui, les famílies es poden adreçar directament a nosaltres a través de del nostre telèfon o de la nostra pàgina web o del correu electrònic per demanar informació i assessorament. A partir d'aquí, nosaltres els fem a l'acompanyament perquè es puguin adreçar al nostre servei. Nosaltres requerim que siguin derivats des de qualsevol servei socials. Per mi, el més important, d'alguna manera, és que qualsevol persona, tant els adolescents mateixos, les famílies, els professionals, que tinguin alguna inquietud al respecte, que es posin en contacte amb nosaltres. Nosaltres som un equip que podem donar suport especialitzat, que podem acompanyar en aquest procés. I és molt important que qualsevol situació bueno, intervenguem el més aviat possible.
1: Doncs Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona i per ajudar-nos a entendre millor com podem prevenir aquests problemes i actuar a temps quan els detectem.
0: Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
1: Adéu, molt bon dia i fins la propera.
0: Adéu, molt bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. L'Ajuntament de Castelldefels continua avançant les obres al barri de Montmar. Les actuacions s'estan realitzant a l'Avinguda Diagonal i a l'Avinguda 319, amb millora de les voreres perquè siguin més accessibles, més segures i més còmodes per a tothom. També s'està renovant la il·luminació i soterrant el cablejat per fer un espai més net i agradable. La Diada Castellera torna a la Festa Major. Els castellers de la nostra ciutat celebren una nova Diada Castellera de Festa Major a la plaça de l'Església. Amb motiu del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, la COIA també organitza dos assajos oberts perquè qualsevol persona pugui descobrir el món casteller. Per facilitar aquest primer contacte, s'han programat aquests assajos especials oberts a tothom a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular. El primer, el 7 d'agost a les 9 del vespre i el segon, l'11 d'agost a les 7 de la tarda. I aquest dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. En horari partit de matí i tarda, a partir de 9:45 del matí fins a 8:45 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Montpou, a la plaça Joan 23, número 10. La donació de sang és un acte imprescindible, recordant des de l'Ajuntament, per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels d'avui. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

Los aniversarios del 2026. Aquest mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: nostre convidat és un jove de Castelldefels que acaba de finalitzar els seus estudis de disseny de moda presentant un treball final de grau molt especial, una col·lecció d'autor que combina art, arquitectura, escultura i moda contemporània. Ara aquest projecte pot fer un pas més perquè està treballant la possibilitat de presentar la seva col·lecció en una desfilada aquí a Castelldefels. En aquest espai d'ara de Ràdio Castelldefels coneixerem què hi ha darrere de la seva obra, com ha estat el procés creatiu i què significaria poder presentar-la davant del públic de la seva ciutat. M'acompanya als estudis Axel Aissa. Axel, benvingut, bon dia.
1: Hola, gràcies.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Tot just em comentaves que la setmana passada havies fet ja l'acte de graduació, així que sí. Ja ets dissenyador.
1: Oficialment, sí.
0: Molt bé, doncs abans de parlar de la col·lecció, presenta't una mica. Qui és Axel Aissa? Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la moda?
1: Bé, doncs pues, realment ho he sabut sempre. O sigui, crec que ha sigut com una intuïció que he tingut sempre i la veritat és que no ha sigut algú que he hagut de decidir com a tal, sinó que ha sigut algú que sabia que volia fer.
0: Uh-huh. Quan una persona decideix dedicar-se a la moda, potser per la resta de persones que no hem estudiat o que no hem sentit com ens explicaves ara, no? aquesta vinculació amb el disseny de la moda, podem quedar-nos només amb la part creativa. Però què hi ha? Què és el que implica realment estudiar disseny de moda?
1: Bé, doncs això també és una cosa que vaig descobrir jo a l'hora que vaig estudiar, perquè clar, és el que et deia, hi ha una part molt innata, no? A la persona de voler crear d'alguna manera creativa, però després tot el que hi ha darrere de la veritat dedicar-se a això i fer la carrera és un procés de lo millor bastant molt challenging, per dir-ho així, no? Suposa també pues, portar un extrems que potser no pensaves que anaves a arribar, però al final jo crec que és gratificant.
0: Sí, jo crec que una altra de les lectures que fem les persones no dins del sector del disseny de la moda és que és un món molt competitiu i a l'hora també de presentar una col·lecció són molts nervis, has de coordinar molts aspectes, molt més enllà a part de la teva pròpia feina com a dissenyador, com a creador del que s'està exposant en aquell moment.
1: Sí, bueno, al final, clar, quan un posa tota la seva feina en un treball, al final també és algo que ve molt personal, no? No és només com una feina tècnica, sinó que també hi ha una part com molt personal, llavors al final és un procés molt vulnerable, no només a nivell físic, per tot el que et deia abans, no? De tot el procés formal que requereix pues, molta intensitat i molt de treball a nivell físic, sinó que també és a nivell personal i emocional tot el que comporta, no? Mostrar-se de la forma més vulnerable a través del seu treball és, crec, una de les coses més boniques, però també complicades.
0: Uh-huh. I com diries que has evolucionat des de que vas començar, des de que l'Axel va començar el primer any de carrera fins ara, que la setmana passada tot just ja acabes de sortir del forn?
1: Bueno, com tu dius, sí, acabo de sortir del forn i crec que també tinc una mica aquest idealisme encara pues, dels 20 anys, no? D'acabar de sortir, de pensar que el món pues et rebrà amb braços oberts, però ja la carrera ha començat a veure una mica que s'ha de lluitar molt a la vida i crec que això ha sigut com un primer pas que ha mostrat una mica el que pot ser i segurament serà la resta de la meva carrera, però alhora també amb molta il·lusió perquè és que no estaria fent una altra cosa, o sigui que és això.
0: Uh-huh. I de la carrera hi ha algun professor o alguna experiència que t'hagi marcat especialment?
1: Sí, hi va haver un professor que a segon vaig xocar una mica. Jo vaig venir sense absolutament cap tipus de formació ni res, llavors jo donava per fet que a la universitat se m'ensenyaria certes coses i no va ser així, o potser el tipus d'ensenyament no va ser el que jo m'esperava, i va haver un xoc bastant fort amb aquell professor i malentesos, no? I sobretot quan ets tan jove, a vegades quan et trobes en una situació tan hostil, o no hostil, però que surt de la teva zona de confort i no és com tu t'esperaves, però després amb el temps acabes, vaig tenir aquell profe fins i tot de tutor del TFG i m'ha acompanyat fins al final i li tinc molt de carinyo per això, perquè m'ha reconegut tota la feina i ja ens hem arreglat.
0: D'aquí ja em sorgeix un dubte, perquè clar, jo recordo quan vaig fer el meu projecte final de grau que jo vaig triar una mica qui podia ser el tutor. Tu en el teu cas no vas poder triar, va tocar...
1: Sí, no, o sigui, no, que jo volia aquell profe, i de fet ho vam parlar, però allà són bastant específics amb el tema de, bueno, a tu te pot agradar algú, òbviament també miren que sigui un profe amb el que tu t'entenguis, no t'agafaran algú amb qui és la comunicació no funciona, però per tipologia de projecte, ja et dic, també com a nivell personal, teníem un punt que xocàvem, però alhora també ens enteníem, I jo crec que precisament aquesta dinàmica va ser la que entre els dos vam dir que havia de ser el meu profe.
0: Vau poder trobar un bon balanç aquí en aquest punt i t'ha ajudat en aquest treball final de grau, que tot just és el que ara entrarem a comentar també, perquè porta un títol molt suggeridor, del no res, tot. Sí. D'on neix aquesta idea?
1: Bueno, venia una mica de tota la inspiració de la col·lecció, tots els artistes que hi havia darrere, que sorgien molt d'aquesta necessitat en un món que està tan ple d'informació i de càrrega i de soroll, pues, partir des del minimalisme més gran i l'essencialització i crear a partir d'allà, no? No de com afegir, sinó de precisament tornar a l'origen, tornar enrere i des d'allà reconstruir.
0: I un altre concepte poc habitual en moda, el buit, és un altre dels temes també que trobava al llarg del teu projecte de final de grau. Per què triaves el buit? Què et permet explicar què és el que volies abordar? És que hi ha com tot un seguit de conceptes que abordes en aquest projecte que són molt profuns.
1: A veure, doncs mira, realment no és per res, però el buit es parla bastant. És un concepte molt abstracte i precisament per això la gràcia és com ho tracta cada persona, no? Perquè al final d'algo abstracte també doncs, hi ha una subjectivitat. En el meu cas, jo el vaig interpretar més des de la part més visual, no? Com vaig tractar després les formes i les siluetes i la forma del patronatge i tot aquell procés més tècnic, diguéssim, no? Del disseny, no tant a nivell com conceptual.
0: També hi havia referències a l'escultura, a l'arquitectura modernista, als paisatges mediterranis. Com conviuen totes aquestes disciplines dins d'una col·lecció de moda?
1: Sí, hi ha una inspiració molt eclèctica, però jo crec que al final té sentit. Jo crec que, bueno, com a artista el que fa un és representar les inquietuds que té, però sempre venen influenciades moltíssim amb pues, les circumstàncies a nivell social, culturals i dels temps en els que toca viure per l'època en la que has nascut. I al final, com tu comentaves, els paisatges mediterranis és on m'he criat, l'escultura, l'arquitectura, també són elements que, vulguis o no, pues, conviuen amb la forma en la que es representa pues, tota la història i crec que allò és superinteressant i també m'ha ajudat molt a crear les siluetes i les formes de les peces de la col·lecció.
0: El teu portfoli, com a referències artístiques, creaves també un mapa mental amb mencions a Henry Moore, Subirachs, Picasso o Tàpies entre les teves inspiracions. Jo aquí arribava a un moment de dubte de com és el procés per arribar a dissenyar una col·lecció. Comences amb algunes idees per una peça, comences amb un marc general, comences amb la inspiració d'aquestes referències. Com és tot plegat?
1: Molt bona pregunta. Pues mira, jo la cosa és que no sóc una persona que vaig molt a... Tinc una idea molt clara, això és del que vull parlar, no? Sinó que tiro molt més per lo visual i lo estètic, però realment hi ha una intuïció, com et parlava abans, d'algú que tu vols explicar. Llavors, una cosa que vaig treballar molt a la universitat va ser doncs, precisament com trobar la forma de que sigui del revés, no? O sigui, com trobar inspiracions i referents que m'ajudin a comunicar totes aquestes inquietuds que no sé verbalitzar en paraules i que em permetin justificar d'alguna manera doncs, tots aquests interessos més a nivell de visual, no? I estètic, amb una base, no, que consolidi pues, tot això a nivell com més conceptual.
0: I dins de tot aquest procés, estem parlant del treball de final de grau, ens deies que tenies aquest acompanyament també d'un professor per part de la teva universitat, que per cert, ara faig un incís, no hem concretat exactament on has pogut fer els estudis, ha estat aquí a Barcelona.
1: Sí, a la Universitat Bau, a Poblenou.
0: Molt bé. I dins de tot aquest treball de final de grau, que entenc que s'ha fet també un acompanyament i tota aquesta part, això que comentàvem d'aquestes inspiracions, com plantejar-te el fil conductor, que serà el fil conductor de les peces que creïs per crear aquesta col·lecció definitiva, quin és el paper que ha tingut també el tutor i la universitat? Com es fa un acompanyament en aquest tipus de projecte?
1: Pues la veritat és que va ser molt empàtic, en el sentit de que es va donar molt recolzament a entendre realment el meu perfil i, bueno, el meu perfil, el perfil de cadascú, no? Però em refereixo a que han sigut bastant atents amb que cada alumne pues, sigui molt honest i faci realment un treball del que, pues, que parli d'algú que realment li interessa i que el representi, no? Perquè al final és el treball final, llavors com treball final és molt important que com a culminació de tota aquesta carrera, pues, representi d'una forma el més exacta possible en el moment, clar, les inquietuds de cada alumne. Llavors, en aquest sentit, va ser més ajuda d'això, no? Quan parlava abans, com intentar pues, juntar totes les referències i els interessos de forma que tingui sentit i doni un treball correcte.
0: Doncs hem parlat d'aquest procés creatiu i una vegada que ja tens el procés creatiu finalitzat arriba el moment de posar-te ja amb la confecció. Sí. Com és aquest següent passa i quantes hores hi ha darrere de cada peça?
1: Moltes més de les que gent es pensaria. Sí, és un procés molt caòtic, la veritat. La meva mare, que està aquí, ho sap molt bé perquè està farta d'escombrar fils. Qualsevol persona que estudiï moda ho serà. Són hores i hores sense dormir, de no viure, d'estar a casa tancat, però bueno, és la part més manual, et pot agradar menys o més, però al final és una part del procés igual d'important i que al final també pues, et forma més.
0: Hi ha marges dins de... Una vegada que has fet ja la fase creativa i tu ja tens el teu disseny, no? Com veiem aquí també el projecte final de grau, amb els dibuixos, amb tot... tot enllaçar, totes les idees. Quan arriba a la confecció, t'has trobat o et podries trobar que alguna cosa dius això no m'encaixa i has de canviar, has de tornar a refer alguna part del projecte, del projecte de la peça concreta, vull dir.
1: Sí, sí. Pues mira, jo soc molt obsessió en aquest sentit, amb que jo ja tenia molt clares com volia que siguin les peces, inclús abans que es cosin. En aquest sentit, no dono molt de marge a la creativitat en el sentit de bueno, pues que passi el que hagi de passar, no? Per lo general, dono gràcies entre cometes, perquè no és algo dolent, no?, que passi això que has comentat. No hi ha hagut molts canvis en el moment que ja estava cosit i segut, però sí que hi ha hagut moments que hi havia peces que potser pues, en els fittings tu les tenies plantejades d'una manera i després al provar-les amb el profe pues, t'han donat potser una alternativa de dir-ho, i si ho deixem així? I al final pues, a última hora decidir que es queda així, no?, i que es queda ja per la part final. Però quan ho vaig cosir ja estava tot així i es va quedar... tal com estava.
0: Acabes de dir la paraula fittings, així pels nostres oients, una mica què vol dir?

0: diria que la jaqueta.
1: I també seria, compartiria posició amb la que més orgullós estàs dins de la col·lecció, per tota aquesta complexitat que mencionaves?
0: Sí, no vull deixar de banda tampoc les altres peces, perquè també me les estimo, però la jaqueta sí que va ser molt... O sigui, sí que m'agrada molt, sí.
1: M'acaba de sonar, perdona, Àxel, no és digues. Que justament m'acaba de sonar com si les peces per tu tinguessin també un ànima. Com
0: sí.
1: Si fossin...
0: Sí, perquè, o sigui, són mini idees que tenia... I clar, era, clar, tu imagina't, les idees que tens al principi ho has de tot filtrar en 6-7 looks. Llavors és com, li has de donar moltes voltes i has de donar-li com espai a el que més t'agrada. I llavors per mi és com los hijos, todos son igual de importantes, cada uno es único i ahí están, saps?
1: Molt bé. Doncs insist també per les persones que ens estiguin escoltant que aquesta jaqueta que mencionaves l'has portat, després et farem una fotografia i la podran recuperar a l'story que publicarem a l'Instagram de la ràdio, així que podran veure i conèixer la teva col·lecció. A més que tens també un perfil d'Instagram on estan totes les fotografies perquè puguin veure no només la jaqueta, sinó la resta de peces.
0: Sí.
1: Doncs amb això m'agradaria passar ja a aquest acte, aquest esdeveniment que estàs en procés de veure si es fa realitat, una desfilada a Castelldefels, que arribi aquest torn de que el projecte surti d'aquest àmbit formatiu, d'aquesta presentació d'un projecte final de grau i que arribi al públic. Entenc que deu ser un moment molt il·lusionant i que és una, bueno, que si surt endavant serà un gran èxit també per començar, perquè tot just acabes de graduar.
0: Clar.
1: I que puguis tenir una desfilada.
0: Clar. Sí, sí, no, és el que dius. O sigui, al final, com a veí de Castelldefels, fa molta il·lusió començar per el poble, bueno, ciutat, que t'ha vist créixer i, com parlava abans, el meu entourage sempre m'inspira moltíssim. Llavors, Castelldefels forma part del treball, igual que el treball forma part de Castelldefels. Llavors, presentar-ho aquí, òbviament, és un honor i em fa molta il·lusió.
1: I com t'imagines aquesta desfilada? O comencem com t'agradaria, a màxims, anem a màxims. Com t'imaginaries la desfilada del projecte que has estat treballant amb tant d'amor i tanta il·lusió?
0: Me l'imagino en un lloc salvatge, a la platja, algun lloc que d'alguna manera es pugui representar el paisatge, sí, natural. Preguntes un lloc en concret?
1: No, no, en general una mica el que t'imagines. Com t'imagines el lloc on desfilar,
0: bueno,
1: la música?
0: Sí, sí, sí. Pues com parlàvem abans, que té molta inspiració també de l'entorn, de l'arquitectura, l'escultura, jo crec que l'espai és molt important. Llavors, com et comentava, algun espai natural ho veuria. La música, una música que acompanyés també una mica, no sé com anar a venir bé de paraules a explicar la música, que m'imagino, però no m'imagino un hard techno tampoc d'aquests que ficarien a la Fashion Week, perquè crec que no encaixaria, però alguna cosa sí que també animi i acompanyi l'espai i l'ambient, més o menys així, i alguna també manera de que caminin els models d'una forma no convencional, sense que tampoc sigui algun molt estrany, vull dir, alguna cosa així. No ho he pensat molt, perquè encara estic amb el procés, però...
1: Tot just esteu començant a comentar-ho i veure aquestes possibilitats,
0: sí,
1: per veure si és possible que arribi aquí a Castelldefels la teva desfilada. El que sí que vas fer ja és la desfilada de presentació del projecte.
0: Sí.
1: Això sí. I com va ser aquesta desfilada?
0: Pues molt emocionant, la veritat. Estava una mica disassociat, perquè quan portes tants mesos amb una cosa estàs cremat, però alhora també estàs molt orgullós, no? Llavors, clar, quan arriba el dia no t'ho creus, perquè dius, ostres, 5 anys de la meva vida culminen aquí, no? I també veure tots els meus companys i la seva feina ha sigut una experiència molt enriquidora com a dissenyador i com a persona. O sigui, és preciós veure com tantes persones que tenen una il·lusió es junten a celebrar aquest treball i aquesta il·lusió en un esdeveniment. Llavors, també els meus models me'ls estimo moltíssim també i m'han acompanyat i han sigut super amables i oberts amb mi, o sigui que... Molt agraït, molt agraït.
1: Uh-huh. I ara que menciones els models, com és aquesta coordinació amb els models? Com funciona?
0: Pues bona pregunta. Buscant-se la vida. Gràcies a Déu, avui en dia existeix una cosa que es diu Instagram, i llavors vas obrint a la gent, escrivint, perdó. A vegades coneguts de coneguts, no? Amics, si t'encaixen també pel perfil, agències de models, vull dir, no hi ha un procés... Exacte, no es va donar a la universitat tampoc un lloc en el que buscar, o sigui, cadascú una mica va anant fent pel seu compte.
1: I buscant col·laboracions voluntàries, entenc.
0: Sí, sí, això la veritat és que sí, perquè clar, quan comença un, òbviament no té el budget, no?
1: El pressupost.
0: Exacte, el pressupost que tindria una empresa professional, llavors ja se sap que una mica la gent que fa això ho fa doncs, també com a forma de col·laboració, no? Com un favor, i també hi ha un exchange.

0: perquè a vegades també els models doncs, també els interessa tenir també fotos per integrar-les al seu portfoli per les seves carreres de models o el que sigui. O sigui, també és una mica doncs, com un exchange, no?, que es fa al principi quan tens el que tens i es fa el que es fa.
1: Treballar en aquest intercanvi, de
0: Sí.
1: que hi hagi guanys en els dos costats,
0: És
1: aquest.
0: parlar-ho, sí, i arribar a un acord, però...
1: I quantes persones van col·laborar amb tu sent models?
0: Les finals, 7, 8, però han estat implicades moltíssimes persones en el procés. Com et deia, hi havia fittings, hi havia proves, hi han hagut companys i companyes que, pues, pel que sigui, si aquestes persones que no estaven disponibles en aquests fittings havien de venir i cobrir, no?, aquestes persones que havien de posar-se la teva roba, llavors moltes, moltes persones.
1: Doncs m'agradaria acabar ja l'entrevista amb aquesta mirada al futur, preguntant-te, i ara què? Més enllà d'ara mateix, òbviament, ja hem parlat d'aquesta desfilada, que estàs en procés, que
0: Sí,
1: esperem
0: però
1: que tot
0: massa
1: surti
0: allà.
1: bé, però sí, mirant-ho massa allà.
0: Pues la pregunta maldita, no?, de quan et gradues, pues no ho sé. La veritat és que no ho sé. I si et soc sincer, no em preocupa. O sigui, no em preocupa. Òbviament em preocupa el meu futur, no? Però em refereixo a que estic oberta, que el que hagi de venir vingui i, òbviament, estic pues, provant de buscar-me la vida, no? La veritat és que ara estic pues, una mica oberta al que està venint. Òbviament, intentaré buscar-me una feina i, així com a mirant més al futur futur, pues, algun dia m'agradaria obrir la meva pròpia marca i poder pues, portar aquesta roba pues, a nivell d'una escala pues, més gran.
1: Ara ja també pensant una mica en el talent jove, el talent emergent de la ciutat, si ens està escoltant algun jove que té interès en el món del disseny o en altre sector també, però que es planteja que és un món competitiu, això jo no ho puc fer, prefereixo tirar alguna cosa més convencional, quin seria el teu missatge?
0: Home, allò d'això no ho puc fer, alguna cosa més convencional. Jo crec que hi ha dificultats en tots els àmbits dels treballs. Òbviament l'art és diferent, però et diria que... És que jo en el meu cas, ja et dic, com és una cosa molt vocacional, jo crec que si una persona... O sigui, és normal, estar confós o confosa, però crec que si de veritat tu vols fer una cosa, no hi ha dubte. O sigui, has de fer-ho i tirar a lo màxim, perquè no hi ha una altra. Llavors, bueno, el procés és òbviament complicat, a mi encara em queda molt per davant, però animaria a qualsevol persona que estigui escoltant que si té un somni, pues, que lo persiga. Vamos, és una... Muy corny, però és la veritat. O sigui...
1: Si d'aquí, posem pel cas, si d'aquí a 10 anys tornessis a seure aquí a Ràdio Castelldefels per fer una nova entrevista, què t'agradaria haver aconseguit?
0: Pues el que et comentava, jo
1: La
0: crec.
1: teva pròpia marca,
0: Sí.
1: no?
0: Sí, clar, idealment m'agradaria pues, poder viure d'això, la veritat. Durant el procés, a lo millor treballar per algú, no?, per també formar-me més, perquè crec que és molt important estar en el sector, però somiant, pues, sí, en 10 anys m'agradaria poder estar portant tota la meva pròpia marca, perquè crec que tinc una visió molt clara i m'agradaria pues, portar-ho a lloc i que es pugui fer, sí.
1: Ja com a tancament, així una mica diferent. Estava pensant que per moltes persones els nostres referents o quan pensem en moda, doncs ens quedem també precisament, feia poc estrenaven la segona part del Diablo Viste de Prada,
0: Sí.
1: o estava també Emily in Paris, on hem pogut veure també desfilades.
0: Sí.
1: Què té de real tot això? Les has vist? Que potser no...
0: Emily in Paris no, perquè he vist coses però em fa molt de pal. Però el Diablo Viste Prada 2 sí, i et diria que és de real. Jo diria que poco y menos. O sea,
1: Com passa sempre, no? A la ficció és
0: clar, o
1: ficció.
0: sea, és la ficció, però per això està la ficció, per fer-te somiar, però bueno, ja se sap.
1: Doncs amb això ja, Axel, acabem la nostra entrevista. Amb aquesta mirada positiva esperem que aquest estiu puguem conèixer de prop i que tota la ciutadania pugui veure la teva col·lecció, que la puguis compartir. Entenc que, com dèiem, doncs seria una fita molt important i tot just per començar amb empenta la teva carrera professional ja, passar de l'àmbit formatiu a la carrera professional. Amb això et desitgem molta sort i encerts des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels.
0: Moltes
1: I
0: gràcies.
1: seguirem pendents de la teva trajectòria.
0: Gràcies, Estefania.
1: Que vagi tot molt bé.
0: Merci.

0: Castelldefels, així som.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.
1: El capvespre.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 6.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. El Canal Olímpic i el Castell, referents turístics del Baix Llobregat, segons la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic de Catalunya es consolida com un dels principals recursos turístics del Baix Llobregat en situar-se en la segona posició del rànquing general de la comarca, mentre que el Castell de Castelldefels ocupa la segona posició dins la categoria de Patrimoni Arquitectònic del Baix Llobregat. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del quart trimestre de 2026. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgu donen així la benvinguda a una nova temporada cultural sota el lema Inspira. És un homenatge a les directores d'arts escèniques de la ciutat que, amb el seu talent i sensibilitat, il·luminen els nostres escenaris. La programació del quart trimestre de 2026, entre octubre fins a desembre d'enguany, inclou teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars, pensats per emocionar i apropar la cultura a tothom. Les entrades es poden aconseguir ja a antrapolis.com. Ahir diumenge es va viure una nova sessió de ballades de sardanes d'estiu i continuaran aquest següent diumenge, dia 9, a la plaça de l'Església. Aquestes ballades són una nova cita oberta a tota la ciutadania. La iniciativa és organitzada pel grup sardanista de Castelldefels i forma part d'un cicle que omple de tradició i cultura popular els vespres d'estiu a la nostra ciutat. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dilluns 3 d'agost en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Per exemple, quins temes s'ha observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no, té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no, quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és bueno, hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no, que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs, que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits. No? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes al padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania, no, i per ajudar-la en aquestes gestions.
0: I tindrà resposta per gairebé tot.
1: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC. I la idea és que aquest xat, no, pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
0: Sí, sí, digue'm, Pol.
1: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. Al final, 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el model, el sistema que s'ha desenvolupat, té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
0: Ja està funcionant, no?, en
1: sí,
0: aquests moments.
1: Exacte.
0: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
1: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta a padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no, amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
0: Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar en els fòrums pertinents doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
1: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament. No? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? Més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? I proposar a les àrees doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
0: Abans que arribessis tu, quedaria el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i ara es tracta d'unificar totes aquestes subvencions.
1: Exacte.
0: Perquè sigui més eficient a la feina.
1: Sí, al final tenir una visió holística, no? Una visió transversal, ajuda doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament, però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això doncs, ajuda al final no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament, que a vegades doncs, el personal doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps, i la veritat és una ajuda no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
0: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, des de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
1: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura doncs, també mirarem de fer projectes doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
0: Molt bé. Doncs, Pol Alonso, coordinador de Simplificació Administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intenta que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: proposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castaño. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de Jocs Viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí
1: els
0: a la
1: tenim,
0: taula.
1: Aquí, els tenim
0: després,
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autopréstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut
0: molt bé.
1: El premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no, és tan, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs l'evident, la caçadora, la nena. Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... i has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un pote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-les. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles? Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. Uh-huh. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero, d'un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Llavors, què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: És ah, clar, lobo. És veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte,
0: això.
1: És el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les

0: Bé, per qui estigui aprenent català, que penso que redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
1: Ah,
0: I
1: perfecte.
0: guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
1: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i
0: Ah, i
1: aprendre
0: tant.
1: vocabulari, o sigui que
0: Clar
1: molt
0: que sí,
1: interessant.
0: tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
1: Ara veig que passes a Hero Realms. Aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
0: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant doncs, jugades per combatre. Aquest sí que és no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
1: Això, ens agrada competir.
0: Sí, és un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que
1: Jo
0: és
1: tampoc.
0: un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Així que estupendo per dos parell i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna,
1: I el
0: vale,
1: que
0: si sou
1: dèiem, un
0: dos.
1: joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques.
0: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides, i doncs consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que no, necessita millorar. No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, i això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
1: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
0: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils de trobar arreu. I també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... bueno, tenim tots
1: Ah, ja sé
0: aquests...
1: què em dius, sí, però no
0: Sí.
1: recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
0: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
1: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
0: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs recomano que els reserveu.
1: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat a...

0: La memòria m'ha jugat una mala passada, vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs, i més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran, perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa, al matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també. Apuntat
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, més ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, les tardes, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Sabíeu que Jackie Chan va estar rodant una pel·lícula a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: Los supercamorristes va ser una pel·lícula amb Jackie Chan i Sammo Hung que es va rodar íntegrament a Catalunya el 1984. La filmació d'aquesta comèdia d'acció va portar a tot l'equip de rodatge a localitats com la Roca del Vallès, el Monestir de Montserrat, Gavà, Vegas o Castelldefels.
2: Ah, la Vía Layetana. Allí. Vaya hasta el final y luego doble a la izquierda. Al llegar a la altura de la calle Mallorca.
3: ¿Mallorca, dice?
2: Yo diría que se ha perdido.
0: Una de les escenes d'acció més impressionants del film es va rodar a la nostra ciutat, quan es veu els protagonistes saltar a 140 km per hora amb una furgoneta per sobre de l'autovia de Castelldefels al carrer Estrella de Mar, per acabar aterrant sobre un camió ple de caixes. L'inici de la pel·lícula té lloc al passeig de l'Església de Vegas, amb l'església al fons i on apareix un cotxe de la Guàrdia Urbana de Gavà. Encara que hi ha moltes escenes rodades als voltants de Barcelona, la major part del film té lloc a la ciutat comtal, on es poden veure llocs tan representatius com el Laberint d'Horta, el Poble Espanyol, l'Arc de Triomf o la Sagrada Família, on té lloc el final de la pel·lícula.
1: Bocins d'història.
4: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Estic tipa dels incívics.
2: Per què? Què t'ha passat?
1: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
2: Ostres, això fa molta ràbia.
0: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 3 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Canai Maric fa un pas definitiu adjudicades les obres del futur Parc Metropolità. La transformació de Canai Maric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur Parc Metropolità de Canai Maric a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. La Diada Castellera tornarà a ser un dels grans moments de la Festa Major de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera. Una cita complirà la plaça de l'Església de Castells, emoció i esperit de col·laboració. El Palmàrquet enceta una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La proposta estival, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, combina activitats culturals, música, cinema, gastronomia i comerç a l'aire lliure. La programació continua aquests dies amb noves activitats pensades per tots els públics en un dels espais més concorreguts del front marítim de la ciutat. La Biblioplatja continua aquesta setmana amb activitats per descobrir, imaginar i aprendre. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb tres noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. Nova campanya de donació de sang i plasma aquest dissabte a Castelldefels. El Centre Cívic Frederic Mompou acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà en horari de matí de 9:45 a la 1 i a la tarda de 4 a 8:45. Comencem.

0: La transformació de Can Aymerich ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Can Aymerich a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. L'actuació permetrà recuperar per a ús del ciutadà un espai que durant dècades va funcionar primer com a pedrera i posteriorment com a aparcament de camions. Ara, aquest àmbit està cridat a convertir-se en un dels principals espais verds de Castelldefels. El projecte contempla la creació de zones ajardinades, àrees de joc infantil, un espai per gossos, pistes esportives, camins per passejar i per practicar activitat física, així com un amfiteatre a l'aire lliure. També s'aprofitarà l'orografia de l'antiga pedrera per integrar-hi un circuit de pump track per bicicletes i patinets, grans tobogans i diversos miradors. La previsió és que aquest nou parc pugui estar acabat durant la primavera de 2027, consolidant-se com un nou espai de lleure, convivència i contacte amb la natura. Precisament sobre aquest projecte s'ha pronunciat l'alcalde de Castelldefels en un vídeo publicat recentment a les xarxes socials. Des del mateix espai on s'executarà l'actuació, l'alcalde ha destacat la transformació que ha experimentat aquest sector de la ciutat i subratlla que l'adjudicació de les obres representa un pas decisiu perquè el futur parc sigui una realitat. L'escoltem.
1: Estic a Can Aymerich. Això no serà un parc, serà el nou pulmó verd de la nostra ciutat. Quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això era un pàrquing de camions, un espai infrautilitzat que hem recuperat perquè ho puguin gaudir tots els veïns de la nostra ciutat. Hem fet un projecte participatiu obert a tothom. Plantarem arbres, molt important. Millorarem la gestió de l'aigua en aquesta zona. Hi haurà un espai esportiu, un espai infantil i un espai per a gossos. I també hi haurà una zona d'amfiteatre on es puguin fer xerrades de sensibilització mediambiental. La bona notícia és que aquest projecte ja està adjudicat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A final de setembre començarà l'obra. Què et sembla? T'agrada aquest futur parc o prefereixes que tornin els camions aquí, a Can Aymerich?
0: Segons les previsions municipals i metropolitanes, les obres començaran a finals de setembre o durant el mes d'octubre. Un cop finalitzades, Can Aymerich passarà a ser un espai degradat a convertir-se en un nou pulmó verd per la ciutat, ampliant la xarxa de parcs i zones de lleure de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera, una cita que omplirà la plaça de l'Església de Castells, emoció i esperit de col·laboració. La diada, organitzada pels castellers de Castelldefels, els coneguts com Grocs, celebrarà en enguany el 44è aniversari de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels. I és que no parlem d'un acte qualsevol. Segons ens explica Jan Melero, membre dels castellers de Castelldefels, la diada és una de les celebracions amb més trajectòria de la festa major moderna de la ciutat, ja que es tracta d'una de les tradicions més consolidades del calendari festiu. L'escoltem.
2: Doncs sí, la diada castellera, de fet, és un dels actes, per dir-ho d'alguna forma, dels més antics de la nova festa major democràtica que va sorgir a partir del 1978. De fet, ja es feia abans que els propis castells de Castelldefels estiguessin en actiu. Per tant, és una diada amb força trajectòria. És una diada molt xula. El 15 d'agost per la tarda, el dia de la patrona de Castelldefels. I, com sempre, més o menys, sempre ens acompanyen més o menys una o dues colles i hi ha una que sempre repeteix molt sovint i ve cada any, que és els Xicots, i enguany estem sols amb ells. O sigui que tenim el cartell habitual de la festa i ens agrada molt compartir amb ells la plaça.
0: La cita reunirà novament els Grocs amb altres colles convidades i oferirà a la ciutadania l'oportunitat no només de veure castells, sinó també de participar-hi activament formant part de la pinya, una peça imprescindible perquè qualsevol construcció castellera pugui arribar a bon port. La diada arriba, a més, en un moment especialment positiu per la colla. Els castellers de Castelldefels travessen una de les seves millors etapes després dels èxits assolits en les darreres temporades, un creixement que coincideix amb la celebració aquest any del concurs de castells de Tarragona, la gran cita bienal del món casteller.
2: Doncs aquest any estem probablement en el moment més dolç de la colla, en un cim d'una onada, no? Venim d'una gran temporada de l'any passat i enguany, per qui no ho sàpiga, és any de concurs. El concurs de Tarragona és un esdeveniment que es fa cada 2 anys a Tarragona, cap a l'octubre, i és una data molt important per nosaltres. No, ja no tant per la competició, sinó perquè és la gran festa del món casteller i és el nostre gran moment. I, per tant, estem aprofitant aquesta onada que ve del 2025 per fer un gran concurs i just abans del concurs tenim aquesta festa major i, per tant, també és una gran oportunitat per introduir gent de Castelldefels a la colla, més que no pas a diades, per exemple, que anem a altres jocs de Catalunya. Llavors, és una gran oportunitat per viure la festa major des del principi fins al final amb els castellers, que és una forma molt, molt maca de fer pinya i de realment participar a la festa.
0: Amb la voluntat d'aprofitar aquest bon moment, la colla ha posat en marxa la campanya La colla és per tu, un missatge que busca obrir les portes a nous participants i recordar que els castells són una activitat oberta a tothom. Quan diuen tothom, ho diuen literalment. Des dels més petits fins les persones grans passen per veïns i veïnes de qualsevol edat o condició física. Els castells necessiten moltes mans i perfils diferents i cadascú hi pot trobar el seu lloc. Més enllà de l'activitat cultural, els castellers destaquen que formar part d'una colla significa entrar en una comunitat basada en el compromís, la confiança, la superació i el treball en equip.
2: Tothom... però tothom en el sentit més ampli que pugui tenir la paraula tothom. És a dir, aquí des del nen més petit, que encara no pot pujar perquè no té la capacitat motora, però que està molt emocionat per poder-hi pujar i l'any que ve ja podrà començar, fins a la persona més gran que ja només pot donar suport des de fora la pinya, passant per persones d'aquí, persones d'allà, de totes les edats, altures... Tothom té el seu lloc sempre a una colla castellera. A una colla castellera i en general la cultura popular, però especialment els castells, són molt més que la pròpia manifestació cultural, no? Com deies tu, hi ha valors que són intrínsecs al fet d'haver de fer castells en grup, no? El fet de que una sola persona no pot fer un castell, i valors que representen molt pel col·lectiu i que t'enganxen. Un cop ets dins és molt complicat que puguis sortir-te, diguem, sempre que és una secta. Perquè una vegada has entrat a la gran família castellera i és molt complicat sortir-ne. Doncs això, compromís, perseverança, autosuperació, treballar en equip, infinits, no?, valors aquests de la cooperació, a part dels tradicionals, que són força, equilibri, valor i seny, que aquests són més tècnics, doncs hi ha tots aquests valors.
0: Els grocs també reivindiquen el paper històric de la colla dins del panorama casteller de la comarca. Els castellers de Castelldefels són la colla en actiu més veterana del Baix Llobregat i al llarg de més de 4 dècades han viscut etapes de creixement, moments complicats i diversos processos de renovació que han permès mantenir viu el projecte.
2: Aquí al Baix Llobregat va haver una primera colla a finals dels anys 40, principis dels 50, a Gavà, que és allà els xiquets de Ramprunyà, que era una colla de persones que venien de baix a treballar a la roca i bueno, va tenir pocs anys de durada i després ja va aparèixer la nostra colla castellera, que és la més antiga, que continua activa. Nosaltres hem tingut moments molt bons i moments molt dolents. A Castelldefels i al Baix Llobregat és complicat fer cultura popular i és complicat fer castells. Llavors, durant una època, bé, vam estar del 82, que ens vam fundar, fins al 90 o així, en un moment de creixement, del 90 al 94 aproximadament, en un moment molt bo també, on vam arribar a fer els millors castells del segle XX per nosaltres, i després va començar una certa davallada a partir del 95, que es va allargar fins al 2006, on quasi no vam poder fer castells. i només feien pilars per Festa Major i per la Diada Nacional. I a partir d'aquí, doncs, un grup renovat de persones va reprendre el projecte casteller.
0: Després d'una etapa especialment difícil als anys 90, la colla va iniciar una recuperació progressiva, un camí que ha donat fruits destacats en els darrers anys, aconseguint algun dels castells més importants de la seva història.
2: I a partir del 2008, doncs, vam anar creixent i tot just abans de la pandèmia vam tenir un moment molt, molt dolç també, on vam carregar per primer cop la Torre de Set, que és un castell molt important per nosaltres, i vam començar a fer intents del 4-8. I tot just tornant de la pandèmia, després també una època, l'època més propera a la pandèmia, que també va ser molt dura, doncs ja cap al 2023 vam retornar aquests reptes i finalment l'any passat vam poder aconseguir descarregar tant la Torre de Set com el 4-8, cosa que ens enorgulleix enormement, no? La veritat que era un somni per tothom, perquè era un repte, semblava superllunyà, i finalment els vam aconseguir en un mes de diferència, simplement gràcies al treball i l'esforç l'any passat, i aquest any doncs, ja ens he repetit els dos, o sigui que estem molt contents.
0: Per tal de que més persones puguin conèixer aquest món des de dins, els castellers de Castelldefels han organitzat dos assajos oberts a la ciutadania, previstos pels dies 7 d'agost a les 9 del vespre i 11 d'agost a les 7 de la tarda a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular. Serà una oportunitat per descobrir com funciona una pinya, conèixer la dinàmica dels assajos i prendre contacte amb la colla abans de la Diada de Festa Major.
2: Acostumem a fer-los, el que passa aquest any hem volgut donar-li bastanta més notorietat amb tot això de la campanya La Colla és per tu, que és una campanya que, com he dit, comença a la Festa Major i s'allarga fins al concurs. És una campanya contínua per tal d'aconseguir suficients suports de la gent de Castelldefels, tant per Festa Major com pel concurs. Llavors, doncs els assajos aquests oberts, al cap i a la fi, simplement són assajos, últims assajos nostres, per tant ja ho tenim tot bastant preparat i és el moment perfecte perquè la gent s'incorpori i prengui el primer contacte amb la colla, prengui el primer contacte amb la pinya, que és molt important, per tal que el dia que vingui a ajudar, el dia 15 a l'actuació o més tard al concurs vingui a ajudar, doncs ja tingui coneixement de com ajudar. Si no fem pinya tant en el sentit estricte i literal com en el sentit ampli i metafòric, és que la colla no avança. Per tant, ja et dic, fer pinya, el fet de posar-se uns al costat dels altres i apretar conjuntament per aguantar un castell, i fer pinya en el sentit de donar-se suport mutu a nivell emocional per assolir un nou repte, no? Que a vegades provoca sensacions i sentiments complicats que en família sempre són més fàcils d'encarar.
0: Segons ens explica Jan Melero, qui forma part del món casteller coincideix en una idea. Una vegada es viu des de dins l'emoció d'un castell descarregat, és difícil no quedar-ne atrapat. L'ambient de la celebració compartida i el sentiment de formar part d'un objectiu col·lectiu són algunes de les sensacions que expliquen per què cada any més persones decideixen sumar-s'hi. L'escoltem.
2: És molt fàcil, és molt fàcil. I a més, és molt agraït, és molt agraït. Una vegada t'has ficat dintre una pinya i es descarrega el castell i sents l'eufòria que senten tots els seus companys, veus la celebració en equip, en grup, aquell crit de la plaça quan es descarrega un castell i tothom para i crida i celebra, és molt maco, és molt maco. I enganxa, i enganxa. Ui, doncs el sentiment aquest d'entrar a una plaça plena de gent i veure com la gent t'espera, sobretot quan s'entrem els pilars caminant, com és en el cas de la Festa Major, que veus com apareix una... Sobretot si vas fora del pilar, si vas a dins ajudant a la pinya és més complicat, però quan vas fora del pilar i veus el pilar passar i tu vas darrere d'ell, vas darrere del pilar i entres a una plaça on t'estan esperant, és superxulo.
0: Una invitació oberta perquè aquesta Festa Major la ciutadania no es limiti a mirar els castells des de la plaça, sinó que també pugui participar en una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. La plaça de les Palmeres torna a omplir-se d'activitat amb una nova setmana de propostes del Palm Market, la iniciativa impulsada per l'Ajuntament que combina oci, cultura, comerç i gastronomia a tocar de mar. Des de finals de juny i fins al pròxim 5 de setembre, aquest espai s'ha convertit en un dels punts de trobada per residents, visitants i amb activitats pensades per tots els públics. Una proposta que agafa el relleu de les antigues nits a les Palmeres i cinema entre palmeres, ampliant l'oferta d'estiu amb una programació estable durant tota la setmana. La setmana arrenca aquest dimarts amb l'Impro Show, una proposta d'humor i improvisació que començarà a 9:15 del vespre. Dimecres serà el torn d'una de les activitats més especials de la programació, el cicle Palm Nights. Oferirà un concert a la llum de les espelmes dedicat a les grans bandes sonores de Hans Zimmer, amb l'inici previst a les 9:00. A les 9:30 de la nit. Dijous arribarà una de les cites habituals de l'estiu, el cinema La Fresca, amb la projecció de la pel·lícula Com entrenar a tu dragón, també a partir de les 9:30 de la nit. La música en directe també prendrà protagonisme divendres. Els més petits tindran el seu espai dissabte amb un espectacle familiar inspirat amb l'univers de Mario Bros, programat per 8:15 del vespre. I la setmana es tanca diumenge amb una sessió del Palm Comedy, aquesta vegada amb l'espectacle El Confessionario. Més enllà de les activitats del Palm Market, manté la seva oferta de parades de moda, artesania i cosmètica, així com diferents opcions gastronòmiques amb food trucks, terrasses i espais per gaudir-ne de les nits d'estiu davant del mar. Una nova setmana de cultura, música i cinema i entreteniment en un dels espais més emblemàtics del front marítim. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb 3 noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. La primera cita arriba aquest dimarts 4 d'agost a les 7 des de les 7 a les 8 de la tarda amb una nova sessió de dimarts astronòmics. Sota el títol Preparat per l'eclipsi de sol, l'activitat anirà a càrrec de Fora d'òrbita i oferirà l'oportunitat de conèixer millor aquest fenomen astronòmic i descobrir algunes de les claus per poder observar-lo amb seguretat. L'endemà dimecres 5 d'agost serà el torn de l'Hora del Conte, una de les propostes habituals de la Biblioplatja durant els mesos d'estiu. En aquesta ocasió, la companyia La Boia Teatre presentarà l'Arbre de la Margot, la història d'una nena que se sent diferent i que, gràcies a l'ajuda de la seva àvia i d'un arbre màgic, emprendrà un viatge que li permetrà descobrir el valor de ser un mateix. Una narració que posa l'accent en la diversitat, l'autoestima i l'acceptació de les diferències. La setmana es completarà dijous 6 d'agost amb una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient. L'activitat, conduïda per Edulis, se centrarà en la vida marina i els invertebrats marins i permetrà als participants apropar-se al coneixement d'algunes de les espècies que formen part dels ecosistemes del nostre litoral. La proposta està oberta a tots els públics. Totes les activitats tindran lloc a la Biblioplatja entre les 7 i les 8 del vespre. En el cas de l'activitat del medi ambient, l'organització recorda que quedaria anul·lada en cas de pluja. Una nova setmana, així doncs, d'activitats culturals i educatives en un dels equipaments més singulars de l'estiu a Castelldefels, que continua apropant la lectura, el coneixement i el lleure familiar a peu de platja. El Centre Cívic Frederic Mompó acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà en horari de matí de 9:45 a 1 i a la tarda de 4 a 8:15. La iniciativa arriba en un moment especialment important per als bancs de sang, ja que els mesos d'estiu acostumen a ser un període delicat al manteniment de les reserves. Des del Banc de Sang alerten que aquest any les donacions acumulades se situen lleugerament per sota de les registrades en el mateix període de l'any passat, una situació condicionada, entre altres factors, per l'anul·lació d'algunes campanyes al llarg de l'any. Escoltem Marta Coca, representant del Banc de Teixits.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'organització recorden que donar sang és un procés senzill, segur i relativament ràpid. Les persones donants han de ser majors d'edat, tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos i trobar-se en bon estat de salut. Abans de la donació es realitza un qüestionari mèdic, una petita revisió per comprovar aspectes com la tensió arterial i el nivell d'hemoglobina. Si tot és correcte, la donació de sang dura aproximadament entre 8 i 10 minuts, tot i que el procés complet s'allarga fins a mitja hora. Escoltem Marta Coca.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. Al arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: La campanya arriba a més després dels bons resultats obtinguts en la darrera jornada de donació celebrada a Castelldefels. En aquella ocasió, 89 persones es van apropar al punt de donació, de les quals 78 van poder donar sang o plasma. Cal destacar també que 14 persones van fer la seva primera donació, un fet especialment rellevant per garantir el relleu generacional entre les persones donants. Gràcies a aquesta participació es calcula que 234 pacients podran beneficiar-se d'aquestes donacions, una dada que posa de manifest l'impacte directe que té aquest gest solidari en el funcionament quotidià dels hospitals. Les persones interessades en participar a la campanya d'aquest dissabte poden reservar cita prèviament a través del web del Banc de Sang i Teixits. Des de l'organització també recorden la importància d'acudir ben hidratats, haver menjat prèviament i portar el document d'identitat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 3 d'agost, a Castelldefels.

Canamaric fa un pas definitiu, adjudicades les obres del futur parc metropolità. La transformació de Canamaric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Canamaric a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. La Diada Castellera tornarà a ser un dels grans moments de la Festa Major de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera. Una cita complirà la plaça de l'Església de Castells amb emoció i esperit de col·laboració. El Pan Market enceta una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La proposta estival impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels combina activitats culturals, música, cinema, gastronomia i comerç a l'aire lliure. La Biblioplatja continua aquesta setmana amb activitats per descobrir, imaginar i aprendre. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb tres noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. I nova campanya de donació de sang i plasma aquest dissabte a Castelldefels. El Centre Cívic Frederic Mompou acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà. Molt bona tarda, fins demà.

0: a fons.
1: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran en part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de l'Assun Grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directe d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Assun, què tal?
2: Bon dia, Estefania, què tal?
1: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En
2: doncs
1: quin punt esteu?
2: Sí, sí, tot just acabem de... Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la vam confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui... busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
1: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
2: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és a el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, no, les qüestions que es posa de manifest, és com estem midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apúntatela, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estic midiendo, com ho estic midiendo i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats

0: on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
1: Uh-huh. I quines, com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
0: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb l'Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres. No? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs, la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
1: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
0: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor,

0: no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests, aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
1: Mm-hmm. Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
0: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, que li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. No? De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. Mm-hmm. És així com arriba.
1: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
0: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà com un consultor. És a dir, l'Oficina Antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin, no? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
1: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, també de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Assun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
0: Jo el que penso és sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no? És avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no? En este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
1: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
0: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. Si hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de bienes i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps? Mm-hmm.
1: I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
0: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol... petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo darlo, no? Això és la transparència màxima, solo porque lo tengo no es solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo de ellos i era muy costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sino que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. Y no es baladí, no es baladí porque que yo te dé todo lo que tengo, si no se me ocurre nada más transparente, ¿no? Doncs en això ja, la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però sí, van haver uns anys, no?, en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no?, al tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
1: Doncs és un grau. Amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
2: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 3 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Canai Maric fa un pas definitiu adjudicades les obres del futur parc metropolità. La transformació de Canai Maric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Canai Maric a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. La Diada Castellera tornarà a ser un dels grans moments de la Festa Major de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera. Una cita complirà la plaça de l'Església de Castells, emoció i esperit de col·laboració. El Palmàrquet enceta una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La proposta estival, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, combina activitats culturals, música, cinema, gastronomia i comerç a l'aire lliure. La programació continua aquests dies amb noves activitats pensades per tots els públics en un dels espais més concorreguts del front marítim de la ciutat. La Biblioplatja continua aquesta setmana amb activitats per descobrir, imaginar i aprendre. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb tres noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. Nova campanya de donació de sang i plasma aquest dissabte a Castelldefels. El Centre Cívic Frederic Mompou acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà en horari de matí de 9:45 a la 1 i a la tarda de 4 a 8:45. Comencem.

0: La transformació de Cana i Marín ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Cana i Marín a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. L'actuació permetrà recuperar per a ús del ciutadà un espai que durant dècades va funcionar primer com a pedrera i posteriorment com a aparcament de camions. Ara, aquest àmbit està cridat a convertir-se en un dels principals espais verds de Castelldefels. El projecte contempla la creació de zones ajardinades, àrees de joc infantil, un espai per gossos, pistes esportives, camins per passejar i per practicar activitat física, així com un amfiteatre a l'aire lliure. També s'aprofitarà l'orografia de l'antiga pedrera per integrar-hi un circuit de pump track per bicicletes i patinets, grans tobogans i diversos miradors. La previsió és que aquest nou parc pugui estar acabat durant la primavera de 2027, consolidant-se com un nou espai de lleure, convivència i contacte amb la natura. Precisament sobre aquest projecte s'ha pronunciat l'alcalde de Castelldefels en un vídeo publicat recentment a les xarxes socials. Des del mateix espai on s'executarà l'actuació, l'alcalde destaca la transformació que ha experimentat aquest sector de la ciutat i subratlla que l'adjudicació de les obres representa un pas decisiu perquè el futur parc sigui una realitat. L'escoltem.
1: Estic a Can Emèric. Això no serà un parc, serà el nou pulmó verd de la nostra ciutat. Quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això era un pàrquing de camions, un espai infrautilitzat que hem recuperat perquè ho puguin gaudir tots els veïns de la nostra ciutat. Hem fet un projecte participatiu obert a tothom. Plantarem arbres, molt important. Millorarem la gestió de l'aigua en aquesta zona. Hi haurà un espai esportiu, un espai infantil i un espai per a gossos. I també hi haurà una zona d'amfiteatre on es puguin fer xerrades de sensibilització mediambiental. La bona notícia és que aquest projecte ja està adjudicat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A final de setembre començarà l'obra. Què et sembla? T'agrada aquest futur parc o prefereixes que tornin els camions aquí, a Can Emèric?
0: Segons les previsions municipals i metropolitanes, les obres començaran a finals de setembre o durant el mes d'octubre. Un cop finalitzades, Can Emèric passarà a ser un espai degradat a convertir-se en un nou pulmó verd per la ciutat, ampliant la xarxa de parcs i zones de lleure de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera, una cita que omplirà la plaça de l'Església de Castells, emoció i esperit de col·laboració. La diada, organitzada pels castellers de Castelldefels, els coneguts com Grocs, celebraran enguany el 44è aniversari de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels. I és que no parlem d'un acte qualsevol. Segons ens explica Jan Melero, membre dels castellers de Castelldefels, la Diada és una de les celebracions amb més trajectòria de la Festa Major moderna de la ciutat, ja que es tracta d'una de les tradicions més consolidades del calendari festiu. L'escoltem.
2: Doncs sí, la Diada Castellera, de fet, és un dels actes, per dir-ho d'alguna forma, dels més antics de la nova Festa Major democràtica que va sorgir a partir del 1978. De fet, ja es feia abans que els propis castells de Castelldefels estiguessin en actiu. Per tant, és una diada amb força trajectòria. És una diada molt xula, el 15 d'agost per la tarda, el dia de la patrona de Castelldefels. I, com sempre, més o menys, sempre ens acompanyen més o menys una o dues colles i hi ha una que sempre repeteix molt sovint i ve cada any, que és el Xicot, i enguany estem sols amb ells. O sigui que tenim el cartell habitual de la festa i ens agrada molt compartir amb ells la plaça.
0: La cita reunirà novament els Grocs amb altres colles convidades i oferirà a la ciutadania l'oportunitat no només de veure castells, sinó també de participar-hi activament formant part de la pinya, una peça imprescindible perquè qualsevol construcció castellera pugui arribar a bon port. La diada arriba, a més, en un moment especialment positiu per la colla. Els castellers de Castelldefels travessen una de les seves millors etapes després dels èxits assolits en les darreres temporades. Un creixement que coincideix amb la celebració aquest any del concurs de Castells de Tarragona, la gran cita bienal del món casteller.
2: Doncs aquest any estem probablement en el moment més dolç de la colla, en un cim d'una onada, no? Venim d'una gran temporada de l'any passat i enguany, per qui no ho sàpiga, és any de concurs. El concurs de Tarragona és un esdeveniment que es fa cada 2 anys a Tarragona, cap a l'octubre, i és una data molt important per nosaltres. No, ja no tant per la competició, sinó perquè és la gran festa del món casteller i és el nostre gran moment. I, per tant, estem aprofitant aquesta onada que ve del 2025 per fer un gran concurs i just abans del concurs tenim aquesta festa major i, per tant, també és una gran oportunitat per introduir gent de Castelldefels a la colla, més que no pas a diades, per exemple, que anem a altres jocs de Catalunya. Llavors, és una gran oportunitat per viure la festa major des del principi fins al final amb els castellers, que és una forma molt, molt maca de fer pinya i de realment participar a la festa.
0: Amb la voluntat d'aprofitar aquest bon moment, la colla ha posat en marxa la campanya La colla és per tu, un missatge que busca obrir les portes a nous participants i recordar que els castells són una activitat oberta a tothom. Quan diuen tothom, ho diuen literalment. Des dels més petits fins les persones grans passen per veïns i veïnes de qualsevol edat o condició física. Els castells necessiten

0: Tothom té el seu lloc sempre a una colla castellera. A una colla castellera i en general la cultura popular, però especialment els castells, són molt més que la pròpia manifestació cultural, no? Com deies tu, hi ha valors que són intrínsecs al fet d'haver de fer castells en grup, no? El fet de que una sola persona no pot fer un castell, i valors que representen molt pel col·lectiu i que t'enganxen. Un cop ets dins és molt complicat que puguis sortir-te, diguem, sempre que és una secta, perquè una vegada has entrat a la gran família castellera ja és molt complicat sortir-ne. Doncs això, compromís, perseverança, autosuperació, treball en equip, infinits, no?, valors aquests de la cooperació, a part dels tradicionals, que són força, equilibri, valor i seny, que aquests són més tècnics, doncs hi ha tots aquests valors.
1: Els grocs també reivindiquen el paper històric de la colla dins del panorama casteller de la comarca. Els castellers de Castelldefels són la colla en actiu més veterana del Baix Llobregat i al llarg de més de 4 dècades han viscut etapes de creixement, moments complicats i diversos processos de renovació que han permès mantenir viu el projecte.
0: Aquí al Baix Llobregat va haver una primera colla a finals dels anys 40, principis dels 50, a Gavà, que és allà els xiquets de Ramprunyà, que era una colla de persones que venien de baix a treballar a la roca, i bueno, va tenir pocs anys de durada i després ja va aparèixer la nostra colla castellera, que és la més antiga, que continua activa. Nosaltres hem tingut moments molt bons i moments molt dolents. A Castelldefels i al Baix Llobregat és complicat fer cultura popular i és complicat fer castells. Llavors, durant una època, bé, vam estar del 82, que ens vam fundar, fins al 90 o així, en un moment de creixement, del 90 al 94 aproximadament, en un moment molt bo també, on vam arribar a fer els millors castells del segle XX per nosaltres, i després va començar una certa davallada a partir del 95, que es va allargar fins al 2006, on quasi no vam poder fer castells i només feien pilars per Festa Major i per la Diada Nacional. I a partir d'aquí, doncs, un grup renovat de persones va reprendre el projecte casteller.
1: Després d'una etapa especialment difícil als anys 90, la colla va iniciar una recuperació progressiva, un camí que ha donat fruits destacats en els darrers anys, aconseguint algun dels castells més importants de la seva història.
0: I a partir del 2008, doncs, vam anar creixent, I tot just abans de la pandèmia vam tenir un moment molt, molt dolç també, on vam carregar per primer cop la Torre de Set, que és un castell molt important per nosaltres, i vam començar a fer intents del 4-8. I tot just tornant de la pandèmia, després també una època, l'època més propera a la pandèmia, que també va ser molt dura, doncs ja cap al 2023 vam retornar aquests reptes i finalment l'any passat vam poder aconseguir descarregar tant la Torre de Set com el 4-8, cosa que ens enorgulleix enormement, no? La veritat que era un somni per tothom, perquè era un repte, semblava superllunyà, i finalment els vam aconseguir en un mes de diferència, simplement gràcies al treball i l'esforç l'any passat, i aquest any doncs, ja ens he repetit els dos, o sigui que estem molt contents.
1: Per tal de que més persones puguin conèixer aquest món des de dins, els castellers de Castelldefels han organitzat 2 assajos oberts a la ciutadania, previstos pels dies 7 d'agost a les 9 del vespre i 11 d'agost a les 7 de la tarda a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular. Serà una oportunitat per descobrir com funciona una pinya, conèixer la dinàmica dels assajos i prendre contacte amb la colla abans de la Diada de Festa Major.
0: Acostumem a fer-los, el que passa aquest any hem volgut donar-li bastanta més notorietat amb tot això de la campanya de la colla és per tu, que és una campanya que, com he dit, comença a la Festa Major i s'allarga fins al concurs. És una campanya contínua per tal d'aconseguir suficients suports de la gent de Castelldefels, tant per Festa Major com pel concurs. Llavors, doncs els assajos aquests oberts, al cap i a la fi, simplement són assajos, últims assajos nostres, per tant ja ho tenim tot bastant preparat i és el moment perfecte perquè la gent s'incorpori i prengui el primer contacte amb la colla, prengui el primer contacte amb la pinya. És molt important per tal que el dia que vingui a ajudar, el dia 15 a l'actuació o més tard al concurs vingui a ajudar, doncs ja tingui coneixement de com, de com

0: ajudar. Si no fem pinya tant en el sentit estricte i literal com en el sentit ampli i metafòric, és que la colla no avança. Per tant, ja et dic, fer pinya en el fet de posar-se uns al costat dels altres i apretar conjuntament per aguantar un castell, i fer pinya en el sentit de donar-se suport mutu a nivell emocional per assolir un nou repte, no? Que a vegades provoca sensacions i sentiments complicats que en família sempre són més fàcils d'encarar.
1: Segons ens explica Jan Melero, qui forma part del món casteller coincideix en una idea. Una vegada es viu des de dins l'emoció d'un castell descarregat, és difícil no quedar-ne atrapat. L'ambient de la celebració compartida i el sentiment de formar part d'un objectiu col·lectiu són algunes de les sensacions que expliquen per què cada any més persones decideixen sumar-s'hi. L'escoltem.
0: És molt fàcil, és molt fàcil. I a més, és molt agraït, és molt agraït. Una vegada t'has ficat dintre una pinya i es descarrega el castell i sents l'eufòria que senten tots els seus companys, veus la celebració en equip, en grup, aquell crit de la plaça quan es descarrega un castell i tothom para i crida i celebra, és molt maco, és molt maco. I enganxa, i enganxa. Ui, doncs el sentiment aquest d'entrar a una plaça plena de gent i veure com la gent t'espera, sobretot quan s'entra amb els pilars caminant, com és en el cas de la Festa Major, que veus com apareix una... Sobretot si vas fora del pilar, si vas dins ajudant a la pinya és més complicat, però quan vas fora del pilar i veus el pilar passar i tu vas darrere d'ell, vas darrere del pilar i entres a una plaça on t'estan esperant, és superxulo.
1: Una invitació oberta perquè aquesta Festa Major la ciutadania no es limiti a mirar els castells des de la plaça, sinó que també pugui participar en una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. La plaça de les Palmeres torna a omplir-se d'activitat amb una nova setmana de propostes del Palm Market. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament, que combina oci, cultura, comerç i gastronomia, a tocar de mar. Des de finals de juny i fins al pròxim 5 de setembre, aquest espai s'ha convertit en un dels punts de trobada per residents, visitants i amb activitats pensades per tots els públics. Una proposta que agafa el relleu de les antigues nits a les Palmeres i cinema entre palmeres, ampliant l'oferta d'estiu amb una programació estable durant tota la setmana. La setmana arrenca aquest dimarts amb l'Impro Show, una proposta d'humor i improvisació que començarà a 9:15 del vespre. Dimecres serà el torn d'una de les activitats més especials de la programació, el cicle Palm Nights. Oferirà un concert a la llum de les espelmes dedicat a les grans bandes sonores de Hans Zimmer, amb l'inici previst a les 9:00. A les 9:30 de la nit. Dijous arribarà una de les cites habituals de l'estiu, el cinema La Fresca, amb la projecció de la pel·lícula Com entrenar a tu dragón, també a partir de les 9:30 de la nit. La música en directe també prendrà protagonisme divendres. Els més petits tindran el seu espai dissabte amb un espectacle familiar inspirat amb l'univers de Mario Bros, programat per 8:15 del vespre. I la setmana es tanca diumenge amb una sessió del Palm Comedy, aquesta vegada amb l'espectacle El Confessionario. Més enllà de les activitats del Palm Market, manté la seva oferta de parades de moda, artesania i cosmètica, així com diferents opcions gastronòmiques amb food trucks, terrasses i espais per gaudir-ne de les nits d'estiu davant del mar. Una nova setmana de cultura, música i cinema i entreteniment en un dels espais més emblemàtics del front marítim. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb 3 noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. La primera cita arriba aquest dimarts 4 d'agost des de les 7 a les 8 de la tarda amb una nova sessió de dimarts astronòmics. Sota el títol Preparat per l'eclipsi de sol, l'activitat anirà a càrrec de Fora d'òrbita i oferirà l'oportunitat de conèixer millor aquest fenomen astronòmic i descobrir algunes de les claus per poder observar-lo amb seguretat. L'endemà dimecres, 5 d'agost, serà el torn de l'Hora del Conte, una de les propostes habituals de la Biblioplatja durant els mesos d'estiu. En aquesta ocasió, la companyia La Boia Teatre presentarà L'arbre de la Margot, la història d'una nena que se sent diferent i que, gràcies a l'ajuda de la seva àvia i d'un arbre màgic, emprendrà un viatge que li permetrà descobrir el valor de ser un mateix. Una narració que posa l'accent en la diversitat, l'autoestima i l'acceptació de les diferències. La setmana es completarà dijous 6 d'agost amb una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient. L'activitat, conduïda per Edulis, se centrarà en la vida marina i els invertebrats marins i permetrà als participants apropar-se al coneixement d'algunes de les espècies que formen part dels ecosistemes del nostre litoral. La proposta està oberta a tots els públics. Totes les activitats tindran lloc a la Biblioplatja entre les 7 i les 8 del vespre. En el cas de l'activitat del medi ambient, l'organització recorda que quedaria anul·lada en cas de pluja. Una nova setmana, així doncs, d'activitats culturals i educatives en un dels equipaments més singulars de l'estiu a Castelldefels, que continua apropant la lectura, el coneixement i el lleure familiar a peu de platja. El Centre Cívic Frederic Mompou acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà en horari de matí de 2:15 a 1 i a la tarda de 4 a 8:15. La iniciativa arriba en un moment especialment important per als bancs de sang, ja que els mesos d'estiu acostumen a ser un període delicat al manteniment de les reserves. Des del Banc de Sang alerten que aquest any les donacions acumulades se situen lleugerament per sota de les registrades en el mateix període de l'any passat, una situació condicionada, entre altres factors, per l'anul·lació d'algunes campanyes al llarg de l'any. Escoltem Marta Coca, representant del Banc de Teixits.
2: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: Des de l'organització, recorden que donar sang és un procés senzill, segur i relativament ràpid. Les persones donants han de ser majors d'edat, tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos i trobar-se en bon estat de salut. Abans de la donació, es realitza un qüestionari mèdic, una petita revisió per comprovar aspectes com la tensió arterial i el nivell d'hemoglobina. Si tot és correcte, la donació de sang dura aproximadament entre 8 i 10 minuts, tot i que el procés complet s'allarga fins a mitja hora. Escoltem Marta Coca.
2: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també sobretot l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: La campanya arriba a més després dels bons resultats obtinguts en la darrera jornada de donació celebrada a Castelldefels. En aquella ocasió, 89 persones es van apropar al punt de donació, de les quals 78 van poder donar sang o plasma. Cal destacar també que 14 persones van fer la seva primera donació, un fet especialment rellevant per garantir el relleu generacional entre les persones donants. Gràcies a aquesta participació es calcula que 234 pacients podran beneficiar-se d'aquestes donacions, una dada que posa de manifest l'impacte directe que té aquest gest solidari en el funcionament quotidià dels hospitals. Les persones interessades en participar a la campanya d'aquest dissabte poden reservar cita prèviament a través del web del Banc de Sang i Teixits. Des de l'organització també recorden la importància d'acudir ben hidratats, haver menjat prèviament i portar el document d'identitat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 3 d'agost, a Castelldefels.

Canamaric fa un pas definitiu, adjudicades les obres del futur parc metropolità. La transformació de Canamaric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Canamaric a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. La Diada Castellera tornarà a ser un dels grans moments de la Festa Major de Castelldefels. La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major amb una nova edició de la tradicional Diada Castellera. Una cita complirà la plaça de l'Església de Castells emoció i esperit de col·laboració. El Pan Market enceta una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La proposta estival impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels combina activitats culturals, música, cinema, gastronomia i comerç a l'aire lliure. La Biblioplatja continua aquesta setmana amb activitats per descobrir, imaginar i aprendre. La programació d'estiu de la Biblioplatja continua aquesta setmana amb tres noves activitats gratuïtes adreçades als públics de diferents edats, combinant divulgació científica, narració infantil i educació ambiental. I nova campanya de donació de sang i plasma aquest dissabte a Castelldefels. El Centre Cívic Frederic Mompou acollirà aquest dissabte 8 d'agost una nova campanya de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà. Molt bona tarda, fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La transformació de Can Aymerich fa un nou pas amb l'adjudicació de les obres. L'AMB adjudica els treballs a Eurocatalana Obres i Serveis per 3,36 milions d'euros i preveu iniciar la construcció del futur parc metropolità el proper mes d'octubre. La recuperació d'aquesta antiga pedrera de Can Aymerich entra en la seva fase decisiva amb aquesta adjudicació de les obres de construcció del que serà el futur pulmó, el nou pulmó verd de la ciutat. Presentada la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, la iniciativa es va presentar la setmana passada al camp municipal dels Canyars, impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. Tancament temporal dels jocs d'aigua del Centre Cívic Vista Alegre per tasques de manteniment. Aquesta actuació prevista permetrà dur a terme les tasques de manteniment necessàries per garantir el bon estat de les instal·lacions i assegurar que la qualitat de l'aigua continuï complint tots els requisits sanitaris i de seguretat. Al llarg d'aquests treballs s'executaran diferents intervencions tècniques destinades a mantenir l'equipament en les millors condicions per al seu ús. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te-la ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
12: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Cada estiu canvien les rutines dels infants i adolescents, les vacances impliquen més temps lliure, menys horaris i sovint també passen més hores davant de les pantalles. Mòbils, videojocs, xarxes socials o plataformes digitals formen part del seu dia a dia, però quan aquest ús deixa de ser saludable pot afectar el descans, les relacions familiars, el rendiment acadèmic o el benestar emocional. Precisament aquests dies la Diputació de Barcelona ha posat el focus en aquesta realitat, coincidint amb l'inici de les vacances escolars i ha reforçat el seu missatge de garantir la importància d'aquesta prevenció i de l'acompanyament familiar. Per parlar-ne, saludem ara per telèfon a la Gemma Garcia, cap d'intervenció en drogodependències del centre Espot. Gemma, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies.
0: Doncs, per començar, una mica de radiografia de la situació. Quin és l'estat de salut digital dels nostres adolescents?
1: Bé, com tu has dit, les eines digitals formen part, no?, de les relacions dels adolescents, inclús de la seva pròpia identitat. I, per tant, és una eina que, bueno, que està present, no?, en el dia a dia i en tots els seus moments, mm-hmm, i que hem de poder regular.
0: Esteu detectant un canvi important en els últims anys? Quina és la tendència?
1: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que, bueno, estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale? Actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que atenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs, i també estem observant un increment important del joc d'apostes online, i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem amb un 17,5% de casos de noies, i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
0: Uh-huh. Enviàveu fa pocs dies una nota de premsa amb totes aquestes dades, amb un titular també que crida molt l'atenció, que és que els problemes relacionats amb les pantalles ja representen més de la meitat de les atencions que feu en el vostre servei. També d'aquí extrec un altre tema clau, i és que estem parlant amb tu, Gemma Garcia, que ets cap d'intervenció en drogodependències, i estem parlant de dependència a les pantalles. Com és que les pantalles arriben al centre Espot també?
1: Bueno, perquè nosaltres treballem les addiccions i les pantalles, quan fem un ús no adequat de les pantalles, poden arribar a tenir un component que generi una addicció. Quan diem, no?, que en una pantalla ens provoca una addicció. A veure, l'ús de les pantalles va, diguéssim, des d'un continu, que seria des d'un ús a un ús problemàtic, on ja comencem a veure algun tipus d'afectació de les pantalles en la vida diària de la persona. I quan podem parlar d'una addicció? Doncs parlem d'una addicció quan l'ús de les pantalles implica un ús excessiu, on hi ha una pèrdua també de control, no?, perquè hi ha una gran intensitat de desig de fer aquesta activitat i un descontrol de la conducta. Quan hi ha una forta dependència i no puc deixar de fer aquesta actitud, perquè si la deixo de fer, doncs estic amb malestar, irritabilitat i persisteix, no?, la conducta, encara que hi ha conseqüències greus. Quan perdo un interès per altres conductes que per mi eren gratificants, perquè focalitzo, no?, la conducta amb aquesta activitat, i quan afecta d'una forma greu en la meva vida quotidiana. Per tant, quan estem en aquest punt és quan ja podem parlar de que hi ha una dependència o que hi ha una addicció, no? Per això, des dels centres de tractament que treballem amb addiccions, treballem d'una forma integral el que són les addiccions a substàncies i les addiccions comportamentals.
0: Mm-hmm. Quines altres addiccions entrarien dins d'aquestes addiccions comportamentals? Ui, disculpa.
1: Sí, no. Mira, les addiccions comportamentals són totes aquelles en les que qualsevol activitat que fem, i que inicialment és una activitat que ens proporciona plaer, com pot ser, doncs, jo què sé, la pantalla, l'esport, l'alimentació, la compra, el sexe, quan aquestes conductes acaben fent un patró de dependència,

0: del joc online, sobretot també en adolescents. I és un tema que nosaltres ja esperàvem, no? D'alguna manera que anés-hi arribant, perquè les dades ens donen aquests números. I sí que és cert que fins ara costava bastant que arribessin a les unitats, addiccions comportamentals, i ara darrerament el que veiem és que sí que hi ha un increment cada vegada més gran d'aquestes situacions que es puguin arribar. Val? I això és bo perquè d'alguna manera el que ens diu és que bueno, la sensibilització no? en general sobre aquest tema està creixent i que cada vegada som més conscients no? de la necessitat d'intervenir el abans possible.
1: Hi ha una edat especialment vulnerable o qualsevol adolescent pot acabar desenvolupant aquest tipus de problemes?
0: A veure, respecte a l'edat, o sigui, sí que és cert que l'adolescència és una etapa de major vulnerabilitat no? per patir conductes de risc en general i una d'elles és el tema de les addiccions. Per què? No? Per què passa això? Bueno, perquè és una etapa en la que hi ha tot un desenvolupament no? a nivell cerebral, de maduració cerebral, on tota la part, diguéssim, frontal, que és la part que implica les funcions executives que tenen a veure amb la regulació emocional, amb la planificació, amb el control de la impulsivitat, encara s'està desenvolupant. També és un moment de més de recerca no? de la identitat, de recerca de les relacions socials i d'experimentar. I tot això fa que sigui una etapa més transitòria no? de vulnerabilitat davant d'aquestes situacions. I per altra part, evidentment, no tots els adolescents no? acaben fent un tema d'addicció. Moltes vegades l'adolescent experimenta i de forma espontània doncs, després es millora la relació amb aquesta activitat. I sí que hi ha unes característiques a nivell de personalitat que impliquen major vulnerabilitat, com pot ser tota la part, per exemple, de les dificultats de les relacions socials, aquest perfil com més impulsiu, no? Que mm-hmm. tot això fa que, bueno, que pugui tindre més riscos. I, evidentment, també tenen algun tipus d'altre trastorn mental, no? Que això fa moltes vegades que no necessàriament desenvolupin una addicció, però que sí que són més vulnerables, com són, per exemple, perfils de TDAH, els perfils de TEA, no? Tot aquest tipus de persones sí que a vegades tenen més predisposició a fer conductes addictives.
1: Mm-hmm. Tot i que estàvem ara justament parlant d'adolescents i tota aquesta predisposició, des del centre Espot heu incrementat també l'edat d'atenció.
0: Sí, hem incrementat l'edat d'atenció perquè bueno, ja portem molts anys treballant amb el tema d'addiccions. I principalment, per exemple, a nivell de pantalles, el que observàvem era que fins ara treballàvem fins a 21 anys i a partir de 12. I el que veiem és que moltes vegades, per exemple, amb edats més primerenques, quan ens arribaven cap als 12 anys, doncs, potser ja portaven un parell d'anys no? amb un consum més problemàtic de les pantalles. Llavors vam veure necessari per la franja de l'edat més inicial començar a intervenir d'una forma més precoç, llavors els comencem a veure a partir dels 9 anys, conjuntament amb la família, i també tenim un programa per treballar amb famílies de nens menors de 9 anys, no? Perquè veiem imprescindible fer tot un treball preventiu i perquè realment no, o sigui, es vagin incorporant les pantalles tal com és necessari, no? O sigui, evitant la sobreexposició de les pantalles. I per altra part també veiem que era important incrementar l'edat per amunt perquè observem que moltes vegades els joves amb edats de 20-21 anys comença a haver-hi més la problemàtica sobretot de joc online, no? També augmenta el consum de substàncies i el que veiem és que a vegades aquest perfil d'usuaris costa que es vinculin a altres serveis, no? per adults on a vegades sí que es troben a lo millor consums més greus, més cronificats i ells no es vinculen de la mateixa manera, no? Llavors, per nosaltres era important donar, diguéssim, doncs aquest espai per poder fer un treball més continuant, no?
1: Mm-hmm. Dins de tot aquest servei d'acompanyament, també de recursos preventius, com tallers i diversos materials, per exemple, crida l'atenció aquest contracte familiar per a l'ús del mòbil, que potser ara que arriba l'època estival doncs, pot resultar molt útil establir aquest tipus de pactes.
0: Sí, és molt important fer pactes, pactes clars i positius acordats no? entre la família i l'adolescent, perquè d'alguna manera el que ens permet és regular l'ús que farà l'adolescent d'aquest mòbil i sobretot també entendre doncs, que d'alguna manera hi haurà un control parental, un control amb una supervisió activa no? que permetrà d'alguna manera gestionar d'una forma adequada no? l'ús del mòbil.
1: I al principi de l'entrevista, Gemma ens destaca

0: comentaves aquestes dades, que per una banda entre els nois disminueix el pes dels videojocs, però s'incrementen les apostes en línia, i en el cas de les noies he observat un increment dels problemes vinculats a les xarxes socials. A què creieu que responen aquests canvis?
1: Bé, el que comentàvem respecte a les xarxes socials, bueno, principalment les noies tenen més problemàtica, no?, de dependència en aquest àmbit. I sí que és cert que jo crec que no és que hi hagi un augment en general, sinó que ens estan començant a arribar més noies, ¿vale? I observem que ens arriben amb una edat més precoç, o sigui, l'edat mitjana pot estar al voltant dels 13 anys, no? Llavors, a veure, quant al tema del joc, sí que estem observant un increment de joc online, perquè és un tipus d'activitat que es pot fer doncs, les 24 hores amb un anonimat, no? Observem aquesta dependència més gran, no?, amb les noies en temes de xarxes socials i que està molt relacionada principalment doncs, amb aquesta recerca de la identitat, amb aquesta necessitat, no?, com d'aprovació. Té molt a veure aquí tot el tema de l'alimentació també, tot el tema de l'estètica. Bueno, són temes que també ens preocupen. ¿Vale?
0: Uh-huh. Ara, Gemma, just estava pensant, teniu com seria el circuit? Perquè en el cas de les xarxes socials, amb les noies, justament ho estaves mencionant ara, aquí poden derivar certs problemes de salut, específicament amb qui més ho visquem és amb les noies, a aquests casos de bulímia, de trastorns uh-huh. alimentaris, de manera general. Com seria el circuit si detecteu, si una família s'apropa, si una noia demana ajuda i detecteu que dins d'aquesta addicció a les pantalles, a les xarxes socials, també hi ha un altre tipus de comportament que s'ha d'abordar, algun altre tipus de trastorn? Teniu alguna col·laboració? Com s'aborda en aquest cas, per exemple?
1: A veure, justament el tema de les addiccions, en l'àmbit de les addiccions, la major part dels casos presenten patologia dual, que és el que tu comentaves ara, no? Quan hi ha un trastorn de conducta addictiva i un altre trastorn mental, no? Com pot ser, per exemple, el que tu ara comentaves, un trastorn de conducta alimentària, una depressió, ansietat, TDA, no? Un trastorn autista, etc. A nivell del tractament en patologia dual, es treballa de forma integral. Treballem conjuntament tant el tema de l'addicció, els dos símptomes, no? Tant el tema de l'addicció com l'altre trastorn mental. Això treballem nosaltres des del nostre centre d'una forma integrada perquè també disposem d'un equip interdisciplinar que està integrat per psiquiatra, per psicòlegs, per educadors socials i treballadors socials, en el qual treballem d'una forma conjunta els dos àmbits. Sí que a vegades es donen els casos que potser és algun adolescent que també està vinculat a un servei de salut mental, com pot ser un CESMIC o com pot ser CESMA, depenent de l'edat, i a vegades sí, es tracta també en aquest servei, doncs a vegades el que fem és treballar d'una forma coordinada els dos serveis.
0: Sí, ara ja per acabar, Gemma, pensant també en aquesta part de traslladem-ho a l'apartat positiu que ens comentaves, perquè aquí tenim sobre la taula diverses dades que, òbviament, preocupen i ocupen a molts pares i mares que tenen la sensació sempre d'anar un pas per darrere de la tecnologia amb els seus fills i filles, però aquí hem de posar en context el que ens estaves explicant, que aquestes dades també s'incrementen perquè hi ha més sensibilització, per tant, més persones s'apropen, més persones coneixen també el centre i demanen aquest acompanyament. Llavors, ara, tenint en compte que les famílies estan començant les vacances d'estiu amb els adolescents, amb els infants, més hores a casa, més hores lliures, quins serien els consells pràctics que donaries a les famílies, els tres consells més adreçats per les famílies per afrontar aquest estiu amb un ús saludable de les pantalles?
1: Sí, molt bé. Mira, com comentaves tu a l'inici, l'estiu és un moment crític, no?, perquè es puguin desenvolupar conductes de risc, però també és una oportunitat per reequilibrar els hàbits digitals, no? No és només un risc. Per tant, com a recomanacions importants, per una part és mantenir uns pactes, uns límits clars i positius acordats en relació al temps d'ús i a l'horari del mòbil, en els llocs també que farem servir el mòbil i moments de desconnexió, amb activitats, no? Compaginat amb activitats atractives, que sense mòbil. Sobretot també molt important límits i clarificar el tema del contingut en el que ens s'estan adreçant, no només el temps. Fer una supervisió activa, que no implica només fer un control parental, sinó entendre què fan dintre de les pantalles, a què juguen, què miren. Tindre unes converses obertes, també positives, per treballar tot el tema del benestar, del consentiment de la privacitat, de fomentar, no?, l'ús crític i, sobretot, també a l'adult ha de participar i donar un exemple clar, no?, amb un modelatge correcte. Tot això dirigit a l'ús de les pantalles en adolescents, perquè ha de quedar com molt clar que als infants zero pantalles. Vull dir, això és molt important que quedi molt clar que els nens petits no han d'utilitzar les pantalles.
0: Quina seria la franja d'edat en la que no han de fer servir les pantalles?
1: A veure, totes les dades actualment el que ens indiquen és que de 0 a 3 anys, zero pantalles. Això és importantíssim. A partir de 3 o 6 anys comencen a tindre alguna exposició limitada i sempre acompanyada de l'adult. A partir dels 6-12 anys, l'exposició ha de ser més limitada i també supervisada, fent un pla digital. Com a màxim, se recomana una hora al dia. I a partir dels 12-16 anys, d'alguna manera, és anar fomentant l'ús autònom i responsable, sempre amb acompanyament i, d'alguna manera, sempre fomentant altres activitats fora de les pantalles.
0: Doncs, Gemma García, ja per acabar, si alguna persona que ens ha escoltat li ha interessat tant per la banda de trobar recursos, material útil, com el contracte també que estàvem comentant, o per altra, si hi ha alguna família preocupada que necessita d'acompanyament del centre Espot, com es pot posar en contacte amb vosaltres? Com poden trobar més informació?
1: Mira, és molt important que qualsevol família que tingui una inquietud, no?, o que observi una relació no adequada, no?, dels fills amb les pantalles, que se puguin adreçar a nosaltres directament. O sigui, les famílies es poden adreçar directament a nosaltres a través de la nostra, del nostre telèfon o de la nostra pàgina web o del correu electrònic per demanar informació i assessorament. A partir d'aquí, nosaltres els fem l'acompanyament perquè es puguin adreçar al nostre servei. Nosaltres requerim que siguin derivats des de qualsevol serveis socials. Per mi, el més important, d'alguna manera, és que qualsevol persona, tant els adolescents mateixos, les famílies, els professionals, que tinguin alguna inquietud al respecte, que es posin en contacte amb nosaltres. Nosaltres som un equip que podem donar suport especialitzat, que podem acompanyar en aquest procés. I és molt important que qualsevol situació intervinguem el més aviat possible.
0: Doncs Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona i per ajudar-nos a entendre millor com podem prevenir aquests problemes i actuar a temps quan els detectem.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
0: Adéu, molt bon dia i fins la propera.
1: Adéu, molt bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. L'Ajuntament de Castelldefels continua avançant les obres al barri de Montmar. Les actuacions s'estan realitzant a l'Avinguda Diagonal i a l'Avinguda 319, amb millora de les voreres perquè siguin més accessibles, més segures i més còmodes per a tothom. També s'està renovant la il·luminació i soterrant el cablejat per fer un espai més net i agradable. La Diada Castellera torna a la Festa Major. Els castellers de la nostra ciutat celebren una nova Diada Castellera de Festa Major a la plaça de l'Església. Amb motiu del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, la colla també organitza dos assajos oberts perquè qualsevol persona pugui descobrir el món casteller. Per facilitar aquest primer contacte, s'han programat aquests assajos especials oberts a tothom a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular. El primer, el 7 d'agost a les 9 del vespre i el segon, l'11 d'agost a les 7 de la tarda. I aquest dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. En horari partit, de matí i tarda, a partir de 9:45 del matí fins a 8:45 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Montpou, a la plaça Joan 23, número 10. La donació de sang és un acte imprescindible, recordant des de l'Ajuntament, per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels d'avui. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

Los aniversarios del 2026. Aquest mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Els Telefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: nostre convidat és un jove de Castelldefels que acaba de finalitzar els seus estudis de disseny de moda presentant un treball final de grau molt especial, una col·lecció d'autor que combina art, arquitectura, escultura i moda contemporània. Ara aquest projecte pot fer un pas més perquè està treballant la possibilitat de presentar la seva col·lecció en una desfilada aquí a Castelldefels. En aquest espai d'ara de Ràdio Castelldefels coneixerem què hi ha darrere de la seva obra, com ha estat el procés creatiu i què significaria poder presentar-la davant del públic de la seva ciutat. M'acompanya als estudis Axel Aissa. Axel, benvingut, bon dia.
1: Hola, gràcies.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Tot just em comentaves que la setmana passada havies fet ja l'acte de graduació, així que
1: sí. Ja
0: ets dissenyador.
1: Oficialment, sí.
0: Molt bé, doncs abans de parlar de la col·lecció, presenta't una mica. Qui és Axel Aissa? Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la moda?
1: Bé, doncs pues, realment ho he sabut sempre. O sigui, crec que ha sigut com una intuïció que he tingut sempre i la veritat és que no ha sigut algú que he hagut de decidir com a tal, sinó que ha sigut algú que sabia que volia fer.
0: Uh-huh. Quan una persona decideix dedicar-se a la moda, potser per la resta de persones que no hem estudiat o que no hem sentit com ens explicaves ara, no? aquesta vincle, vinculació amb el disseny de la moda, podem quedar-nos només amb la part creativa. Però què hi ha? Què és el que implica realment estudiar disseny de moda?
1: Bé, doncs això també és una cosa que vaig descobrir jo a l'hora que vaig estudiar, perquè clar, és el que et deia, hi ha una part molt innata, no? A la persona de voler crear d'alguna manera creativa, però després tot el que hi ha darrere de veritat dedicar-se a això i fer la carrera és un procés de lo millor bastant molt challenging, per dir-ho així, no? Suposa també pues, portar un a extrems que a lo millor no pensaves que n'hi havies d'arribar, però al final jo crec que és gratificant.
0: Sí, jo crec que una altra de les lectures que fem les persones no del sector del disseny de la moda és que és un món molt competitiu i a l'hora també de presentar una col·lecció són molts nervis, has de coordinar molts aspectes, molt més enllà a part de la teva pròpia feina com a dissenyador, com a creador del que s'està exposant en aquell moment.
1: Sí, bueno, al final, clar, quan un posa tota la seva feina en un treball, al final també és una cosa que ve molt personal, no? No és només com una feina tècnica, sinó que també hi ha una part com molt personal, llavors al final és un procés molt vulnerable, no només a nivell físic, per tot el que t'havia parlat abans, no? De tot el procés formal que requereix pues, molta intensitat i molt de treball a nivell físic, sinó que també és a nivell personal i emocional tot el que comporta, no? Mostrar-se de la forma més vulnerable a través del seu treball és, crec, una de les coses més boniques, però també complicades.
0: Uh-huh. I com diries que has evolucionat des de que vas començar, des de que l'Àxel va començar el primer any de carrera fins ara que la setmana passada tot just ja acabes de sortir del forn?
1: Bueno, com tu dius, sí, acabo de sortir del forn i crec que també tinc una mica aquest idealisme encara pues, de, bueno, dels 20 anys, no? D'acabar de sortir, de pensar que el món pues et rebrà amb braços oberts, però ja la carrera ha començat a veure una mica que s'ha de lluitar molt a la vida i crec que això ha sigut com un primer pas que ha mostrat una mica el que pot ser i segurament serà la resta de la meva carrera, però alhora també amb molta il·lusió perquè és que no estaria fent una altra cosa, o sigui que és això.
0: Uh-huh. I de la carrera hi ha algun professor o alguna experiència que t'hagi marcat especialment?
1: Sí, hi va haver un professor que a segon vaig xocar una mica. Jo vaig venir sense absolutament cap tipus de formació ni res, llavors jo donava per fet que a la universitat se m'ensenyaria certes coses i no va ser així, o potser el tipus d'ensenyament no va ser el que jo m'esperava, i va haver un xoc bastant fort amb aquell professor i malentesos, no? I sobretot quan ets tan jove, a vegades quan et trobes en una situació tan hostil, o no hostil, però que surt de la teva zona de confort i no és com tu t'esperaves, però després amb el temps acabes, vaig tenir aquell profe fins i tot de tutor del TFG i m'ha acompanyat fins al final i li tinc molt de carinyo per això, perquè ell m'ha reconegut tota la feina i ja ens hem arreglat.
0: D'aquí ja em sorgeix un dubte, perquè clar, jo recordo quan vaig fer el meu projecte final de grau que jo vaig triar una mica qui podia ser el tutor. Tu en el teu cas no vas poder triar, va tocar...
1: Sí, no, o sigui, no, que jo volia aquell profe, eh? I de fet ho vam parlar, però allà són bastant específics amb el tema de, bueno, a tu te pot agradar algú, òbviament també miren que sigui un profe amb el que tu t'entenguis, no? T'agafaran algú amb qui és, la comunicació no funciona, però per tipologia de projecte, ja et dic, també com a nivell personal, teníem un punt que xocàvem, però alhora també ens enteníem, I jo crec que precisament aquesta dinàmica va ser la que entre els dos vam dir que havia de ser el meu profe.
0: Vau poder trobar un bon balanç aquí en aquest punt i t'ha ajudat en aquest treball final de grau, que tot just és el que ara entrarem a comentar també, perquè porta un títol molt suggeridor, del no res, tot. Sí. D'on neix aquesta idea?
1: Bueno, venia una mica de tota la inspiració de la col·lecció, tots els artistes que hi havia darrere, que sorgien molt d'aquesta necessitat en un món que està tan ple d'informació i de càrrega i de soroll, pues, partir des del minimalisme més gran i l'essencialització i crear a partir d'allà, no de com afegir, sinó de precisament tornar a l'origen, tornar enrere i des d'allà reconstruir.
0: I un altre concepte poc habitual en moda, el buit, és un altre dels temes també que trobava al llarg del teu projecte de final de grau. Per què triaves el buit? Què et permet explicar? Què és el que volies abordar? És que hi ha com tot un seguit de conceptes que abordes en aquest projecte que són molt profuns.
1: A veure, doncs mira, realment no es parla, però el buit es parla bastant. És un concepte molt abstracte i precisament per això la gràcia és com ho tracta cada persona, no? Perquè al final d'algo abstracte també hi ha una subjectivitat. En el meu cas, jo el vaig interpretar més des de la part més visual, no? Com vaig tractar després les formes i les siluetes i la forma del patronatge i tot aquell procés més tècnic, diguéssim, no? Del disseny, no tant a nivell com conceptual.
0: També hi havia referències a l'escultura, a l'arquitectura modernista, als paisatges mediterranis. Com conviuen totes aquestes disciplines dins d'una col·lecció de moda?
1: Sí, hi ha una inspiració molt eclèctica, però jo crec que al final té sentit. Jo crec que, bueno, com a artista, el que fa un és representar les inquietuds que té, però sempre venen influenciades moltíssim amb pues, les circumstàncies a nivell social, culturals i dels temps en els que toca viure per l'època en què has nascut. I al final, com tu comentaves, els paisatges mediterranis és on m'he criat, l'escultura, l'arquitectura també són elements que vulguis o no pues, conviuen amb la forma en la que es representa pues, tota la història i crec que allò és superinteressant i també m'ha ajudat molt a crear les siluetes i les formes de les peces de la col·lecció.
0: El teu portfoli, com a referències artístiques, creaves també un mapa mental amb mencions a Henry Moore, Subirachs, Picasso o Tàpies entre les teves inspiracions. Jo aquí arribava a un moment de dubte de com és el procés per arribar a dissenyar una col·lecció. Comences amb algunes idees per una peça, comences amb un marc general, comences amb la inspiració d'aquestes referències. Com és tot plegat?
1: Molt bona pregunta. Pues mira, jo la cosa és que no sóc una persona que vaig molt a... Tinc una idea molt clara d'això és el que vull parlar, no? Sinó que tiro molt més per lo visual i lo estètic, però realment hi ha una intuïció, com et parlava abans, d'algú que tu vols explicar. Llavors, una cosa que vaig treballar molt a la universitat va ser doncs, precisament com trobar la forma que sigui del revés, no? O sigui, com trobar inspiracions i referents que m'ajudin a comunicar totes aquestes inquietuds que no sé verbalitzar en paraules i que em permetin justificar d'alguna manera doncs, tots aquests interessos més a nivell de visual, no? I estètic, amb una base, no, que consolidi pues, tot això a nivell com més conceptual.
0: I dins de tot aquest procés, estem parlant del treball de final de grau, ens deies que tenies aquest acompanyament també d'un professor per part de la teva universitat, que per cert, ara faig un incís, no hem concretat exactament on has pogut fer els estudis, ha estat aquí a Barcelona.
1: Sí, a la Universitat Bau, a Poblenou.
0: Molt bé. I dins de tot aquest treball de final de grau, que entenc que s'ha fet també un acompanyament i tota aquesta part, això que comentàvem d'aquestes inspiracions, com plantejar-te el fil conductor, que serà el fil conductor de les peces que creïs per crear aquesta col·lecció definitiva, quin és el paper que ha tingut també el tutor i la universitat, com es fa un acompanyament en aquest tipus de projecte?
1: Pues la veritat és que va ser molt empàtic en el sentit de que es va donar molt recolzament a entendre realment el meu perfil i bueno, el meu perfil, el perfil de cadascú, no? Però em refereixo a que han sigut bastant atents amb que cada alumne pues, sigui molt honest i faci realment algú, un treball del que, pues, que parli d'algú que realment li interessa i que el representi, no? Perquè al final és el treball final, llavors com treball final és molt important que com a culminació de tota aquesta carrera pues, representi d'una forma el més exacta possible en el moment, clar, les inquietuds de cada alumne. Llavors, en aquest sentit, va ser més ajuda d'això, no? Quan parlava abans, com intentar pues, juntar totes les referències i els interessos de forma que tingui sentit i doni un treball correcte.
0: Doncs hem parlat d'aquest procés creatiu i una vegada que ja tens el procés creatiu finalitzat arriba el moment de posar-te ja amb la confecció. Sí. Com és aquest següent passa i quantes hores hi ha darrere de cada peça?
1: Moltes més de les que gent es pensaria. Sí, és un procés molt caòtic, la veritat. La meva mare, que està aquí, ho sap molt bé perquè està farta d'escombrar fils. Qualsevol persona que estudiï moda ho serà. Són hores i hores sense dormir, de no viure, d'estar a casa tancat, però bueno, és la part més manual, et pot agradar menys o més, però al final és una part del procés igual d'important i que al final també et forma més.
0: Hi ha marges dins de... Una vegada que has fet ja la fase creativa i tu ja tens el teu disseny, no? Com veiem aquí també el projecte final de grau, amb els dibuixos, amb tot... tot enllaçar, totes les idees. Quan arriba a la confecció, t'has trobat o et podries trobar que alguna cosa dius això no m'encaixa i has de canviar, has de tornar a refer alguna part del projecte, del projecte de la peça concreta, vull dir.
1: Sí, sí. Pues mira, jo soc molt obsessió en aquest sentit, amb que jo ja tenia molt clares com volia que siguin les peces, inclús abans que es cosin. En aquest sentit, no dono molt de marge a la creativitat en el sentit de, bueno, pues que passi el que hagi de passar, no? En general, dono gràcies entre cometes, perquè no és algú dolent, no?, que passi això que has comentat. No hi ha hagut molts canvis en el moment que ja estava cosit i segudat, però sí que hi ha hagut moments que hi havia peces que potser doncs, en els fittings tu les tenies plantejades d'una manera i després al provar-les amb el profe doncs, t'han donat potser una alternativa de dir-ho, i si ho deixem així? I al final doncs, a última hora decidir que es queda així, no?, i que es queda allà per la part final. Però quan ho vaig cosir ja estava tot així i es va quedar... tal com estava.
0: Acabes de dir la paraula fittings, així pels nostres oients, una mica què vol dir aquesta paraula?
1: Pues el fitting és simplement provar el prototip de lo que serà la peça final sobre un model i veure pues, més o menys, no?, totes les siluetes i tots els arreglos que s'hagin de fer abans d'allà pues, passar a la tela final.
0: I de les peces que has creat, quina diries que ha estat la més complicada?
1: Cadascuna ha tingut la seva complexitat, però et diria que la peça que he portat avui, la jaqueta, ha sigut una de les que m'ha donat més guerra, perquè és una peça molt totxa. És molt totxa i va ser també molt guarro, perquè la vaig pintar amb vernís de fusta i per cosir això va ser horrible, perquè era pell, estava duríssim, se'm van trencar 40.000 agulles i a nivell de silueta també vaig fer molts fittings, o sigui que sí, diria que la jaqueta...
0: I també seria, compartiria posició amb la que més orgullós estàs dins de la col·lecció per tota aquesta complexitat que mencionaves?
1: Sí, no vull deixar de banda tampoc les altres peces perquè també me les estimo, però la jaqueta sí que va ser molt... O sigui, sí que m'agrada molt. Sí.
0: M'acaba de sonar, perdona Axel, no és que justament m'acaba de sonar com si les peces per tu tinguessin també un ànima. Com si fossin...
1: Sí, perquè o sigui, són mini idees que tenia... I clar, clar, tu imagina't, les idees que tens al principi ho has de tot filtrar en 6-7 looks. Llavors és com, li has de donar moltes voltes i has de donar-li com espai a el que més t'agrada. I llavors per mi és com los hijos, todos son igual de importantes, cada uno es único y ahí están, saps?
0: Molt bé. Doncs insisteixo també per les persones que ens estiguin escoltant que aquesta jaqueta que mencionaves l'has portat, després et farem una fotografia i la podran recuperar a l'story que publicarem a l'Instagram de la ràdio, així que podran veure i conèixer la teva col·lecció. A més que tens també un perfil d'Instagram on estan totes les fotografies perquè puguin veure no només la jaqueta, sinó la resta de peces.
1: Sí.
0: Doncs amb això m'agradaria passar ja a aquest acte, a aquest esdeveniment que estàs en procés de veure si es fa realitat una desfilada a Castelldefels, que arribi aquest torn que el projecte surti d'aquest àmbit formatiu, d'aquesta presentació d'un projecte final de grau i que arribi al públic. Entenc que deu ser un moment molt il·lusionant i que és una, bueno, que si surt endavant serà un gran èxit també per començar, perquè tot just acabes de graduar. Clar. I que puguis tenir una desfilada.
1: Clar. Sí, sí, no, és el que dius. O sigui, al final, com a veí de Castelldefels, fa molta il·lusió començar per el poble, bueno, ciutat, que t'ha vist créixer i, com parlava abans, el meu entourage sempre m'inspira moltíssim. Llavors, Castelldefels forma part del treball, igual que el treball forma part de Castelldefels. Llavors, presentar-ho aquí, òbviament, és un honor i em fa molta il·lusió.
0: I com t'imagines aquesta desfilada? O comencem com t'agradaria, a màxims, anem a màxims. Com t'imaginaries la desfilada del projecte que has estat treballant amb tant d'amor i tanta il·lusió?
1: Me l'imagino en un lloc salvatge, a la platja, algun lloc que d'alguna manera es pugui representar el paisatge, sí, natural. Preguntes un lloc en concret?
0: No, no, en general una mica el que t'imagines. Com t'imagines el lloc on desfilar,
1: bueno,
0: la música?
1: Sí, sí, sí. Pues com parlàvem abans, que té molta inspiració també pues, de l'entorn, de l'arquitectura, l'escultura, jo crec que l'espai és molt important. Llavors, com et comentava, algun espai natural ho veuria. La música, pues, una música que acompanyés també una mica, no sé com anava a venir de paraules a explicar la música, que m'imagino, però no m'imagino un hard techno tampoc d'aquests que ficarien a la Fashion Week, perquè crec que no encaixaria, però alguna cosa sí que també animi i acompanyi l'espai i l'ambient, més o menys així, i alguna també manera de que caminin els models d'una forma no convencional, sense que tampoc sigui algun molt estrany, vull dir, alguna així. Mm-hmm. No ho he pensat molt, perquè encara estic amb el procés, però...
0: Tot just esteu començant a comentar-ho i veure aquestes possibilitats, sí, per veure si és possible arribi aquí a Castelldefels la teva desfilada. El que sí que vas fer ja és la desfilada de presentació del projecte.
1: Sí.
0: Això sí. I com va ser aquesta desfilada?
1: Pues molt emocionant, la veritat. Estava una mica disassociat, perquè quan portes tants mesos amb una cosa estàs cremat, però alhora també estàs molt orgullós, no? Llavors, clar, quan arriba el dia no t'ho creus, perquè dius, ostres, 5 anys de la meva vida culminen aquí, no? I també veure tots els meus companys i la seva feina és una experiència molt enriquidora com a dissenyador i com a persona. O sigui, és preciós veure com tantes persones que tenen una il·lusió es junten a celebrar aquest treball, aquesta il·lusió en un esdeveniment. Llavors, també els meus models me'ls estimo moltíssim també i m'han acompanyat i han sigut super amables i oberts amb mi, o sigui que molt agraït, molt agraït.
0: Uh-huh. I ara que menciones els models, com és aquesta coordinació amb els models? Com funciona?
1: Pues bona pregunta. Buscant-se la vida. Gràcies a Déu, avui en dia existeix una cosa que es diu Instagram, i llavors pues, vas obrint a la gent, escrivint, perdó. Uh-huh. A vegades coneguts de coneguts, no? Amics, si t'encaixen també pel perfil, agències de models, vull dir, no hi ha un procés... Exacte, no es va donar a la universitat tampoc un lloc en el que buscar, o sigui, cadascú una mica doncs, va anant fent pel seu compte.
0: I buscant col·laboracions voluntàries, entenc.
1: Sí, sí, això la veritat és que sí, perquè clar, quan comença un, doncs, òbviament no té el budget, no?
0: El pressupost.
1: Exacte, el pressupost que tindria una empresa professional, llavors ja se sap que una mica doncs, la gent que fa això ho fa doncs, també com a forma de col·laboració, no? Com un favor. I també hi ha un exchange, perquè a vegades també els models doncs, també els interessa tenir també fotos per integrar-les al seu portfoli per les seves carreres de models o el que sigui. O sigui, també és una mica doncs, com un exchange, no?, que es fa al principi quan tens el que tens i es fa el que es fa.
0: Mm-hmm. Treballa en aquest intercanvi,
1: sí,
0: que hi hagi guanys en els dos costats.
1: És parlar-ho, sí, i arribar a un acord, però...
0: Mm-hmm. I quantes persones van col·laborar amb tu sent models?
1: Les finals... 7, 8.

0: i òbviament estic pues, provant a buscar-me la vida, no? La veritat és que ara estic pues, una mica obert al que està venint, òbviament intentaré buscar-me una feina i així com a mirant més al futur futur, pues, algun dia m'agradaria obrir la meva pròpia marca i poder pues, portar aquesta roba pues, a nivell d'una escala pues, més gran.
1: Ara ja també pensant una mica en el talent jove, el talent emergent de la ciutat, si ens està escoltant algun jove que té interès en el món del disseny o en altre sector també, però que es planteja que és un món competitiu, això jo no ho puc fer, prefereixo tirar alguna cosa més convencional, quin seria el teu missatge?
0: Home, allò d'això no ho puc fer, algo més convencional. Jo crec que hi ha dificultats en tots els àmbits dels treballs. Òbviament l'art és diferent, però et diria que... És que jo en el meu cas, ja et dic, com és una cosa molt vocacional, jo crec que si una persona... O sigui, és normal, estar confós o confosa, però crec que si de veritat tu vols fer una cosa, no hi ha dubte. O sigui, has de fer-ho i tirar a lo màxim, perquè no hi ha una altra. Llavors, bueno, el procés és òbviament complicat, a mi encara em queda molt per davant, però animaria a qualsevol persona que estigui escoltant que si té un somni, pues, que lo persiga. Vamos, és una... Muy corny, però és la veritat. O sigui,
1: Si d'aquí posem pel cas, si d'aquí a 10 anys tornessis a seure aquí a Ràdio Castelldefels per fer una nova entrevista, què t'agradaria haver aconseguit?
0: pues el que et comentava, jo
1: La
0: crec.
1: teva pròpia marca,
0: Sí.
1: no?
0: Sí, clar, idealment m'agradaria pues, poder viure d'això, la veritat. Durant el procés, a lo millor treballar per algú, no? Per també formar-me més, perquè crec que és molt important estar en el sector, però somiant, pues, sí, en 10 anys m'agradaria poder estar portant tota la meva pròpia marca, perquè crec que tinc una visió molt clara i m'agradaria pues, portar-ho a lloc i que es pugui fer, sí.
1: Ja com a tancament, així una mica diferent. Estava pensant que per moltes persones els nostres referents o quan pensem en moda, doncs ens quedem també precisament feia poc estrenaven la segona part del Diablo Viste de Prada
0: Sí.
1: o estava també Emily in Paris on hem pogut veure també desfilades. Què
0: Sí.
1: té de real tot això? Les has vist? Que potser no...
0: Emily in Paris no, perquè he vist coses però em fa molt de pal. Però el Diablo Viste Prada 2 sí i et diria que és de real. Jo diria que poco y menos. O sea,
1: Com passa sempre, no? A la ficció és
0: clar, o
1: ficció.
0: sea, és la ficció, però per això està la ficció, per fer-te somiar, però bueno, ja se sap.
1: Doncs amb això ja, Axel, acabem la nostra entrevista. Amb aquesta mirada positiva esperem que aquest estiu puguem conèixer de prop i que tota la ciutadania pugui veure la teva col·lecció, que la puguis compartir. Entenc que, com dèiem, doncs seria una fita molt important i tot just per començar amb empenta la teva carrera professional ja, passar de l'àmbit formatiu a la carrera professional. Amb això et desitgem molta sort i encerts des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels.
0: Moltes
1: I
0: gràcies.
1: seguirem pendents de la teva trajectòria.
0: Gràcies, Estefania.
1: Que vagi tot molt bé.
0: Merci.

0: Clive Stellefelts Així som.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: 爱时尚，
1: 爱时尚，爱时尚。
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. El Canal Olímpic i el Castell, referents turístics del Baix Llobregat, segons la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic de Catalunya es consolida com un dels principals recursos turístics del Baix Llobregat en situar-se en la segona posició del rànquing general de la comarca, mentre que el Castell de Castelldefels ocupa la segona posició dins la categoria de Patrimoni Arquitectònic del Baix Llobregat. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del quart trimestre de 2026. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgu donen així la benvinguda a una nova temporada cultural sota el lema Inspira. És un homenatge a les directores d'arts escèniques de la ciutat que, amb el seu talent i sensibilitat, il·luminen els nostres escenaris. La programació del quart trimestre de 2026, entre octubre fins a desembre d'enguany, inclou teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars, pensats per emocionar i apropar la cultura a tothom. Les entrades es poden aconseguir ja a antropolis.com. Ahir diumenge es va viure una nova sessió de ballades de sardanes d'estiu i continuaran aquest següent diumenge, dia 9, a la plaça de l'Església. Aquestes ballades són una nova cita oberta a tota la ciutadania. La iniciativa és organitzada pel grup sardanista de Castelldefels i forma part d'un cicle que omple de tradició i cultura popular els vespres d'estiu a la nostra ciutat. I fins aquí el repàs informatiu.